0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen...
4: El que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
6: Jazzit.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Estàs escoltant?
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
3: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
1: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
0: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
1: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: És una us.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
1: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
2: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
3: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
4: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
5: A TikTok doblem els seguidors, a Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
6: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
7: Gràcies per escollir-nos.
8: I fer entre tots més gran Premià Media.
9: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Diruza karrak bihotzik ez du lotuko duteko gorota ez du azen.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
2: Jo una persona que em cuinés, et diria.
3: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista bueno. Torracollons, no? Val,
3: sí, una mica, sí, dit
5: escolta'm,
3: així.
5: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
5: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
5: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
5: Doncs mira, és bona idea,
3: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
7: Estàs escoltant?

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no? Exacte. Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
7: ¿Está aquí?
8: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
7: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: La mort del dictador Franco iniciarà un procés que forçarà la dictadura a adoptar la democràcia com a forma de govern de l'Estat. L'anomenada transició es farà per la pressió política i social d'una ciutadania farta de la repressió i que exigeix drets i llibertats. Un dels col·lectius que s'oposarà al règim són les persones LGBT. Durant el franquisme, les pràctiques homosexuals o la dissidència de gènere són perseguides i penades legalment. L'Estat sovint multa, empresona, agredeix o desterra persones per la seva condició sexual o de gènere. Aquesta pràctica no serà exclusiva del franquisme, sinó que es donarà ja durant la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, però també continuarà durant la transició i la democràcia. Les persones LGBTI, però, van aprendre a sobreviure a la persecució i criminalització, teixint xarxes de solidaritat i suport mutu. Les ciutats seran també un refugi per a aquelles persones que fugen d'un altre tipus de repressió, l'estigma social, molt present a pobles. L'anonimat i un teixit social LGBTI establert a les grans ciutats serà la salvació per a molta gent. Avui descobrim la lluita per assolir drets i llibertats del col·lectiu LGBTI fins a finals del segle XX. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 11. La vida als marges. La resistència del col·lectiu LGBTI.

0: Som al Raval, a Barcelona, l'any 1933. Al carrer Cid hi ha molt d'enrenou. Desenes de persones s'apleguen a les portes d'un local d'on surt música i cridòria. Si donem un cop d'ull a l'interior, hi passa una cosa històrica: el primer concurs de bellesa travesti de la història de la ciutat i potser també de l'Estat. El bar és La Criolla, un dels locals més famosos del llavors conegut com Barri Xino de Barcelona.
1: Estem justament al carrer Cid, que podríem dir que és, bueno, als anys 20 i als anys 30, era el Gall Eixample o el Xueca de Barcelona. És un carrer on es van obrir els dos primers bars, podríem dir, d'ambient, no? Encara que aquesta terminologia no correspon a l'època de la que estem parlant, però sí dos bars que els seus clients normalment eren barons homosexuals o bisexuals i també travestis o el que avui podríem haver sigut persones trans. La Criolla es va inaugurar l'any 1924. En un principi l'empresari que la va obrir va pensar en un local d'alterne, un local per prostitució. Al final va ser també un local de prostitució, però no de la que pensava l'empresari, no va ser dones que es van venir aquí a exercir la prostitució, sinó que van ser sobretot homes molt joves, entre 15, 16, 17, 18 anys, que venien aquí a prostituir-se i que van convertir una mica la Criolla en el seu punt de trobada. Això va canviar el anar del local.
0: Amb l'historiador Salvador Lou Quartero, amb qui ja hem parlat en un capítol anterior de Miralls de Memòria, hem anat fins al carrer on hi havia la Criolla. D'aquest bar i d'un altre, Cal Sacristà, tots dos icones del moviment LGBTI a Barcelona als anys 20 i 30, ja no en queda res.
1: Avui no tenim cap dels dos locals perquè, bueno, el 1938 un bombardeig de l'aviació italiana va bombardejar aquesta zona de la ciutat i va quedar completament destruïda. Llavors, tant la Criolla com Cal Sacristà van desaparèixer a l'any 38.
0: Però abans d'aquesta destrucció, la Criolla o Cal Sacristà eren locals molt concorreguts, però no només per gent homosexual, travestits o transsexuals, sinó per tot tipus de persones i de tots els ambients.
1: Eren un bar d'ambient, però no ens hem d'imaginar un bar d'ambient tan friendly, entre cometes, com els que es poden veure avui, sinó que, bueno, estaven justament al Raval, no? I era un bar d'ambient on, diguem, que venia aquí, bueno, era molt exòtic. De fet, venia molta gent de l'alta societat, turistes que visitaven la ciutat, volien passar una nit a la Criolla, però, bueno, també pues, hi havia delinqüència, hi havia baralles, hi havia algun ganivetazos.
0: Precisament aquesta delinqüència és la que va motivar que la Segona República aprovés una llei que pretenia evitar que es cometessin certs delictes. Es tracta de la Llei de Vagos y Maleantes de 1933. Però aquesta llei també preveia multar persones per estar en ambients o amb persones relacionades amb la delinqüència. Aquest article es va fer servir per, en moltes ocasions, perseguir persones homosexuals, especialment les que exercien la prostitució.
1: És una proposta del govern del Bienni Progressista i que no inclou encara el delicte d'homosexualisme, s'inclourà més endavant, durant el franquisme, però sí que, bueno, es farà servir per perseguir a les persones LGTBI. I, de fet, durant l'any 34-35 hi ha una persecució de la prostitució masculina al carrer i hi ha també una persecució dels bars on es feia transformisme. El transformisme es prohibirà l'any 34 aquí a Barcelona i això fa que tant la Criolla com Cal Sacristà entrin, diguem, en un període de decadència, no?
0: Si us hi heu fixat, en Salvador Lou ha parlat d'incloure el delicte d'homosexualisme al Codi Penal. I és que l'homosexualitat no estava prohibida durant la Segona República, però tampoc durant el període anterior, la dictadura de Primo de Rivera. Això no treu que ser homosexual estigués perseguit i mal vist per certs sectors socials.
1: L'homosexualitat ja no era un delicte, o sigui, no estava al Codi Penal com un tipus delictiu. Sí que, bueno, existia una figura que ens acompanyarà als diferents codis penals fins a l'any 95, fins a 1995, que és la de l'escàndol públic i que sí que s'aplicava, diguem, a discreció i molt contra les persones LGTBI, però sí que no estava, diguem, tipificat com a delicte. Sí que hi havia una persecució social, religiosa, mèdica, i de fet a l'any 1928, durant la dictadura de Primo de Rivera, hi ha una reforma del Codi Penal, impulsada per la mateixa dictadura. No inclouran el delicte d'homosexualisme, però sí que inclouen l'homosexualitat, les relacions entre les persones del mateix sexe, com un agravant dels determinats delictes de caire sexual.
0: Fins ara hem parlat de com la homosexualitat era present a certs indrets com el Raval de Barcelona. Les grans ciutats esdevindran pols d'atracció per a les persones LGBTI, que buscaran l'anonimat fugint de l'assenyalament social. L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera, del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com era la vida de les persones LGTB a les zones rurals?
3: És el silenci total i absolut, no? O sigui, no es parla, i el que no es parla no existeix. El que no existeix, doncs ho tens fotut, no? Llavors, doncs, moltíssimes vegades o acabes sent el personatge que tothom espera d'una persona LGTBI, no? Que es caga a reir i que... Bueno, com la pel·lícula franquícia és el Marica del Pueblo, no? O realment ho tens molt dur, no? Actualment sí que conec més. En el món rural, doncs, és complicat, complicat, doncs, per al tema, sobretot, de la solitud que pots trobar. Però també, per un altre cantó, està tota la globalització de les xarxes en la qual les persones LGTBI... Jo conec més el món dels homes gais, en el qual, doncs, el que mana és absolutament lo tecnològic, no?, les aplicacions. Hi ha la part dolenta, no?, d'aquest silenciament, però per un altre cantó, on es donen més agressions és on hi ha més visibilitat, i la visibilitat genera reacció i genera violència, no? Per tant, és un tema complex.
0: Hem escoltat Eugeni Rodríguez Jiménez, president de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia i activista del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Davant d'aquesta pressió social que aparta les persones homosexuals de la vida pública o la relega a espais concrets, moltes persones decideixen optar per amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere.
4: El rebuig, la discriminació o inclús l'odi cap a les persones per la seva orientació sexual ha estat present al llarg de la història, tot i que els gustos sexuals de cadascú mai haurien de ser objecte de debat. Viatgem, doncs, al passat per escoltar el que li succeeix a la Laura i quins són els motius que la porten.

0: Ja.
1: Ei, què feu? Què voleu?
0: Te n'has d'anar del poble.
2: O te'n vas, o et farem la vida impossible.
3: Ei, oh, hola.
0: Tu també t'has d'anar.
3: Què?
0: Hem sentit a dir que t'has fet un petó amb la Laura.
3: No, no, no, no. Jo no volia. M'ha forçat. Jo sóc normal, us ho juro.
1: En sèrio, Júlia?
2: A sobre, abusadora.
3: És molt lleig el que m'ha fet. No he pogut dormir des d'aleshores.
1: Però, Júlia...
2: Fora!
0: Te'n vas, ja. Allà està la sortida. Adéu.
4: La Laura marxa del poble i s'instal·la a la ciutat. Una tarda que es troba a una cafeteria trista i sola, se li acosten dues noies.
1: Ei, què et passa? Estàs bé? Vols alguna cosa?
5: No passa res. Estic bé.
1: Estàvem comentant un llibre. Vols afegir-te? Seu, si vols.
5: I tant que sí.

0: Viure dins l'armari serà una opció que moltes persones adoptaran per evitar l'estigma social i la repressió que comporta ser homosexual. Les dones sovint es veuran més pressionades per amagar la seva sexualitat en públic.
1: Al llarg de la història, quantes i quantes lesbianes no hi ha hagut i s'han hagut d'ocultar i ocultar i ocultar i disfressar de dones heteros. Les noies, com que teníem aquesta vessant més fàcil de passar una mica més desapercebudes, perquè la societat també ens acompanyava, que dues noies, com que se suposa que les dones no teníem sexe ni apetit sexual, doncs, esclar, dues dones no poden fer res, doncs no hi ha cap perill. I anar dues noies no passava res i no estava ni mal vist, ni molt menys. I amb això hem tingut una mica més de sort, socialment parlant, que no pas els nois, que els nois, sí, per poc ostensió que fessin d'anar amb un altre noi, ja es veia, no? Es veia estrany i censurable.
0: Acabem d'escoltar la Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista. Amb ella i amb la Milena Duc-Miret hem parlat sobre la història de les lesbianes i sobre el seu paper en la lluita feminista.
2: La memòria de les dones, si ja és ja està absolutament sesgada i ja ha estat molt oblidada, les de les lesbianes ja ni t'explico. I la de les lesbianes amb la seva participació política és absolutament desconeguda, no?
0: Precisament sobre això, la Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per la Milena.
3: Les dones lesbianes van patir doble repressió per ser dones i homosexuals?
2: Històricament, si les dones hi hem estat relegades a l'espai privat, hem tingut molta menys oportunitat de confluir moltes vegades fora dels armaris o trencant aquests armaris, quan les oportunitats que hi havia per part de molts homes gais a l'hora de socialitzar-se com a tal fora de la seva parella oficial era l'espai públic o els espais d'oci, i les dones, al contrari, s'havien de quedar a casa amb els fills que poguessin tenir amb el senyor, no? Llavors, clar, això al final ha comportat que portem aquesta herència patriarcal a sobre igualment, no?, que ha fet que contínuament estiguem en un segon pla pel fet d'estar creuades per això, també.
0: Les dones lesbianes sí que tindran espais per socialitzar i viure amb certa llibertat la seva sexualitat. Ara bé, sovint ho faran amagades de la vista pública.
4: Sí que sabem que hi havia alguns punts de trobada importants a la ciutat, diguem, on les libreres, com moltes vegades es deien entre elles, tenien els seus codis, es juntaven a berenar o a passar la tarda o el que sigui, no? I ahir podien conèixer i també. Després també tenien altres estudis i altres departaments o apartaments on podien anar a tenir trobades més íntimes. Un d'aquests bars era la cafeteria del principal. Era un lloc, diguem, de trobada de les libreres, entre cometes, les TVO, també es deien així, no? De Barcelona, no? I fins i tot aquestes trobades al principal estaven moltes vegades diguem, no sé si dirigides o bueno, però era una dona que tenia molta presència i que era una mica organitzadora, la Gardenia Pulido, que era la vedet principal del Molino. Així que era una figura, diguem, a part d'una dona molt guapa, molt despampanante, no? Però també una figura, bueno, no de l'alta societat, però bueno, amb un cert reconeixement social, no? I que això també jo crec que obria portes a moltes altres dones a poder venir aquí.

0: sentís una miqueta més, més segures.
1: Poder expressar-se amb llibertat, seguretat i decisió és un privilegi que no tothom es pot permetre. Aquest cop travessem els miralls de memòria per escoltar la situació d'aquelles que busquen un racó segur on poder mostrar-se tal com són.
2: Hola, bona tarda, noies. Perdó, que arribo tard. Ho sento molt, que estava amb l'Enric i que el nen no parava de plorar i ell no sabia què fer.
3: Tranquil·la, el nen ja s'ha calmat.
2: Sí, bueno, voleu començar a parlar del llibre?
4: Jo no me l'he acabat encara, però de moment és impactant.
2: A mi m'està costant llegir-ho. El meu marit està sempre molt damunt meu i no volia que em veiés el llibre.
5: Jo me l'he llegit ja 3 vegades. Els temes que tracta m'han atrapat i sentia la necessitat de tornar-me'l a llegir. No puc parar de pensar la posició de l'home i de la dona, l'amo i l'esclava, i pensar en com les nostres relacions entre dones, d'igual a igual, poden funcionar de manera més empàtica.
3: Llavors creus que dues noies funcionarien millor entre elles?
2: Bueno, potser no he entès bé el llibre.
4: Potser sí que tens raó. M'han encantat les paraules que has utilitzat. Parles tan bé, la teva entonació tan dolça, i estàs tan segura de tu mateixa, podria escoltar-te hores.
3: Tant de bo poder compartir aquests comentaris en veu alta pel carrer. M'ho imagino impossible. Seria molt bonic.
2: Sí, i algun cop fins i tot ho he somiat.
4: Jo soc miliciana. I sempre rumio si les dones aconseguirem algun dia poder expressar-nos lliurement. Tot el que ha costat que jo pugui agafar una arma per lluitar contra els franquistes. I ara puc fer això. Puc cridar. Puc disparar algú. Puc defensar-me, però en canvi encara no puc arribar a ser com sóc. El que sóc no existeix per la resta. No existeix en el diccionari. Només us tinc a vosaltres. I si algú se n'assabentés, la bala del meu fusell portaria el meu nom. I llavors no podria ser la miliciana que defensa el poble. Un poble que ni tan sols reconeix el que sóc.
2: Jo tampoc em reconec. Només us tinc a vosaltres i encara no sé qui sóc. A vegades penso en matar el meu marit. I després penso en Déu i en el meu fill. No em podran perdonar. I si sóc una mala influència pel meu fill, què pensarà? M'odiarà?
3: Bueno, nosaltres podem ajudar-te amb lo del teu marit. Que era una broma, dona. Ho sento, em sap greu. No les sé gestionar, aquestes coses.
4: Noies, què us sembla si sortim a que ens doni l'aire i després reprenem lo del llibre?

0: La Guerra Civil també serà un moment tràgic per les persones LGBT. Si bé moltes participaran a la defensa de la República, també es trobaran amb homofòbia dins dels partits d'esquerres i revolucionaris.
1: La doctrina majoritària en l'esquerra i en el moviment obrer de l'estat espanyol, l'anarquisme, però també les versions més stalinistes i demés, tenien una visió molt, molt allunyada del que pensem avui, no?, sobre el col·lectiu LGTBI. Més bé pensaven que es tractava d'una malaltia, no?, d'una degeneració, i també moltes vegades ho barrejaven amb una idea de que era una mena de degeneració pròpia de la societat burguesa, no?, que això està molt present, no?, sobretot al moviment anarquista.
0: Però el bàndol controlat pels feixistes, la repressió contra l'homosexualitat serà molt més dura.
1: El moment més immediat, posterior a la Guerra Civil, que és quan es produiran els assassinats o afusellaments de moltes persones per el delicte de rojo i maricón, sense que això fos un delicte tipificat, no?, són moltes vegades assassinats o afusellaments en calent. El més famós de tots és el Lorca, no?, que tenim aquí un dels teatres, el teatre principal, on va escenificar, on va portar a terme moltes de les seves obres teatrals aquí a la ciutat de Barcelona, els anys 20 i els anys 30. I després tenim una altra fase en la qual la dictadura ja sí que es va anar dotant de mecanismes legals per perseguir.
0: Amb la dictadura, la repressió contra les persones LGBTI s'endurirà com mai. El franquisme les perseguirà i castigarà, ara sí, amb l'homosexualitat convertida en delicte.
1: Els primers anys de la dictadura, sobretot, s'aplicarà la llei de vagos y maleantes. I ahí tenim una dificultat com a historiadors, que moltes vegades és difícil saber quantes persones han sigut detingudes o empresonades per delictes per ser homosexual o una persona trans, perquè no apareix aquest delicte en les seves fitxes, i no serà fins a partir de 1956 quan es farà una reforma d'aquesta llei i el franquisme inclourà el delicte d'homosexualisme. I per tant, ahí sí que podem portar una comptabilització, no? Més o menys en el partit judicial català, que la majoria dels casos són aquí a la ciutat de Barcelona, entre la llei de vagos i maleantes i posteriorment al 1970 la llei de peligrositat social, que serà la que les substituirà fins a l'any 78, hi ha uns 600 casos de persones jutjades i condemnades a algun tipus de pena de presó, no?
0: En aquest context, la Noa té una pregunta.
2: Van haver-hi persones LGTBI que lluitessin pels seus drets durant la República o la dictadura?
3: Un moviment organitzat no hi havia. El primer seria el MEL, lo qual no vol dir que n'hi hagués doncs persones activistes i persones que lluitessin. El primer grup que ens consta a l'estat espanyol és el MEL, que era el Movimiento Español de Liberación Homosexual, fundat per la Armanda Fluvià, que es va fer per intentar doncs que no s'aprovés en les cortes verticals i fascistes de la dictadura la llei de peligrosidad social que substituïa a la de vagos y maleantes. No es va aconseguir, però sí que va ser el motor de tot un moviment, no?, unitari, i en el mateix dia que mor Franco comencen a haver-hi tot un procés assembleari que dona fruit immediatament al front d'alliberament gai de Catalunya.

0: Amb la fi de la dictadura, els carrers començaran a pressionar el règim demanant canvis. Moviments veïnals, vagues obreres, feministes... L'oposició va perdre la por a sortir al carrer. Un dels moments clau d'aquella resposta a la repressió serà la primera manifestació de l'orgull a Espanya, convocada pel Front d'Alliberació Gai de Catalunya.
1: La plaça Real i, diguem, la part de la Rambla dels Caputxins, que seria la part de la Rambla que pega a la plaça Real, és el punt de trobada i de concentració de la que va ser la primera manifestació de l'orgull de, no només de Barcelona, sinó de tot l'estat espanyol, que es va produir el 26 de juny de l'any 1977. És la primera manifestació que està organitzada per el Front d'Alliberament Gai de Catalunya.
2: Front, perquè era la unió de diferents corrents ideològiques, anarquistes, independentistes, comunistes, liberals, inclús monàrquiques, d'alliberament, amb aquesta qüestió de la importància d'alliberar el fet Gai, perquè en aquell moment doncs, Gai era una paraula a mi llatina, sempre a mi llatina, no? De Catalunya, no?
0: Aquella manifestació no serà ben rebuda per les autoritats en un moment de molta convulsió política i acabarà amb enfrontaments amb la policia.
1: La seva reivindicació, ja dic, era acabar amb la legislació franquista, sobretot la llei de prioritat social, la derogació d'aquesta llei, i una demanda que empalmava molt amb una demanda central de l'antifranquisme, de tota l'oposició, que era l'amnistia, es deia l'amnistia pels delictes sexuals. No? Avui segurament no faríem servir aquesta terminologia, però era que si s'estava lluitant per l'amnistia pels presos polítics, estava molt bé, però que també s'havia d'incloure en aquesta amnistia a les persones que estaven condemnades i estaven patint presó o processos judicials per la llei de peligrositat social, no? Per delictes de travestisme, d'homosexualisme, i que coincidia també amb una demanda del moviment de dones, del primer moviment feminista, que també al 76, a la primera jornada catalana de la dona, plantejant la qüestió de l'amnistia per a la dona, no? L'amnistia per a les dones que estaven empresonades o que estaven perseguides per adúlteres, per abandono de l'hogar, per practicar o haver ajudat a practicar abortos, és a dir, per aquests delictes, diguem, misògens de la legislació franquista.
0: La derogació de la llei de peligrositat social arribarà, però això no serà la fi de la persecució del col·lectiu LGBTI, que seguirà patint repressió policial i legal, fins i tot ja ben establida la democràcia.
1: La llei de prioritat social sí que es deroguen alguns articles que perseguien explícitament l'homosexualitat, però això no vol dir ni molt menys que quedés totalment derogada i sobretot que quedessin derogats els articles que es faran servir durant més de 20 anys per perseguir el col·lectiu LGBTI durant, sota la democràcia. No? Sobretot està el de l'escàndol públic, que es mantindrà vigent fins ara any 95, però també teníem un redactat del delicte de perversió de menors i d'exhibicionisme que tenia un clar contingut LGTBI-fòbic, no?, i que es podia aplicar, no?, o simplement pues, això, considerar que era exhibicionisme les mostres d'afecte al carrer de persones del mateix sexe, no?, o que això podia ser un element per acusar també de corrupció de menors. Bueno, una doctrina com la que avui veiem a Rússia, per exemple, no?, o a Hongria fins fa poc.

0: La persecució legal de les persones LGBTI continuarà a finals del segle XX i no serà fins l'any 1995 que s'eliminarà l'últim article LGBTI-fòbic del Codi Penal d'Espanya. Però fins aleshores el col·lectiu viurà també violència social i de motivació política, com l'assassinat de la dona trans Sonia Rescalvo a mans de neonazis a Barcelona l'any 1991. La sida serà també un estigma social entre les persones homosexuals i sovint se les victimitzarà per haver contret la malaltia, aleshores mortal. Als anys 2000, el col·lectiu començarà a conquerir drets com el del matrimoni igualitari o la llei que permet el canvi de sexe registral a les persones trans. A l'actualitat comencen a fer-se passes per protegir les persones LGBTI davant els delictes d'odi, en un context en què s'han incrementat les agressions a persones pel simple fet de ser qui són o estimar a qui volen estimar. Al capítol d'avui hem parlat amb Eugeni Rodríguez i Jiménez, president de l'Observatori contra la LGBT i Fòbia, amb Milena Duc-Miret, politòloga especialitzada en feminismes i estudis de gènere i membre del col·lectiu Suport i Autonomia Lesbofeminista La Sal, Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista, així com amb Salvador Lou Quartero, historiador especialista en història del col·lectiu LGBTI. Al proper capítol parlarem de la lluita obrera i les grans conquestes laborals. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i als pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment, en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sanjor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sanjor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
2: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas. Pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
1: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
2: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
1: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
2: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguna otra, digamos, otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
1: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Hondures, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
2: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
1: ¿Y quina feina fa la Mildred?
2: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
1: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
3: Aquí és la sala de confecció. Sí, d'on comencem des de Rogers, a Tixil.
1: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
3: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
4: Sí, no?
3: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. I llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
1: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
3: Llavors, allí, a confecció, comencen des de remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
4: Sí, m'ho ensenyat, sí.
3: Que la Mildre posa coig. És les primeres d'aquí confecció. La primera és muntar la peça.
1: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes, i a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
2: Esto lo que hago, ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo a coser aquí. Ya está. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta. Y al final, pues, le pondremos el cuello.
1: La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
2: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte. Para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues. Soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro proceso más complicadito, pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derecho de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
1: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
2: Al principio, pues, le costó un poco por el tema del català. Porque ella recién llegada, pues, no se adaptaba a las chicas ni nada. Le presentaban a las chicas para amistad y eso. Salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo, y la verdad que ella se siente, hasta ahora, pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, como nosotros en mi país también somos así de como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto, pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
1: Ara, el repte és seu, i d'aquí s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
2: Sí, pues estuve en Barcelona, hice el básico 1, y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien, y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá, pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita. Hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
1: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip, i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonat. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Paraules habitables.
6: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
5: Flabiol, flauta de bec tradicional, de sons molt aguts, tocada per l'instrumentista.
4: El flabiol és un dels instruments més característics del conjunt musical que avui ens ocupa, que és la cobla. Parlem d'una formació musical que associem a les sardanes. I si al Termcat hi ha algú que pot parlar de música en propietat, aquesta és la Cristina Bofill. Cristina, què ens pots explicar d'aquesta orquestra tan catalana de la cobla?
7: És una agrupació instrumental que inicialment servia per tocar qualsevol tipus de música, bàsicament tradicional, però que actualment la coneixem perquè té com a funció principal la interpretació de sardanes. I destaquem això, que és una formació musical, una agrupació musical autòctona, és a dir, que és pròpia de Catalunya i té uns orígens força antics, ja daten del segle XIV. Tal com la coneixem actualment, la cobla tocadora, diguéssim, de sardanes, és una successora directa de les formacions que es documenten a les comarques gironines en els segles XVIII i XIX. Està composta per 11 músics, però que només són 8 instruments. Per què? Doncs perquè hi ha instruments que estan doblats, diríem, no? És a dir, que són tocats per més d'un músic. Són el fiscorn, la trompeta, la tenora i el tible. I amb el cas particular del músic que en toca dos a la vegada, que és el flabiol i el tamborí.
4: Si et sembla, repassem amb calma tots aquests instruments, començant pel que hem destacat a l'inici, el flabiol. Què és i com hem de dir-ne de qui el fa sonar?
7: El flabiol és un instrument de vent. És de la família de les flautes. De fet, és una flauta de bec o flauta dolça, que és aquella que ens feien tocar a l'escola quan érem petits i que més o menys ens en sortíem, oi? Doncs el flabiol és una flauta de bec, però més petita i de sons més aguts. És curiós perquè el músic, com que és petita, toca el flabiol amb una sola mà, perquè és el mateix músic, ja ho hem dit abans, que també toca a la vegada el tamborí. És una mena de composició estranya. Amb una mà toca el flabiol, el mateix braç porta unes corretges i unes brides on s'aguanta el tamborí i amb l'altra mà percudeix el tamborí. I el músic que toca el flabiol és el flabioler, la flaviolera o el flaviolaire. Una cosa curiosa és que, com que és un instrument tan arrelat, tan tradicional a tot el territori de parla catalana, té noms que són variants dialectals. Se'n diu també fabiol, fluviol i fins i tot fubiol, segons el lloc. És un terme tan arrelat, tan conegut, que ha generat frases fetes, molt genuïnes en català, com tocar el flabiol, o sentir tocar el flabiol amb el sentit de que estàs una mica a la teva, no? Fent la teva musiqueta fora de lloc.
4: Cristina, parlaves del tamborí de la cobla, que és important no confondre amb el tamborí de cordes, oi?
7: El tamborí de la cobla és un instrument de percussió, és a dir, es toca percudint-lo amb una baqueta molt petita. En canvi, el tamborí de cordes, que és un altre instrument també tradicional, sobretot a la zona del Pirineu, a banda i banda del Pirineu, alerta perquè no és un instrument de percussió, com el seu nom indica, és un instrument de cordes. És un instrument de corda percudida, és a dir, es percudeix la corda, no una membrana. Per tant, és sensiblement diferent. És un instrument també molt tradicional, que es troba a tot l'arc mediterrani, i igual que el tamborí no s'acostuma a tocar mai sol, sinó que és el mateix músic que en toca dos a la vegada, acompanyat sempre d'algun tipus de flauta.
4: Un home orquestra, vaja.
7: El músic és, sí, és multitasca, ho diríem així, no? Toca dos instruments, sí, a la vegada. Un de vent i un de percussió o un de cordes.
4: Altres clàssics de la cobla són el fiscorn, el tible i un de tan popular com la tenora.
7: Exacte. Tots aquests instruments que has dit són els instruments forts de la cobla, no? Són instruments de vent. I és important perquè els instruments de vent són els que donen la sonoritat. Hem de tenir molt present que la cobla toca sempre a l'aire lliure, a l'exterior. Per tant, necessita instruments forts, que tinguin sonoritat, que tinguin volum sonor. I són aquests que has dit, el fiscorn, que s'assembla bastant a la trompeta, és de la família de la trompeta i és el membre més agut d'aquesta família. Després hi ha el tible, que s'assembla més a l'oboè, però té un so més suau. Fixeu-vos que he dit el tible, no la tiple, que això moltes vegades es confon. L'instrument és masculí, és el tiple, diferent de la tiple, que és aquella veu de dona soprano, la veu més aguda de les dones. En canvi, l'instrument de la cobla és el tible, és masculí, i això a vegades no ho diem bé. I finalment tu ho has dit, no?, el gran clàssic, l'instrument que és el primer que ens ve al cap quan pensem en la cobla, el solista, el protagonista, que és la tenora. Que en aquest cas també és semblant a l'oboè, però de sons més greus.
4: I té alguna relació amb el tenor?
7: La tenora, el substantiu femení, dintre de la cobla, és com la veu corresponent al tenor, que seria la veu més aguda de les veus d'homes. Les veus d'homes són baix, baríton i tenor, doncs sí que etimològicament, evidentment, estan relacionats.
4: I si parlem de famílies, tant el fiscorn com el tible, com la tenora, són el que es coneix com a instruments aeròfons, oi? El que al carrer en diem de vent, no?
7: Exacte, tu ho has dit. Aeròfon és el terme tècnic per a referir-se a un instrument de vent. Ens sembla molt estrany, però no ho és tant. Aero, aer, del grec, aire, i font, de so, veu, és a dir, instrument provocat per l'aire, pel pas de l'aire per un conducte. Dintre dels instruments de vent hi ha de dos tipus. Hi ha els instruments de vent fusta, que en el cas de la cobla són el tible, la tenora i el flabiol, és a dir, que tenen el cos construït de fusta, i després hi ha els de vent metall, que són el fiscorn, la trompeta i el trombó. I aquesta paraulota, diguéssim, aeròfon, forma part d'una classificació que s'anomena el sistema Hornbostel-Sachs, que és una classificació que agrupa els instruments musicals en 5 grans categories.
4: Va, que jo puc. Hornbostel-Sachs.
7: Aquesta classificació fa referència a la manera com es produeix el so en l'instrument. L'aeròfon, doncs el so és produït per una columna d'aire. L'aire passa per una columna i produeix el so. Aeròfon, el primer. Membranòfon. El so és produït per una membrana, generalment percudida amb algun instrument, una baqueta. Cordòfon, ha sortit abans amb el tamborí de cordes. El so és produït per una corda, ja sigui percudida amb un cop o fent la lliscada. Idiòfon, en aquest cas, el so és produït per tot el material de què està constituït l'instrument i no només per una part d'aquest material, d'aquestes parts, com en els casos anteriors. I, finalment, el cinquè grup es va afegir amb posterioritat, són els electròfons, en els quals el so és produït per un dispositiu elèctric o electrònic.
4: I ens queda repassar tres grans clàssics de l'orquestra. La trompeta, el trombó i el contrabaix. Per què la cobla ha incorporat aquests instruments i no d'altres com el violí o el violoncel?
7: El fet que la cobla tingui aquests instruments és la necessitat de tenir un volum sonor en un espai exterior que sigui potent, que sigui contundent. La trompeta i el trombó podríem dir que són aquests instruments de vent forts que donen una sonoritat molt potent en aquestes audicions a l'aire lliure. I el contrabaix és fonamental perquè és el que fa el baix en tota l'agrupació musical. És tan important el contrabaix que popularment té un nom molt i molt conegut i molt bonic, que és la berra. Llavors, el motiu pel qual hi ha aquests instruments i no un violí, que té un so molt bonic, molt suau, és aquesta necessitat de contundència i de volum sonor que no donen, en aquest cas, el violí i el violoncel. La part melòdica que podrien aportar instruments com el violí i el violoncel la fan la tenora, bàsicament, com a solista melòdica, diguem-ho així.
4: Cristina, abans d'acabar, hauríem de parlar de la infografia de la cobla que heu fet al Termcat i que es pot consultar al web. Recull tota la informació dels instruments d'aquesta orquestra, els sinònims per als músics i, sobretot, les formes femenines.
7: Bé, a mi m'agradaria dir que aquesta infografia ha estat una iniciativa de Som Sardana i ha estat feta també amb la col·laboració de l'Escola Superior de Música de Catalunya, de l'ESMUC i de l'Auditori Museu de la Música de Barcelona i que forma part de tot un grup d'infografies d'instruments musicals que des de l'any 2020 ja estem fent. I pel que fa al nom de femenins d'aquestes instrumentistes, d'aquestes músiques, dones músiques, que a vegades ens costa una mica dir jo sóc música, no? Perquè, clar, com que ho confonem amb el substantiu abstracte, la música, no, un músic, una música, per referir-nos a una dona, doncs en aquest cas ens ha interessat molt destacar doncs, els noms femenins de les dones i que en la infografia doncs, hi hagi també una representació equitativa de dones i homes. I llavors hem fet explícitament aquesta infografia els noms femenins, de manera que hem de dir la tiplaire, la contrabaix, la contrabaixista, la flabiolaire, la tamborinera, la tamborinaire, la tenora, en aquest cas, per a referir-nos a la dona música, la tenorista, la trombó, la trompista, la trompeta, la trompetera, etc.
4: Ara ja només ens faltarien les tietes.
7: Sí. De tietes, no? Que diuen de tietes. Sí.
5: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Thank you.
8: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Fisioteràpia i trastorns respiratoris.
10: La fisioteràpia respiratòria és una disciplina essencial en el tractament i la prevenció dels trastorns respiratoris. Aquesta branca de la fisioteràpia se centra en millorar la funció pulmonar i la qualitat de vida dels pacients amb afeccions com l'asma, la bronquitis crònica o la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Mitjançant tècniques específiques com la ventilació dirigida, com els exercicis respiratoris i els drenatges posturals, els fisioterapeutes ajuden a alleujar els símptomes, reduir les exacerbacions i millorar la capacitat respiratòria. A més, una intervenció adequada pot prevenir complicacions i fomentar una millor salut general dels pacients.
8: Salut Activa.
11: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Doncs aquesta disciplina és una disciplina bastant nova que tracta sobretot de millorar la salut pulmonar. La població a la que va dirigida normalment és a tant adults com a infants, no? També a gent jove, però no hi ha tants de casos. Important a la gent que té asma, bronquitis crònica o malaltia pulmonar obstructiva crònica, que són tres patologies molt freqüents que ens trobem a l'àrea de fisioteràpia respiratòria. I els trastorns que solen tenir són dispnea, que és falta d'aire, que els costa respirar quan fan alguna mica d'activitat una mica més vigorosa, i tenen un excés de secrecions que no saben extreure, que no poden extreure per problemes que tenen dins del bronqui o del mateix pulmó. Llavors nosaltres com a fisioterapeutes ensenyem a saber treure aquest excés de moc perquè ho puguin anar fent durant el seu dia a dia, i donem una pauta d'exercicis, que és molt important que es moguin perquè hi hagi una millora de flux d'oxigen i que millori la sensació aquesta de falta d'aire. És important, molt important, en els pacients que tenen problemes respiratoris que facin activitat física. Això està sobretot destinat a gent adulta, però també tenim la part d'infants, no?, que també la portem des de pediatria de l'Aps de Palamós i conjuntament amb els fisioterapeutes a PIC, d'atenció primària comunitària, que tractem amb uns tallers que fem anualment, fem un parell, i són destinats a infants i famílies que tenen problemes a l'hora de saber treure les secrecions als seus fills. Aquestes sessions són obertes a totes les famílies. Podeu venir amb el vostre nadó o amb el vostre fill. Normalment estan orientades a infants de 0 a 3 anys i també obrirem alguna orientada a infants de 4 a 6 anys.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C-58 al punt de Sant Quirze, en direcció Barcelona, i a Ripollet, en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per l'A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir. Per tant, gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat. Així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error al intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia, entre altres. Els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial.

0: D'altres mateixos.
1: Every day.
2: Yes, sure.
3: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
2: In Barcelona.
4: No, we are ready.
5: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
4: Thank you.
6: Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
7: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
8: Los colombianos, Ega, Neiner, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
7: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
9: Ya Pogacar.
10: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard y tercero quizás Pol Seixas o Remco.
11: El ciclismo yo lo he viscut siempre desde casa, yo lo practico desde 6 años y es decir, que sortir desde Barcelona es todo un orgullo.
6: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants-Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
12: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
6: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
13: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soler i Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
14: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
13: En el cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
15: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, ho van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
13: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
6: Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
0: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
1: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport

0: pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
1: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
2: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
1: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
1: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
4: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
5: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
6: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
7: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
8: La situació positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
7: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
6: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
10: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
9: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
6: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin 500.000 de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia de Catia-la-Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
11: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una que también quiero felicitarle a él.
6: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
12: L'auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers, de Lliga Sobal.
13: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs, convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs, els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
12: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
6: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
14: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
6: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
17: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
18: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
19: Funky Tracks Radio.
20: Elegido producto del año por los consumidores.

0: to mention.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura dels comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida jove. Aquest crim s'assuma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
0: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
2: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error al intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
2: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
5: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
6: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
7: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
2: Thank you. Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
8: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Gran Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
9: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
10: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
11: La uso més que l'autobús o que el metro.
12: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
9: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
13: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
14: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
9: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a Travessera de les Corts, a la zona del Camp Nou.
2: Tres minuts per arribar a 7:45. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamón Carvajal.
15: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
16: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
15: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
17: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
15: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
18: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
15: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
19: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
20: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
15: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
2: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i, finalment, ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
21: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
22: No tenía ni idea que estaba anulada, como la línea 2, que voy a Monumental, está también parada. Entonces la alternativa era coger el tranvía para ir a Monumental, pero no sabía nada.
21: I, Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres, que es perllongaran durant tot l'estiu, estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció, perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
2: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
0: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
1: Si no s'impliquen los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamientado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
0: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
2: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
3: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
23: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat. I a la Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
3: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'Uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.

0: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
1: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
2: Jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible.
0: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
3: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
4: Després de la polèmica de l'any passat, El meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
5: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets i llavors és una cançó que és de la gent.
4: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Pastó, la cantada recupera la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a les noves generacions.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al petit de Calaril que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarra.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mallà.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de Pegaso, de la Pegaso, quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat, a través de les xarxes socials, que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona.

0: Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, connectarem en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I en esports encara, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires afectacions. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud i entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Més endavant també hi ha retencions de Cerdanya a la Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha lentitud de Sant Quirze a Badia i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol pels problemes que hi ha a l'autopista P7 pel camió avariat. A l'autovia 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 lentitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda del hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bon Pastor al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs pateix talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara el temps, ja cal que ens preparem per uns quants dies de calor intensa. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Pensava que això ens ho arreglaries una mica.
2: Bon dia, Helena. Doncs sobretot no mateu el missatge. Jo simplement sóc aquí el portaveu de l'atmosfera i bàsicament doncs, el que diuen les previsions és que cada dia anirà a fer més calor. I això que de calor en fa i n'ha fet molta. Però atenció perquè vist des d'ara, sobretot a partir del diumenge, parlarem d'una onada de calor més consistent al nostre país. De moment el matí comença diàfan, comença transparent, comença tranquil, una mica ventós, això sí, compta perquè és un vent molt sec, sobretot a l'Ebre i especialment avui a l'Empordà, i això també fa que hi hagi una mica de tràngol marítim. Per tant, molta gent anirà a la platja, però compta perquè es trobarà corrents d'aigua, corrents doncs, de mar de fons ben destacables. Precaució, ja diem, temperatura que s'enfila, i aquesta tarda ja arribarà fins als 37-38 graus amb facilitat a les comarques de la Terraferma, també al Pla de Bages, especialment en aquesta zona a tocar, per tant, de Manresa. Temperatura acompanyada de sol també aquesta tarda. I al cap de setmana, de núvols importants ben poquets. I aquesta temperatura que ja el diumenge a moltes viles estaran cantant els 40 graus. Per tant, haurem de buscar l'ombra, sigui com sigui, i la hidratació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És una notícia que obre avui el nostre informatiu i que ens ha sorprès, com aquell qui diu de matinada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmping de la zona, dels càmpings de la zona, que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició i, per tant, s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda, amb l'inici de la primera etapa que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la Ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira?

0: tota la ciutat, dividint-la pràcticament en dues parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia, per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa, amb un final diumenge amb tres pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Bon dia.
1: Bon dia, Marta.
0: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. Què implica, què significa aquest gran départ a Barcelona?
1: És tenir la gran cursa ciclista d'inici que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquests que dius, si tu tens el gran départ d'una cursa com el Tour de França, tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això, independentment de si li agrada el ciclisme o si li ha de fer altres tipus d'esports.
0: Ho dèiem, tres etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests tres ascensos, passant també per la pujada a Begues i que circularan gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre aquestes tres etapes?
1: Mira, en primer lloc, la crono per equips amb aquest format que és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament doncs, inèdita en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'Alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant, també exigent, per tant, també els favorits tornen a estar, diguéssim, al focus i, per tant, tenen els deures dels dos primers dies ja a rendir bé. I aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
0: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour. Guanyaria el cinquè si ho aconseguís i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain. Però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap que és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades i ve en un gran estat de forma. Després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
1: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim amb tots els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França. Jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està. És un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim. I tenim altres noms, tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent Francesc, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms i, per què no, Isaac del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
0: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
1: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer, doncs, això, escapades, intentar-ho, l'Abel Balderston més en muntanya. És difícil que cap d'ells doncs pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur, perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França, també a nivell històric, doncs d'aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes sí o sí a qualsevol dels tres.
0: Moltes gràcies a Roger. Doncs ja ho veieu, aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona i aquí la gran feinada de descàrregar, doncs com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest gran départ, aquesta 113a edició del Tour de França, la gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a terres catalanes, durant els propers tres dies.
2: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya, que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona, i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
3: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà

0: per a vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Quart de nou, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups s'hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
2: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
3: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
2: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
4: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
2: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
5: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
2: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
6: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
7: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
2: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
8: Bon dia, Helena. Sí, hem canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà incompleta ininterromput des de Ciutadella, Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els serveis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui, divendres 3 de juliol, i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella, Villa Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T4 i T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
1: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel, que vagi bé. Segons s'acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
9: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. I en hoquei sobre patins, Ferran Font deixa el Barça. Club i jugador han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia fins al juny del 2027. El jugador usonenc va aterrar al club blaugrana fa dos estius provinent de l'Sporting de Portugal. En total ha jugat 103 partits amb el Barça i en aquest temps ha guanyat dues Supercopes i una Hockey Lliga. I arribarem a 9:15 amb Cultura, que ens situa ara mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
10: com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
1: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
11: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
12: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
11: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
13: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
11: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
1: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per El Petit de Caleril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de tres columnes amb entitats de cultura popular, art visuals i grups musicals.
14: Em torna a dir el Joan, que no es cansa mai, em torna a dir a tots iguals. I després de veure totes les persones...
15: La xarxa de comunicació.
16: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
17: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
18: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
17: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
19: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 3 minuts de 9:15, hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorregat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
7: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
8: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
9: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
8: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
10: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
8: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
11: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
13: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
14: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
15: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
16: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic.
17: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
18: Dona aquesta seguretat i també aquest confort. I a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
15: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
1: Tres quarts de nou, és temps, a banda del Tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
1: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
19: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0 sobre Àustria. Una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
20: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
19: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran départ de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran després un recorregut que travessarà tot Barcelona passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc a través de l'Avinguda Maria Cristina i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà a inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà després de pujar a Vegas de nou a Barcelona i anar a la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per Terres Catalanes, a inici a Granollers i aquí, passant per la Collada de Toses, ja anirà a parar als Angles a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogacar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí amb les descàrregues dels camions i de tot el material perquè demà arrenqui el Tour de França, el Gran Depart, aquí al Fòrum de Barcelona.
19: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han volcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
22: Bon dia.
19: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
22: Bé, tenir la sortida del Gran Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs, home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de per etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement a tots els anys de història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
19: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
22: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. Tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment doncs, tenir doncs, referents, com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no? Que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això sempre són aliats, no? Per poder doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants, i poder créixer a nivell, diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
19: S'atreveix amb un favorit, el president de la Federació Catalana. Hem de pensar en Pogacar com a gran favorit.
22: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és a Pogacar. Crec que Vingegaard, en aquest cas, no hi posarà fàcil. Podem també apostar per ell. Serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer doncs, el seu bon tour. No? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no? Aquesta aparició que hi ha hagut,
19: el jove Seixas, sí,
22: i després també... Correcte. Correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar doncs, de citar també els dos catalans, no? Els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joel Nicolau, un gironí que bueno, participarà també doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que, coneguent-los a tots dos, donaran molta guerra i faran molt bona feina.
19: De bo,
22: i deixaran
19: així,
22: molt bé el pavelló català.
19: I els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
22: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
19: Doncs el Tour, que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
0: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula, i la tant que ens espera en aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícules, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
2: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
3: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
23: Lo del business, ¿te parece bien?
2: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
24: Dia de caza ens porta l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
25: Hay que saber esperar.
26: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
24: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
27: Oh, joder!
28: No estava apuntando ahí.
29: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
30: Daddy.
31: Humphrey.
30: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
24: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
0: Ahir va començar el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestar o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena, bon dia.
0: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
4: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara, d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí ja comencem les proves de so per demà, o sigui que a partir de les 9 i fins a les 9 del vespre d'avui ja veureu una mini rèplica, els que passin a fer una mica el xanfarder, de què fan les nostres bandes fent les proves de so per tenir-ho tot a punt per demà.
0: Laura, enguany teniu debutants com la Ludwig Band, però també mítics com els Amics de les Arts celebrant 20 anys o la Fumiga en la seva gira de comiat. Tres moments ben diferents en una mateixa nit. Quina intencionalitat artística hi ha al darrere d'aquesta barreja?
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe. No? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: Laura, fes-me un titular. Dèiem que La Xarxa Més i les televisions locals emetran un programa especial. Quina imatge del Canet Rock t'agradarà que arribi a la gent que se'l mira des del sofà i que potser vindrà l'any vinent al vostre festival?
4: Home, la imatge jo crec que són les cares del públic. És a dir, que segur que en la realització en directe ja veureu com són les primeres files dels nois i noies que estan gaudint d'aquest directe. Per mi la imatge important és veure com de bé s'ho arriba a passar la gent que ve a Canet, que al final són més protagonistes el públic, no?, que no pas els propis artistes, perquè d'alguna manera el que nosaltres intentem a Canet és que no sigui només una experiència musical.
0: Laura, no tenim més temps. Que vagi molt bé el festival i gràcies. Gràcies per la paciència.
4: Moltes gràcies.
0: I a vosaltres també. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera, de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuació i la policia treballa per identificar i detenir els autors del crim. Els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió del doble terratrèmol en el marc dels mecanismes europeus de protecció civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribi aquest dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pels terratrèmols s'eleva a 27, segons el Ministeri d'Exteriors. A més, continuen desaparegudes 137 persones de nacionalitat espanyola i 11 han estat localitzades sota les runes. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte amb una contrarellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona que afectaran el corredor del litoral i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Anglès, ja en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I també en esports, Espanya ja és a 8ens de finals del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura màximes que podrien tornar a arribar als 38 graus a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Gemma Palet.
4: Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Fira Intercultural de Premià de Mar, que organitza la plataforma intercultural amb el suport de l'Ajuntament. L'esdeveniment, que es farà durant la tarda a la plaça dels Països Catalans, tornarà a ser una mostra festiva de patrimoni cultural, gastronomia, música i dansa dels països d'origen de molts premianencs, concretament, en aquesta ocasió, de 12 nacionalitats. Aquesta setmana han passat per Premià Mèdia la Victòria García i la Clàudia Resamano, de la plataforma intercultural, que han posat en valor l'acció de l'entitat i el valor de la fira com un exponent d'unió i interacció entre cultures i d'enriquiment mutu entre Premià de Mar i els nouvinguts.
5: Yo creo que ha sido muy bonito, perdón, ha sido muy bonito porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras, entonces yo creo que se va sumando. Y también la posibilidad de participar en fiestas específicas de diferentes países, como la de México, como el Día de los Muertos de México, por ejemplo, también con el carnaval que se hicieron actividades, por ejemplo, con Brasil, o sea, en se ha apoyado a Gambia, a Senegal, diferentes actividades que van sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año. Somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premiá. Y Premiá nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente, pues da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
4: La fira començarà a les 6 de la tarda i comptarà, entre altres elements, amb un escenari per a les actuacions i diverses carpes, i entre elles una dedicada específicament a les activitats infantils i una altra on hi haurà un recull d'imatges de les fires anteriors. Les actuacions aniran a càrrec d'un duet ucraïnès, ballarins de bachata i un cantant veneçolà. Els països que tindran presència a la mostra aquest any són Ucraïna, Uruguai, Hondures, Colòmbia, Gàmbia, Argentina, Xile, Senegal, Bolívia, El Salvador, Paraguai, Pakistan i Venezuela, país que en aquesta ocasió tindrà un paper malauradament especial arran dels terratrèmols. Justament tindran una parada solidària per recollir material mèdic, com informàvem ahir. El 30 de juny finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants decretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que va començar els tràmits presencials, el dia 20 d'abril s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes, també s'hauran fet unes 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients. Recordem que després que Madrid anunciés l'obertura d'aquest procés, l'Ajuntament va començar a organitzar un dispositiu extraordinari d'atenció a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que va funcionar en un horari especial de tardes del 20 d'abril fins al 27 de maig, moment en què es va desactivar per considerar que el volum de tràmits ja no demanava mantenir-lo actiu i els tràmits es van continuar fent en horaris ordinaris. Des del primer moment, l'equip de govern va retreure al govern Sánchez que s'hagués decretat una maniobra d'aquesta envergadura sense oferir ni instruccions ni recursos als ajuntaments. I el mateix alcalde va anunciar que un cop acabés el procés, portaria la factura al ple municipal per tal de deixar constància oficial dels costos extraordinaris que ha ocasionat el servei.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
4: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació, seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona i millor connexió amb els hospitals de referència, i també demana accelerar la pacificació de la N2 al Baix Maresme. Així mateix es reclama l'execució dels nous accessos a la C32 incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu es demanen millores en centres concrets, el Masnou, Montgat o Mataró, entre altres, i en matèria de seguretat es vol un augment dels efectius policials al Maresme d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Toronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
6: Matinal Premià Mèdia.
4: L'Ajuntament s'ha fet ressò d'una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posa en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions al síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8% menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, amb un 30,8%, administració pública i tributs, 20%, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, 23%, i consum, 23%, i el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 al 2024. Diu també la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia. Comencen les classes dels cursos intensius de català que ofereix a l'estiu l'Oficina de Català, però aquest cop no es faran a la seu d'aquest organisme, a l'edifici de Santa Tecla, al carrer Torres i Bages, sinó que es faran al centre cívic, perquè a Santa Tecla hi estan

0: que volem concentrar l'aprenentatge. Aquí, Premià de Mar, fem el bàsic 1. Hem de dir que aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici que compartim, Escola d'Adults i Oficina de Català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
1: molt
0: que
1: bé.
0: També ens fa molta il·lusió, que l'Ajuntament cada cop hi treballa més i cada cop és més habitable i més bonic. Per tant, l'edifici
1: No està operatiu durant un temps.
0: Exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula amb aire condicionat, que és tan important.
1: Que bé, que bé.
0: Perquè el curs es fa del 2 al 23 de juliol, per tant necessitem aula amb aire condicionat sí o sí.
2: El Consorci de Normalització Lingüística ofereix concretament 3 cursos intensius, l'inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. A Premià de Mar es pot fer el bàsic 1 i a Premià de Dalt el bàsic 2. Les inscripcions a aquests cursos s'han fet a la propagadora també per raó de les obres a Santa Tecla. Premià de Dalt informava de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen els fets, es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien al mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut, però segons ha pogut saber Premià Mèdia, l'home amb antecedents per diferents delictes ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar d'altra banda a l'interior de l'immoble objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i en paral·lel es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
3: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
2: L'elecció d'una nova junta de només pisos en una assemblea extraordinària de l'entitat ha donat peu a una confrontació important de visions sobre aquesta renovació entre el president sortint i la junta provisional. Si l'antic president Jordi Calvache, que va dimitir del càrrec el 6 de maig passat, expressava clarament la seva preferència per una de les candidatures, una candidatura ja conformada i tancada, i advertia que la segona opció, oberta i per a persones individuals, podia amenaçar la cohesió del col·lectiu. Poc després, la portaveu interina Laura Benavarre contactava amb Premià Mèdia i ens transmetia una comunicació per rebatre les afirmacions de Calvache en nom de la Junta Provisional, que es va conformar després de les dimissions el 6 de maig. En aquest comunicat s'explica que després de la dimissió de Jordi Calvache i 3 vocals, i a la vista que l'Assemblea va expressar la seva voluntat de preservar l'activitat de l'entitat, es va designar el vocal de més edat de la Junta sortint, Alexandre Serres, com a president provisional i també Laura Benavarre com a portaveu. L'existència d'aquesta Junta provisional conferiria, doncs, a aquestes persones la potestat d'intervenir públicament com ho ha fet el president sortint, Jordi Calvache. Amb relació a les declaracions de Calvache, aquesta junta afirma que la situació de paràlisi i disputes internes a què fa referència és, diuen, una narrativa creada per ell i per uns pocs membres també dimitits, com també ho seria que existeixin dos bàndols, uns que volen llistes obertes i altres llistes tancades de candidats. Segons aquest grup, el que ha passat és que unes poques persones de la Junta Antiga es van quedar treballant perquè no es perdés l'associació i han volgut organitzar una nova assemblea per escollir una junta definitiva i que la proposta de llistes obertes de candidats es va fer en defensa d'una forma més democràtica i plural de funcionament de la plataforma, que és, afegeixen, una associació ciutadana i no un partit polític. Ara, afirmen, un grup de persones dimitides vol forçar a canviar el sistema i menysté la tasca dels membres de la Junta Provisional. Un grup de 6 premianencs ha visitat aquests dies el monestir de les monges Clarisses per mantenir viva la tradició de portar una dotzena d'ous i demanar bon temps de cara a la festa major. La comitiva va lliurar els ous juntament amb una cistella amb diversos elements representatius a la festa premianenca, amb l'esperança que enguany el temps torni a acompanyar les celebracions. Un dels participants, Mateu Ribas, explica que les religioses els van rebre amb molta il·lusió i que aquesta és la tercera vegada que participen en aquesta visita.
4: I la veritat, aquest any estan supercontentes de rebre'ns un altre cop, no? I van estar molt contentes. La veritat, va ser una experiència que jo la vull tornar a repetir també perquè dona ganes, no? i a sobre després veure el temporal que va fer l'any

0: passat per Festa Major, que va ser impressionant, no? És donar una sensació de gust.
1: La tradició va agafar encara més força l'any passat quan, mentre bona part de Catalunya va quedar afectada per les pluges, la Festa Major de Premià de Mar es va celebrar sense incidències meteorològiques. Seguint aquesta creença popular, els promotors de la iniciativa esperen que la visita a les Clarisses torni a portar bon temps també aquest any.
2: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Situació meteorològica que avui torna a venir marcada un dia més per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A banda d'això, hem de dir que les temperatures es mantenen força elevades, tot i que de moment amb una calor, podríem dir que moderada, tenint en compte que estem ja al mes de juliol, que és estadísticament un dels més càlids de l'any, i per tant, unes temperatures, podríem dir que normalitzades. Aquesta passada nit han pujat lleugerament les mínimes a la major part del mar. No tot arreu, perquè a les fondalades de l'interior de la comarca i a la conca de la Tordera, a Tordera mateix, per exemple, i la mínima va ser de 19 i avui de 16. Per tant, la temperatura ha baixat 3 graus, s'ha notat. En canvi, a la resta, ha pujat al voltant d'un grau la temperatura mínima i esperem que aquestes temperatures vagin en augment al llarg d'aquest cap de setmana. Avui amb sol, com dèiem, algun núvol prim, poc important. De cara demà i demà passat, 3 quarts del mateix. Els vents amb les típiques marinades, aquí a la costa, marinades que bufaran de component sud-sud-oest al llarg d'aquest migdia i propera tarda. El mateix esperem per demà i demà passat, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a la setmana vinent, els mapes no s'acaben de posar d'acord. El que sí que coincideixen és que tindrem una nova glopada càlida. El que no coincideixen tant és amb la intensitat que tindrà aquesta onada de calor i la seva durada. Uns mapes ens diuen que durarà molt, durarà tota la setmana que ve i bona part de la següent setmana, i altres ens diuen que 3-4 dies amb unes temperatures que tampoc serien exageradament elevades. En qualsevol cas, farà molta calor la setmana vinent i, per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat, perquè és molt possible, molt probable, que haguem d'activar algunes alertes justament per calor, tant per calor diurna com també per calor nocturna.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: Vamos, vamos! Al ataque! Fuego! Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
7: Recargar.
8: ¡Torpedo!
7: Es genial tenerte de vuelta.
9: Me la suda.
7: Están tirados.
10: Funky Radio Show.
11: ¿Qué coño es eso?
12: Funky Tracks Radio.
13: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
14: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
13: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
14: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
15: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Meg Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila. I amb noves cançons, aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Media per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Media, la veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda.
1: Hola,
0: a la ràdio.
1: Encantada.
0: El Víctor Pasqual a la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig a la bateria. Com
3: Hola,
0: esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però... Som...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
3: Jo, no, una abraçada.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim amb quatre cançons i un EP que què ens ha de permetre descobrir? Nora, què descobrim en aquest EP?
1: Bueno, són sis cançons. I aleshores pues, bueno, vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar, fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant fàcil entre tots, o sigui que la intenció pues, és això, és tirar, seguir en català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa. Però bé, bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat. De fet, vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis. En aquest sentit, l'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Posar-se a composar i tenir missatges per donar. Com
1: depèn,
0: ho gestioneu, això?
1: Depèn. A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó pues, acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... Generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP. Llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra doncs, bueno, veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després doncs, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que assagen el Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? Nola Marblava, que és la primera que escoltàvem.
1: Està sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: És complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Que ja vam anar aquí a l'estudi d'Ofiura, que és aquí mateix, aquí a Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocorrer a última hora, o el que també el company ens va proposant. Però és un plaer, és una cosa molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiura per intentar aconseguir allò
1: que buscàvem. Paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet també, però ja...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment. Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a més, ja a vegades necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passar amb tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro, o sigui, si són tres contra un.
3: Malgrat que hi hagi no estigui d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, doncs, us foteu.
3: Sí, el vot de qualitat és aquell moment, l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És una cosa que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental?
3: Bueno, en general, l'agraden, i qui més qui menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agraden per igual, no? Però que no hi ha, en teoria, un hit que dius...
2: És bàsicament el que volem és que la música soni bé, sí. I sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat... Mm. I estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu. No. El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
0: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això. Ha sigut un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
1: gràcies,
0: Nora, Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
1: Bueno, és un tema que és nou.
2: No està publicat.
1: No està publicat.
0: En exclusiva, inèdit.
1: Però clar, és un tema que de cop em va sortir com molt sol i en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, ni baix, guitarra sí, i res, la cantem ell i jo, ja està, ell toca, jo canto i ja.
0: Molt bé, doncs la Nora i el Víctor de seguida ens interpreten, com es titula el tema?
1: Pues no té nom encara.
2: No té nom oficial, li diem Navegant, no?
1: Navegant, sí, Navegant. Li diem Navegant.
0: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
2: Molt bé, gràcies.
3: Gràcies.

0: continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Bon dia, soc Marta Solar, regidora de Crida Premianenca. Bé, des de Crida volíem parlar avui sobre el cens de pisos buits, aquest cens que fa molt de temps que anem demanant, que el portàvem al programa des de fa molt de temps i que sembla que s'està començant a fer. Ens han dit que des del govern de l'Ajuntament que aquest primer trimestre d'aquest any estaria llest, encara no ens l'han presentat. Bé, per Crida sempre ha sigut una eina molt important, perquè creiem que és una eina que s'ha d'utilitzar. No només el fet de fer aquest cens de pisos i tenir-lo redactat i tenir-los identificats, sinó totes les polítiques que envolten, no?, i què podem fer perquè aquests pisos puguin sortir al mercat, que es puguin posar a disposició dels veïns i veïnes de Premià de Mar, perquè fan molta falta pisos de lloguer a Premià, i per així creiem que baixar o reduir aquestes rentes abusives, no?, de lloguer de l'habitatge, i poder facilitar aquest a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Bé, també avui volíem parlar sobre aquests dos anys de canvi de model de recollida de brossa, d'escombraries, aquesta recollida de residus que ja fa dos anys que es va implementar. Crida va estar sempre posicionada a favor d'aquest sistema de contenidors tancats per reduir el tema del reciclatge, no?, per poder fomentar aquest reciclatge i arribar als nivells que la Unió Europea ens exigia, no? Creiem que és un bon sistema, encara que creiem que és un bon sistema i seguim creient en aquest sistema. També és veritat que després de dos anys veiem que hi ha alguna cosa que no s'està portant bé. Sempre hem demanat també, i últimament més, aquesta fiscalització a l'empresa que està prestant aquest servei, perquè creiem que no s'està portant a terme el servei com s'hauria. No sé si, o no sabem, si el fet és que s'hi han posat pocs recursos o que l'empresa realment no està fent bé la seva feina. Estem esperant també que es convoqui un altre cop la taula de sostenibilitat. En l'última ens van dir que estaven fent una auditoria a l'empresa per buscar, no?, i per detectar tots aquests punts febles d'aquest sistema i de per què no estava funcionant al 100%, i per tant estem esperant això per poder fer una valoració des de Crida. Tot aquest sistema de recollida ha afectat també a la neteja viària. Hem dit que Premià ara mateix fa sensació de no estar net, sobretot al voltant dels contenidors, i amb això també, amb aquesta auditoria també podrem valorar aquesta manca, no?, o aquest aquesta manca de neteja, no?, o si realment aquest sistema ha portat a que no hi hagin prou recursos destinats aquí. També volíem fer esment a la Mar Nova, que bé, sembla que per fi començaran les obres, que és també un dels projectes que Crida ha estat molt a sobre, com la segona escola Bressol. Creiem que, bueno, que ja és hora, que ja fa molt de temps, que hem tingut molts entrebancs entremig, però que estem pendents, no?, d'aquest inici de les obres, que afectin el menys possible a l'escola i a la comunitat educativa, i per tant que es portin endavant. També volíem fer una valoració de la nit del comerç, que es va fer l'últim cap de setmana. Creiem que des de Crida fem una valoració molt positiva. Va ser molt participativa, creiem, amb molts actes i moltes activitats, i creiem positivament que va ser un èxit, i en aquí sí felicitar al regidor i a totes les persones que l'han fet possible, perquè realment va ser un cap de setmana molt participatiu. I per últim, fer una breu previsió del que serà la Festa Major, que ja comença aquesta setmana que ve, amb molts actes. Hem tingut accés al programa i creiem que és una Festa Major molt completa. Festa Major que aquest any té... Com a punt, no?, els 30 anys de Pirates i Premianencs, amb un desembarcament que creiem que serà molt, molt espectacular, i així ho viurem. I també els 30 anys de Diables, no?, de l'entitat Simplement Diables, que farà el pregó, i que són molts anys d'entitats, i com sempre desitjant que la Festa Major sigui el més participativa possible de totes les entitats i de tots els veïns i veïnes del poble, i que tothom la gaudeixi moltíssim. Així que bona Festa Major a tothom i moltes gràcies.
0: Premià Mèdia, informació.
2: Una representació d'11 competidors del Hukutsu Dojo va participar fa pocs dies a la Copa del Món KWF, celebrada a Vitòria. La competició va comptar amb 24 països i gairebé 500 competidors de totes les categories. Pel que fa al dojo, es va fer amb 6 medalles, totes en kumite. Els ors d'Helena García, Atenea Navarro i Edu Giné, i 3 bronzes per Santiago Pestana, Maya Beltrán i Alicia Cárdenas. Destaca també la bona feina de Montserrat Navarro i Martí Rodríguez. En canvi, en kata no hi va haver sort. Tots els karateques van caure a la fase eliminatòria. Des del dojo posen molt bona nota la participació premianenca a la Copa del Món i s'enorgulleixen de la bona imatge i feina feta.
0: Premià Mèdia, informació.
3: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El PSC de Premià de Mar ha reforçat aquest cap de setmana per mitjà d'un vídeo a xarxes socials la seva exigència a l'equip de govern que prengui mesures immediates per posar remei a la problemàtica dels contenidors, publicació a la qual ha respost immediatament a través del mateix canal el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès. En la línia del que ja havien expressat fa uns dies a Premià Mèdia, els socialistes emplacen el govern a obrir els contenidors immediatament, qualifiquen la situació d'insostenible i alerten que amb la calor el problema s'agreujarà i també denuncien que actualment hi hagi, diuen, la meitat dels contenidors que ja estan oberts per problemes de funcionament, cosa que, segons aquest partit, fa impossible repercutir d'una manera fiable la separació de residus en la taxa variable de la brossa. Escoltem la portaveu socialista al ple, Luz Cànovas, que també reitera l'exigència que es convoqui la taula de sostenibilitat i s'informi exhaustivament als grups municipals sobre l'evolució del sistema.
2: Les premianenques i premianencs ja estem farts del que està passant a Premià de Mar amb la brossa. Inacció total i manca de lideratge en la presa de decisions sobre un sistema que queda més de demostrat després de 2 anys que no funciona. Un estiu més amb pudors, amb olors, amb manca de salubritat, amb tot el que això comporta i, sobretot, amb milles de contenidors on en algunes els contenidors estan oberts, d'altres tancats. Com està calculant-se aquesta taxa variable? Que s'obrin ja els contenidors. No podem tenir això durant tot l'estiu. Que es treballi, però que es treballi de veritat aquesta taula de sostenibilitat que Esquerra Republicana demanava que es fos mensualment quan estaven a l'oposició i que ara mateix només s'ha fet un cop. Demanem aquesta taula periòdicament i que sigui una taula on s'aportin dades.
1: Com diem, el mateix regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, respon per escrit a la mateixa publicació d'Instagram i carrega fort contra els socialistes. D'entrada els fa notar que a l'illa de contenidors, on han gravat les imatges, no s'havia retirat la brossa perquè les obres de Jacint Verdaguer havien impedit que hi arribés el camió i es pregunta irònicament per què han triat justament aquell indret. I tot seguit, Ripollès recorda que el PSC, la seva responsabilitat directa en la tria de contenidors i en el format del sistema de recollida, ja que, segons explica, tot plegat es va decidir l'any 2021 amb el PSC al govern. Diu tot seguit que el 2023, quan s'havia de començar a implantar el nou model, li va tocar assumir-ne la responsabilitat, que no s'han amagat mai i que no ha deixat d'aplicar canvis per millorar un sistema que, com ha admès públicament els últims temps, no s'havia dimensionat adequadament a les necessitats del municipi.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
2: El 30 de juny finalitzava el termini de la regularització extraordinària d'immigrants acretada pel govern de Madrid el gener passat i que es va activar oficialment el 15 d'abril. A l'Ajuntament de Premià de Mar, d'ençà que va començar els tràmits presencials, el dia 20 d'abril s'hauran expedit un total de 311 informes de vulnerabilitat, que era un dels documents que es demanaven aquests immigrants per fer després la sol·licitud als organismes corresponents. Segons ens diuen fonts municipals, juntament amb l'expedició d'aquests informes, també s'hauran fet unes 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, en les quals s'han resolt dubtes i s'ha donat suport en la tramitació dels expedients. Recordem que després que Madrid anunciés l'obertura d'aquest procés, l'Ajuntament va començar a organitzar un dispositiu extraordinari d'atenció a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà que va funcionar en un horari especial de tardes del 20 d'abril fins al 27 de maig, moment en què es va desactivar per considerar que el volum de tràmits ja no demanava mantenir-lo actiu i els tràmits es van continuar fent en horaris ordinaris. Des del primer moment, l'equip de govern va retreure al govern Sánchez que s'hagués decretat una maniobra d'aquesta envergadura sense oferir ni instruccions ni recursos als ajuntaments. I el mateix alcalde va anunciar que un cop acabés el procés, portaria la factura al ple municipal per tal de deixar constància oficial dels costos extraordinaris que ha ocasionat el servei.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
6: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Festival Jazz en la nit de Premià de Dalt arriba aquest estiu a la seva 30a edició amb una programació especial que per primera vegada ocuparà tots els divendres al mes de juliol. El certamen oferirà 5 concerts als jardins de Can Figueres, un més dels habituals. El regidor de Cultura, Ramon Golart, explica que la principal novetat d'aquesta edició commemorativa és l'ampliació del festival, que passa de 4 a 5 vetllades, i destaca també l'atractiu dels jardins de Can Figueres com a escenari dels concerts.
3: El més destacat és que en lloc de 4 divendres, que sempre són els primers 4 divendres de juliol, farem tots els divendres de juliol, és a dir, 3, 10, 17, 24 i 31. Bé, nosaltres creiem que és un referent al Maresme i que més enllà de la quantitat de gent que pugui venir a gaudir-ho, que és prop de 500 cadires, és a tot el lloc, l'indret i l'espai.
2: La programació arrencarà el 3 de juliol amb la Barcelona Jazz Orquestra, el dia 10 actuarà Lluís Coloma, el 17 serà el torn de la Sant Andreu Jazz Band, el 24 hi passarà Drove Collective i el festival es clourà el 31 de juliol amb The Big Ace Crew, amb Jonathan Herrero com a veu principal. Segons l'organització, el festival manté la voluntat d'oferir propostes que van més enllà del jazz més clàssic, incorporant diferents estils i fusions per arribar a un públic més ampli. Les entrades ja es poden adquirir a través del web municipal.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A veces es fácil, a veces no es fácil.
1: Premià Mèdia, informació.
2: L'àrea de joventut de Premià de Mar convida aquests dies per xarxes socials al col·lectiu jove premianenc entre 12 i 29 anys a respondre a una enquesta que li ha de servir per la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030. El Pla Local de Joventut és un full de ruta que adopten els municipis per orientar les polítiques en matèria de joventut per períodes de 4 anys i actualment hi ha en vigor el del 2023-2027 que es va aprovar al ple del desembre del 2022. L'enquesta forma part d'una primera fase de diagnosi que es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, institució especialitzada en aquest tipus d'estudis que s'acompanyarà d'altres recursos. Dades estadístiques, reunions tècniques, entrevistes amb agents al territori i sessions amb joves. Aquesta diagnosi comença ara i s'espera poder-la acabar durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest abans d'acabar l'any. Les preguntes que es fan als joves en aquest qüestionari virtual, que segons s'indica la publicació es triga entre 5 i 10 minuts a respondre, conté un primer apartat d'informació bàsica sobre qüestions com el sexe, l'edat, la residència o situació econòmica familiar. Se'ns pregunta sobre aspiracions laborals, emancipació i habitatge, mitjans de transport, participació en el teixit associatiu o oci nocturn i també sobre qüestions mèdiques i psicològiques, algunes de les quals relacionades amb les problemàtiques com el bullying o la discriminació per raons d'orientació sexual. També hi ha un apartat on se'ns demana quins considerem que són els aspectes més valuosos del municipi i els que considerem més fluixos. La Fundació Ferrer i Guàrdia és una entitat sense ànim de lucre catalana que, entre moltes altres tasques de recerca i consultoria social, es dedica a elaborar estudis, diagnosis i plans estratègics tant per al tercer sector com per l'administració pública, especialment ajuntaments.
1: Premià Mèdia, informació.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia, informació.
5: El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol, un esdeveniment de referència a escala mundial, organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny, edificis d'especial rellevància i es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos i la prevenció dels residus de la primera fase del qual s'espera tenir enllestida a finals d'aquest any. El Parc Circular Mataró-Maresme és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs d'energies renovables. I des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. Per fer-lo també s'han emprat tècniques de construcció en sec que permeten reduir el consum d'aigua, escurçar els terminis d'execució o minimitzar la generació de residus. Juntament amb el Parc Circular, les visites guiades que es fan aquests dies passaran també per llocs com la presó panòptica de Mataró, el centre de no turisme Alta Lella o la biblioteca Enric Miralles de Palafolls.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Oberta la convocatòria per presentar candidatura a una nova edició i ja en van 16 dels Premis Fagem, els Premis a l'Empresariat Maresmenc que concedeix la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. En la seva nota de premsa, la mateixa entitat ens recorda que els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial i posen en valor el talent, el lideratge i la contribució de les empreses al desenvolupament econòmic i social del Maresme. Novament es concedirà el Premi Fagem a la trajectòria empresarial i 3 mencions especials, Dona Empresària, Empresa i Sostenibilitat i Jove Empresari Menor de 35 anys. Precisament, una de les novetats és l'actualització de la menció especial al jove empresari que passa a adreçar-se a empresaris i empresàries menors de 35 anys. Amb aquest canvi, diuen, la Fagem vol reforçar el reconeixement al talent empresarial emergent i posar el focus en les noves generacions. Les empreses i professionals interessats poden presentar la seva candidatura fins al 10 de juliol a través del web de la Fagem i un cop més els guanyadors es donaran a conèixer durant la 19a nit de l'empresariat del Maresme, que tindrà lloc el dijous 8 d'octubre al Teatre Monumental de Mataró.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
7: L'univers infinit.
6: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
8: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
9: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
10: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
11: Un dietista de torracollons, no? Val,
10: molt sí, una mica, sí, dit
12: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
10: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
12: I tapa uns tàpers de 10.
10: És veritat.
12: I Dani?
11: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
12: Doncs mira, és bona
10: Dani,
12: idea,
10: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
7: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I ara ens toca anar cap al Patronat perquè el grup d'adults de l'Escola de Teatre Musical ens porta una proposta per aquest cap de setmana, Next to Normal, i avui ens visiten dues persones que ja estan implicades de major o menor manera. Una és la Laura Casanova, que ve en representació del Patronat. Com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé, gràcies.
1: I també ens acompanya la Mònica Calvo, amiga de la ràdio, i també una de les intèrprets que podrem veure damunt de l'escenari. Com estàs, Mònica?
3: Hola, amb molta il·lusió d'estrenar Next to Normal aquest cap de setmana, la veritat, molt emocionada. Estem tot el grup donant-ho tot aquesta setmana perquè surti fantàstic i gaudiu d'una bona tarda.
1: Em deies l'altre dia que ens vam veure, dius, és que és molt especial per moltes coses. La primera, sí, que és una adaptació d'un original espectacular, i la segona, per qui dirigeix aquesta adaptació, no?
3: Home, jo sempre em desfaig en elogis pel nostre director, que és el Marc Vilavella. És un director professional, té premis Butaca per La filla del mar, ha fet muntatges excepcionals i va ser ajudant de direcció de Next to Normal a Madrid amb la Nina. És a dir, coneix molt bé el material, coneix molt bé les cançons, i a part des que com a director i com a persona és increïble, i és, sap molt bé el que vol i sap molt bé com fer que nosaltres, que som amateurs, arribem aquí. Que això és difícil. Jo diria que aquest home treu suc de les pedres moltes vegades.
1: Que bé, que bé.
3: I, sí, sí, i aquest coneixement profund d'aquesta obra, que és increïble. Si no l'heu vista, és d'aquells imprescindibles del teatre musical.
1: Sense fer-nos grans spoilers, però explica'ns una mica de què va el musical o l'obra.
3: Bé, és la vida d'una família, que podia ser una família de classe mitjana, estereotipada, i la pregunta o el tema és sobre la salut mental. Hi ha moltes preguntes a fer-nos, però sobretot com es viu la salut mental.

0: davant de les ferides de l'ànima. Uh-huh. No? Com s'aborda en la nostra societat la salut mental? I aquí crec que en major o menor mesura tots ens hi podem sentir reflexats, perquè aquestes històries són històries... aquesta història és una història molt comuna, molt real, molt del dia a dia, i sempre, com en els musicals, hi ha la part que t'ho prens amb humor, però també hi ha una gran profunditat al darrere.
1: Uh-huh. Explica'ns també, Laura, quins dies i en quin horari podrem veure aquest musical?
2: Doncs a veure, aquest cap de setmana, els dos dies serà a les 7 de la tarda o del vespre, no sé mai com dir-ho. I bueno, és això, dissabte i diumenge, que amb això també farem la cloenda del patronat. O sigui, ja quan tanquem portes el diumenge després de la segona funció, ja serà, bueno, serà el moment d'alegria i també de dir, buf, ara descansar, no? Uh-huh. Llavors, us convido a des d'aquí que si teniu interès anar-hi, entreu a la pàgina web del patronat, el patronat premia.cat, perquè encara queden entrades, evidentment, però, és clar, les entrades més bones, amb millor visibilitat i millors, van volant. Clar. Llavors, doncs, vull dir, us convido perquè, veritablement, jo no he tingut el gust de veure aquest musical en cap altre moment, per tant, per mi també serà una novetat, però en tinc moltes, moltes ganes, perquè, a més, bueno, més veient des de dintre el gran esforç de tot el grup, perquè, clar, tots els alumnes han fet una pinya molt important amb el Marc Vilavella, vull dir, s'han implicat amb l'escenografia, han fet de tremolles, han fet de tot, fent assajos extres pel seu compte perquè la cosa surti molt, molt, molt bé. Vull dir, aquesta implicació tan gran... Bé, i també el que ara m'explicava la Mònica, que millor que ho expliqui ella, però que també hem fet una tasca de traducció. Mm-hmm. Això millor que ho expliquis tu.
0: Mm-hmm. Sí, sí, hem fet una tasca de dramatúrgia, perquè el grup de teatre musical és divers i superric. Llavors tenim molta gent que està molt còmoda en castellà, en castellà sud-americà, argentí, i hi ha molta gent catalana. Llavors el Vilavella ha tingut la flexibilitat de deixar que cada intèrpret triï si vol actuar en català o en castellà. Llavors el llibret original estava en castellà, llavors la gent catalana hem fet tot un esforç d'adaptar música, adaptar cançons i adaptar lletra, amb la qual cosa hem anat fins a les entranyes del llibret, l'hem entès i ens hem empapat, i després tota aquesta feina d'adaptació, que és superdifícil, adaptar la lletra d'una cançó, d'un idioma a l'altre. I ha quedat molt bonic. De fet, hem pogut comptar l'ajuda. El Vilavella és un traductor fantàstic, un adaptador fantàstic, i també de gent professional, com el Carlos, que també ha estat allà ajudant-nos a la traducció. I, bueno, ha estat molt, molt bonic. I han quedat unes cançons precioses. De fet, un dels punts forts d'aquest musical són les cançons. És un estil pop-rock, de manera que espero que acabeu... Bueno, no sé si tindreu ganes d'aplaudir o no, però seguint la música, perquè la música hi ha moments que és que t'arrossega, i després també hi ha unes cançons més melòdiques que també que són precioses. És a dir, la música està molt ben buscada, molt ben triada, flueix molt... Bueno, és com molt coherent. Uh-huh. I també aquest musical va guanyar, espera que ho tinc aquí a la xuleta, premis Tony, que en els musicals és difícil. El 2009 va rebre 3 Tonys i després un Pulitzer Prize for Drama el 2010. És a dir, val la pena, val la pena.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, pensava que quina responsabilitat, no? Una obra que ha estat tan premiada, fer tota aquesta adaptació que heu fet. I a més, Mònica, em deies que moltíssima varietat d'intèrprets, perquè s'ha repartit molt l'escena, no? Sí. I això també és una de les novetats importants.
0: Sí, i això és també del director. És a dir, és una obra molt difícil. De fet, és el més difícil que hem fet fins ara a teatre musical. Llavors, més val fer poc i molt ben fet, que fer molt i després sentir-te sobrepassada, no arribar, i els drames que ja coneixem els actors, no? Quan s'arriba a l'escena, a l'estrena. Llavors, cadascú té uns 20 minuts, són 6 personatges, i nosaltres som 18 persones?
2: 15
0: persones al grup de teatre. Llavors, per exemple, la protagonista, la Diana, té 5 actrius que el Marc ha buscat que tinguessin coherència en els moments, no? És a dir, es va desenvolupant la història i per cada moment escènic, doncs, hi ha una actriu que va molt bé. Pel personatge del marit, del Dan,

0: hi han tres actors. Per la filla hi han tres actrius més. Bueno, és a dir, ens hem repartit els personatges perquè puguem donar bona qualitat i puguem aprofundir en l'aprenentatge, perquè mai havíem fet un musical com aquest. Sempre havíem fet coses més lleugeres, tot i que l'any passat Ojos Verdes també era...
1: Va deixar el llistó molt alt.
0: Doncs aquí la música és molt més difícil per part interpretativa. Les emocions estan molt més a flor de pell i diguem que a l'hora de cantar la banda sonora, els musicals normalment tens l'orquestra que et va seguint. Aquí no, aquí nosaltres hem de seguir un àudio. No hi ha res pregravat, és a dir, som nosaltres que entrem i que sortim i llavors, clar, hem d'anar amb aquella base, amb molta escolta, de manera que ha estat un treball molt profund. També a nivell vocal el treball ha estat molt profund i veureu com la gent ha millorat molt a nivell vocal. Val la pena.
1: Molt bé, doncs quedem tots i totes convidats dissabte i diumenge a les 7 del vespre al Patronat. Gràcies, Laura, i gràcies, Mònica, per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Un plaer.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que dos anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Mèdia es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament, i ara ens han anunciat que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per a les obres de reforma, sense donar, però, més detalls.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: La carpa del Circ Smile rebrà aquest cap de setmana i serà anfitriona del primer festival internacional Gaudirem, que avui nosaltres venim a conèixer, i ho fem amb el seu mestre de cerimònies, Globo Vilar. Com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Què es dona la mà, suposo, un mestre de cerimònies com tu, no?
1: Home, qualsevol persona, com a mostra de respecte, una apretada de mà sempre és bona.
0: Escolta, estem parlant d'un festival internacional, que això diu moltes coses, que és per tu el fet de ser una mica el mestre de cerimònies qui ens anirà guiant per tota aquesta festa.
1: Bé, per mi és un honor. Sí que és veritat que ha estat una mica una apretada, perquè com a artista admiro a Gaudí i totes les seves creacions i el seu art, no? I llavors, clar, enfocar un espectacle de circ homenatjant a Gaudí al principi ha estat un repte. Sí que és veritat que a mesura que anava fent la feina m'he anat donant compte que ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional perquè ha tocat temes universals, i el circ no deixa de ser molt universal, també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
0: Sense fer-nos grans spoilers, però com es reflecteix o com s'intenta visionar, doncs, Gaudí en aquest espectacle de circ?
1: Bé, senzillament el que hem fet és anar a buscar les frases conegudes que definien, els conceptes que defineixen i les idees que han definit a Gaudí, no? I aplicar-les a veure'n el seu paral·lelisme amb els números de circ. Així, per exemple, podem trobar que Gaudí ens deia que l'arquitecte del futur imitaria la natura, perquè són les formes lògiques, les senzilles i les més fortes, i aquí, per exemple, aquest concepte l'he utilitzat per introduir el número d'una noia que es penja dels cabells, que mostra com algo tan natural i humà com els cabells poden ser prou forts com per suspendre una persona en l'aire, no?
0: Parlàvem d'un festival internacional. D'on venen, de quins països o de quins llocs venen alguns dels artistes que hi participaran? I també, si ens pots dir una mica, quants números o quanta gent hi participa d'aquest muntatge, aproximadament.
1: Vale. Aquí tenim uns 8-9 números. Val? Tenim gent d'Ucrània, tenim gent d'Itàlia, d'Espanya, d'aquí de Catalunya. Ah, en tenim de Venezuela també, un escalf ben gran als veneçolans que estan patint el que estan patint. Això és el que ens fa internacionals, no? que hem recollit artistes d'arreu. Números en tenim de moltes varietats. En tenim des dels més clàssics, que puguin ser com el mà a mà, que són dues persones fent acrobàcies sense cap mena d'aparell, com números aeris. Tenim un pallasso molt emocional, amb molta sensibilitat, que, per exemple, el pallasso jo crec que és una aplicació ben directa d'aquesta frase que hem posat en el cartell, aquesta frase d'en Gaudí, de primer l'amor i després la tècnica, no? Mm-hmm. I és que realment desprèn molt d'amor utilitzant una mica la tècnica, no? I, bueno, heu de venir a veure l'espectacle perquè realment és molt gaudinià.
0: Això sí, i a més també amb el segell de la família Zapata, que és, vaja, mundialment coneguda i amb moltíssima trajectòria també dins el món del circ.
1: Porten un bon grapat d'anys. Jo, des que em dedico al circ, el Zapata és una de les famílies que conec de ja fa una bona colla d'anys. I, a més, també cal comptar que la família Zapata ja porta uns anys en contacte amb la Fundació Gaudí, que ens està fent un assessorament i un suport per poder realitzar el festival de la manera més per excel·lència com necessita un tema com Gaudí, no? Així ens han ajudat, per exemple, amb el disseny dels cartells, amb tota una sèrie d'ajudes que ens han vingut molt bé per poder fer una cosa amb cara i ulls i ben sèria.
0: Globo, tot això s'acompanya també amb una petita exposició museu, no?, amb petites dimensions, que es veurà just abans d'entrar aquesta carpa principal.
1: Sí, part del concepte i de la idea que ens introduïa Gaudí era que no només hi hagués una sola disciplina. Llavors, som diversos artistes que treballem aquí, que tenim, a part de la disciplina escènica, perquè ens entenguem, tenim altres disciplines que treballem com artistes, no? Que les exposem en el hall de l'entrada per invitar la gent a entendre que l'artista no és només el posar-se en escena, sinó que darrere també hi ha altres treballs, hi ha maneres d'expressar-se molt diferents, no?
0: Com t'has preparat tu la feina tan important que tindràs, que és d'introduir tots aquests artistes i, a més, també amenitzar una mica, doncs, els entretemps d'aquests diferents números? Com t'has preparat aquesta tasca?
1: Mira, en part he tingut un punt de facilitat, que és que la meva filla petita està acabant arquitectura i també és fanàtica de Gaudí. A mi Gaudí sempre m'ha agradat molt. Llavors, això ja ha estat un punt fàcil, no? El que a l'igual ha estat més difícil és comptant que hi haurà canalla, val? Llavors sí que la feina ha estat no només conceptual, sinó fer-la dolça i agradable per despertar-los una mica d'interès, no? Al final, la feina que he procurat de fer, que és la meva feina com a presentador, fer que unir el concepte Gaudí amb el concepte de circ, ja et dic, m'ha estat molt fàcil, perquè són temes molt universals tots dos, no? Però, bàsicament, la feina ha estat tenir cura de no explayar-me massa i de fer-ho amè i ben clar, en conceptes que ja són, els conceptes gaudinians ja són molt clars i molt senzills i fàcils d'entendre, no?
0: Globo, amb tots els anys que portes dedicant-te doncs, al món del circ, al món de l'entreteniment, com diries o com descriuries el moment en el que es troba el circ ara mateix a casa nostra?
1: Mira, se'm fa una mica difícil de dir, perquè la veritat a Catalunya han marxat força circs des de que jo vaig començar i érem molts movent-nos per aquí a Catalunya. Sí, els Sabates són ben fidels i aquí els tenim. Tenim algun altre circ, però molts han acabat sortint de Catalunya i fent les Espanyes o inclús l'estranger, no? No tinc molt clar com acabarà tot. Em sap greu o crec que hi hauria d'haver-hi més unió entre el que és el circ tradicional, famílies de circ que viuen amb la seva pròpia carpa i tot aquest munt de gent que aprèn circ en centres com l'Ateneu de Nou Barris o a través de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, que hi hagués més comunitat, a l'igual seria una manera d'unir-ho més. M'agrada molt projectes com el del Circ Smile de fer entendre, ara a través de Gaudí, que el circ és cultura, pot ser cultura i no és només un entreteniment visual, sinó que, a més, és una manera també d'introduir conceptes com, en aquest cas, Gaudí.
0: Doncs ara, informació d'interès. Des de quan, fins quan i en quin horari podrem gaudir d'aquest Festival Internacional de Circ?
1: Mira, l'estrena la fem el divendres dia 3 de juliol, d'aquí un parell de dies, i estarem actuant cada dia fins al diumenge, dia 12 de juliol. Cada dia hi ha espectacle a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda comencem. No vingueu a les 6, veniu una mica abans. I els dissabtes fem dos espectacles, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre.
0: Molt bé. I a més, en un espai climatitzat, que això és important i s'agraeix moltíssim amb aquesta onada de calor, eh?
1: Molt important que sàpiga la gent que la carpa està climatitzada, perquè hem d'entendre que el circ està pensat pel fred i la pluja. Ara no és temps de fred i de pluja, per tant, climatitzem la carpa perquè sigui un espai agradable i ajudi a disfrutar de l'espectacle.
0: Molt bé. Doncs, Globo, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molta sort amb aquesta feina que us ve en aquests propers dies.
1: Moltes gràcies i fins ben aviat. No us perdeu, gaudirem el Circ Smile.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: A Mataró, la commemoració del 28J es fixava molt i molt en l'agressió presumptament homofòbica que va patir un menor d'edat al barri de Vistalegre la nit del 20 al 21 de juny després de les festes al barri. Segons informava TV Mataró, es va fer una marxa de rebuig a l'agressió i de suport al jove que va sortir justament des de l'indret on va ser comesa, a la Ronda Sant Oleguer, i va anar fins davant de l'Ajuntament, on es va llegir un manifest. Hi van participar, segons aquest mitjà, unes 200 persones, entre elles l'alcalde de la ciutat, David Bote, que va assegurar que el consistori està fent seguiment del cas perquè no quedi en l'oblit. El president de l'Associació de Veïns del barri de Vistalegre, Antonio Castillo, que també hi era, va explicar que han animat el jove a tornar a sortir al carrer més fort que mai. Recordem que, segons ha denunciat la família i segons testimonis presencials, la víctima de 16 anys va patir l'atac d'un grup de 10 joves que, abans d'agredir-lo, li havien dirigit crits i insults basats en la seva orientació sexual.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha expressat a Premià Mèdia la seva plena confiança que la nova bressol als Corriols estarà a punt l'1 de setembre i fins i tot ha afirmat que no es contempla cap altre escenari ni s'ha previst un eventual pla B. Busquets ha explicat que en el moment que l'empresa que feia la reforma del Voramar va fer fallida, es va córrer a buscar-ne una altra que es pogués comprometre a complir els terminis i que aquest compromís fins i tot s'ha signat expressament. La nova empresa ja treballa des de la setmana passada i ho farà tot l'estiu, agost inclòs, fins i tot amb dobles torns, i la idea és que hagi acabat d'aquí unes 10 o 11 setmanes amb temps de marge perquè després es pugui equipar el nou centre.
3: Es va treballar per trobar una empresa que es pogués fer càrrec d'aquestes obres, és a dir, que pogués reemprendre aquestes obres amb el compromís signat de que aquestes obres s'havien de fer en un termini. Finalment, doncs, es va aconseguir que aquesta empresa es comprometés a fer aquestes obres amb, bueno, crec que són unes 10 o 11 setmanes, crec que és, i a partir d'aquí, doncs, que nosaltres, doncs, disposéssim de temps per poder equipar l'espai. Evidentment, treballarà durant el mes d'agost. Si cal, es faran dobles torns i jo tinc confiança plena en que, bueno, és que s'ha signat un compromís i que aquest compromís, doncs, es complirà. En aquest moment, jo personalment i ni l'equip de govern contemplem aquest paper perquè no estem en aquest escenari, val? En el moment en què, si això s'esdevingués, tant de bo que no, estic convençuda de que no serà així, ens plantejaríem un escenari, però en aquests moments no ho ens hem contemplat.
2: El canvi d'empresa adjudicatària, segons ha explicat Busquets, suposarà un sobrecost en l'actuació, sobrecost que no ha sabut precisar, però que serà assumible i no condicionarà ni els terminis ni el projecte. La regidora ha celebrat, d'altra banda, el fet que per primer cop que hi hagi constància entre l'escola Els Gafarrons i l'escola Els Corriols, les places disponibles superin la demanda i ha indicat que fins i tot s'ha pogut donar plaça a alguna família de fora de Premià de Mar. Justament aquesta setmana tenia lloc el sorteig per determinar l'ordre d'entrada a un o altre centre, però com diem, les 187 famílies preinscrites tindran plaça pública i no quedarà cap fora, cosa que fins ara passava sistemàticament. Busquets també s'ha referit a la contractació de la Fundació Pere Tarrés per la gestió dels Corriols després que aquesta institució hagi guanyat la licitació i s'ha mostrat molt confiada en la seva solvència i en el fet que es doni continuïtat al model pedagògic que ja ostenta l'escola Els Gafarrons.
3: Sí, sí, és així. Vull dir, en la licitació van haver-hi tres empreses o tres fundacions quan es va... I la veritat és que Pere Tarrés ofereix unes garanties, sobretot a nivell pedagògic, que jo, evidentment, prioritzo, i, per tant, doncs, totes les garanties i tota la confiança perquè segueixin, perquè puguin iniciar aquest projecte i, sobretot, que sigui un projecte que sigui continuista de l'altre, val? Vull dir que no sigui... Ja començo de zero, no començo de zero perquè tu t'estàs coordinant amb la nostra municipal, amb la dels Gafarrons.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili Garcia. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J-660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8 de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: La plataforma Millora en Bus Baix Maresme informava que s'ha rebut resposta per escrit de la Generalitat a diversos requeriments i que el Departament de Territori s'ha compromès per escrit a traslladar a aquest col·lectiu les propostes de millora incloses en el pla de xoc anunciat recentment, a més de fer-ho als ajuntaments afectats. Millora en Bus considera que amb aquest compromís la Generalitat reconeix els usuaris dels busos com a interlocutors vàlids i ho celebra com una petita victòria en la seva campanya. En el seu escrit, el Departament de Territori informa també que les marquesines demanades per Millora en Bus en el seu moment s'han incorporat a la llista de peticions globals de tot el territori per la seva validació, diuen, i finalment comuniquen que s'està treballant en el sistema que permeti fer pagament amb targeta bancària a través de la T-Mobilitat, sense donar més detalls, però. Segons ens diuen Millora en Bus, l'escrit que els envia Territori no respon a una instància en particular, sinó un conjunt de demandes que se'ls han fet els últims temps, entre les quals hi ha el pagament amb datàfons als autobusos, rètols electrònics a les parades o les noves marquesines.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
7: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
8: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
7: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
8: Anem al teatre.
9: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
10: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
11: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
12: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
13: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
14: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
15: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
16: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
17: Gràcies per escollir-nos.
18: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Cada cop tenim més a prop la Festa Major de Premià de Mar i avui nosaltres ens volem avançar a una nova iniciativa, una nova activitat que tindrà lloc en aquesta edició de la Festa Major i per això hem convidat el Quim Not, tècnic de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Premià de Mar. Com estàs? Benvingut.
2: Bon dia.
1: Doncs ho dèiem, ens volem avançar a una de les coses que es farà, no sé si per primer cop a la història, però sí en la història recent, una nova activitat que heu pensat i que cerca, ara ens ho explicaràs tu, que la gent participi de la Festa Major i se la faci encara una mica més seva. No?
2: Sí, enguany amb la celebració dels 30 anys del primer desembarcament pirata que s'ha fet i d'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició, com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent, doncs, es senti més a la festa del seu poble.
1: Per tant, amb el que ens deies, es vol fer o celebrar aquesta festa amb els dos bàndols, no? Entenc, de pirates i premianencs, i a partir d'aquí que es desenvolupi una dinàmica que durarà tots els dies a Festa Major.
2: Sí, és a dir, nosaltres el que no volem trencar és el relat de la Festa Major, no? Doncs que diumenge els pirates seran expulsats del poble. El que volem és potenciar una competitivitat sana. Llavors, i el divendres a la tarda hem organitzat una tarda de proves de competició que es dirà Premi en Joc i després hi ha unes proves o unes activitats que estan o durant al llarg de la Festa Major o altres dies per també anar donant una puntuació i anar animant a tot això.
1: Molt bé. Amb totes aquestes puntuacions, ara explicarem com està repartit. Hi haurà un dia que hi haurà com una final o es coneixerà un resultat? Com ho teniu pensat al desenllaç de tots aquests jocs?
2: Sí, el divendres a la nit, just abans del concert de Quilòmetre Zero, que es fa aquí a la Gran Via, abans del Vall Tronera, direm qui ha guanyat aquest any i després es publicarà a la web de la Festa Major, que es crearà un apartat on hi haurà un comptador i es anirà veient els resultats, un relatiu temps real de cada prova.
1: Molt bé. Comencem, si vols, per al principi, perquè una d'aquestes activitats començarà relativament d'aquí poc, no? Una d'aquestes primeres puntuacions d'aquests bàndols.
2: Sí, la primera activitat que tenim, que aquesta sí que ja s'havia fet aquí a Premià, el que es va deixar de fer, però la volem recuperar perquè creiem que és molt important, és el concurs de balcons i aparadors. Ja que ho hem recuperat, el que ho hem volgut és separar en dos blocs, no? Un és balcons, finestres o portes, perquè cadascú doncs, té la casa que té i ens hem d'adaptar. I després el que són aparadors de botigues, per també animar el comerç local a que es faci seva la festa. Llavors, el dilluns que ve, que és dia 22 de juny, obrirem el procés d'inscripció, que és una inscripció molt fàcil, ho trobareu al web de l'Ajuntament, i aquest període tancarà el 4 de juliol. Llavors, tu decoraràs el teu espai, ja sigui amb ambientació pirata o amb ambientació premianenca. Això hauria d'estar fet el dia 5, ja hauries de tenir l'espai que sigui decorat. Llavors, durant els dies de la Festa Major, hi haurà un jurat que anirà a observar-los tots, deliberarà, i el divendres, dia 10 al matí, abans de l'anada d'ofici i just després del concurs,

0: de l'Ajuntament es podrà fer, eh? Molt bé. I després ens deies que hi haurà una tarda on hi haurà diferents activitats, que allà es mouran molts punts, no?
1: Sí, i previ a això, per anar una mica cronològicament, el primer dissabte de Festa Major, que encara oficialment no hem començat la Festa Major, que t'ho estic dient a memòria, jo crec que és el dissabte dia 4, si no m'equivoco, aquell dia només fem la festa intercultural i una activitat que és portar la Festa Major a les residències, però també aquest any, com a activitat nova, farem una donació de sang a Can Manent. Llavors, totes les persones que vulguin anar a donar sang, els hi farem un obsequi del mocador de la Festa Major. Els mocadors hi han de dos colors, un per cada bàndol. Doncs el bàndol que s'hagin repartit més mocadors també puntuarà un punt per a aquestes proves de competició. I ho hem volgut lligar amb una activitat que creiem que és molt necessària, que és el donar la sang i animar també amb això.
0: Perfecte. Després d'això, què vindrà en aquest joc d'aquestes puntuacions?
1: La següent activitat és la tarda del Premi en Joc. Això tindrà lloc el divendres, dia 10, a la tarda, aquí a la Gran Via, just després de la revolta. Jo crec que serà 7:45, i aquí farem 3 proves de competició amb modalitat infantil i modalitat adulta. Aquestes proves són estirar la corda, hem comprat una corda de 100 metres gruixuda i no tenim limitat el número de participants, creiem que podríem participar-hi 400 persones de forma simultània.
0: Molt bé.
1: Llavors serà el millor de 3, n'has de guanyar 2. Modalitat adulta, modalitat infantil. Després farem la passada de boles de canó, que hem comprat unes boles, en aquest cas són de fusta, tamany més o menys petanca, i es marcarà una distància, i en 100 unitats, llavors cada bàndol haurà de passar-les totes. El bàndol que hagi fet primer, que hagi passat totes les pilotes, serà el guanyador. Llavors aquí és molt important que cada bàndol animi a venir molta gent, perquè qui en tingui menys tindrà la mateixa distància, però s'haurà de moure més per fer-ho. I després hi ha l'última prova, que aquesta anirà amb inscripció, perquè hem de limitar una mica més el nombre de participants, que és el llançament d'espardenya. Que, si et fixes, més o menys hem fet servir una temàtica de pirates i premianencs, adequant una mica aquí el poble. Llançament d'espardenya. Hi haurà 20 persones per l'adult i 20 persones per l'infantil. Tu t'inscriuràs a títol personal, però jo sóc premianenc o jo sóc pirata.
0: Molt bé.
1: Llavors es anirà llançant una espardenya i qui l'enviï més lluny haurà guanyat. Això són 3 proves amb un total de 6 punts, 3 adult i 3 infantil. I també el divendres a la tarda, aquí a la plaça de la Sardana, que enguany tindrem una tarda d'activitats d'arrel de cultura popular catalana, no? Farem... Vindrà l'Esbar Dansaire Sant Jordi, que ens farà danses d'arrel de cultura popular, que ja ho hem fet l'any passat, i després tindrem una ballada de sardanes nocturna, que això és nou. Doncs l'Esplai Parroquial ha volgut recuperar un plat de Festa Major que feia anys que no es feia, que és el...
0: Llagostins
1: amb xocolata. Llavors, cada consumició et donarà un escuradents, ja ho hem d'acabar de definir, i tu votaràs un bàndol o un altre, i això també puntuarà. La idea és que això arreli, i de cara a uns altres anys, doncs altres activitats, ja siguin de gaire esportiu o d'aquesta línia, es puguin anar implementant.
0: Per tant, és el tret de sortida d'aquest premi en joc, no? I que la idea és que continuï en les següents festes majors, no? No és només per aquesta edició dels 30 anys, sinó que és perquè es quedi, no?
1: Sí, la idea és, com hem agafat de model altres municipis, on això ho tenen molt arraigat i ha fet que la participació ciutadana augmenti, doncs ens hem parlat en diferents llocs, hem agafat aquestes idees, i la idea és que això ha vingut per quedar-se i poder-ho anar fent més gros, més enllà del desembarcament, per poder fer més activitats.
0: Molt bé, i suposo també amb la idea que la gent cada cop es faci més seva la festa i participi més, no més enllà del desembarcament que deies al principi, sinó que hi formin part durant tots els dies de Festa Major.
1: Sí, és a dir, tota aquella gent que no forma part d'entitats de cultura popular, doncs pugui també participar activament de la festa sense haver de pertanyar a algú, simplement, doncs jo em sento pirata o em sento premianenc, vaig aquesta tarda o faig aquesta activitat i ajudo a que la Festa Major tiri endavant.
0: Molt bé. Ens parlaves també de que heu agafat com a referents altres municipis i ciutats que també ho fan. Amb quins us heu emmirallat o heu anat a cercar una mica com ho feien i com es planificaven?
1: Vam agafar Granollers, que és com el que va començar primer amb la Festa Major dels Blancs i Blaus, i arrel d'aquí, doncs, ells també ens van dir, mira, parleu amb aquests altres pobles, i vam agafar pobles molt diversos, com amb Sant Celoni, també ens vam reunir i vam parlar, i després pobles que feien coses així, però amb temàtiques molt diferents, com podia ser Puigcerdà. Es fa normalment a la zona del Vallès, i després hem vist que a Rodalies, per la zona de Berga i Cerdanya, també ho fan. Llavors Molt vam bé. Agafar 10 pobles com

0: a referents i vam anar a mirar quines proves feien ells i les hem anat tant, com per exemple a Granollers passant rajoles, perquè tenen un passat industrial, aquí no, llavors hem decidit, doncs mira, boles de canó, que ho adaptem, o el llançament, que ja fan rajoles, doncs aquí d'espardenya, perquè els premianencs vesteixen amb espardenya.
1: Molt bé.
0: I la idea és doncs, poder-ho anar fent créixer. I aquest any fa aquesta prova pilot amb tres proves aquesta tarda.
1: Molt bé, doncs Quim, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquesta novetat. Fins la propera.
0: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Yeah, at the remix. Rap up on the mic. Nirmalinal, Anamena.

0: muy bien.
1: Quiero que me pisen los pies.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. L'entitat Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri Banyeres i el Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i també es va crear una comissió mixta de mobilitat per continuar treballant plegats. Al febrer passat, la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària de l'actuació tindria en compte el risc de col·lapse circulatori del qual advertien Cobana i l'Ajuntament de Premià de Mar. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que durant aquest temps han continuat recopilant documentació i analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic on planteja en la seva pròpia proposta d'infraestructura. Segons ens ha explicat el portaveu Fernando Izquierdo, la voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible, aquest juliol o si no al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: A Premià Mèdia tenim secció amb la policia local avui per parlar, atenció, de seguretat al carrer de cara a la festa major de Premià de Mar que serà aquesta propera setmana. Recomanacions, suggerències i també obligacions com a ciutadans per gaudir de la festa amb seny. Amb una mica de rauxa, evidentment, per passar-nos-ho bé, però evidentment amb seny. Amb en Toni i amb en Joan, benvinguts a la ràdio, companys, com esteu?
4: Bon dia.
5: Bon dia, Marc.
3: Què significa per la policia local viure una festa major? Imagino també que són dies previs de molta feina, de fer dispositius especials, no? Perquè ja preveieu que hi haurà molta gent als carrers. Com ho gestioneu, això?
4: Doncs sí, és una previsió que ja es fa amb temps. S'incrementa el servei policial al carrer, doncs hi ha més gent. Es preveu que d'altres poblacions properes, com cada any, vinguin a la nostra festa major. I sí, efectivament, s'incrementen les patrulles, s'incrementen els dispositius per garantir doncs, que tothom pugui gaudir de la festa major amb tot el civisme i seguretat possible.
3: Uh-huh. Al final, Toni, parlem només de nombre d'efectius, és a dir, més policia, o també hi ha dispositius pensats, organitzatius, perquè, clar, evidentment, la població es multiplica, no? Ja no només ve gent de Premià, sinó que ve gent d'arreu, perquè la festa major, els últims anys, ha guanyat en popularitat, podríem dir-ho, no? Hi ha molta més gent al carrer.
5: Sí, evidentment, són dies excepcionals. És una setmana que, com deies, al final n'hi ha personal de seguretat privada que fan de controladors d'accessos. El que deia el Joan, nosaltres també dupliquem els efectius, evidentment, perquè tenim un volum de gent aquests dies bastant important. I també hem de comptar amb la gent voluntària que també treballa i ajuda doncs, a fer tasques que igual nosaltres tampoc podríem arribar. Com talls de carrers, igual, quan es fa algun acte, aquests temes així són de gran importància, també els voluntaris.
3: Hi ha alguns punts concrets de Premià que us facin patir més que d'altres? Per exemple, m'estic imaginant el desembarcament. Una vegada arriben els pirates, a la platja hi ha moltíssima gent, però també mentre després fan el saqueig i demés, el punt principal, quan hi ha la presa de l'Ajuntament, és la plaça de l'Ajuntament, que s'omple moltíssim, s'omple a vessar. No sé si hi ha alguns punts, com aquest, per exemple, que us facin patir més que d'altres.
4: Bé, és evident que el desembarcament pirata mou una gran quantitat de gent, no només de Premià, sinó tots els que venen. Els accessos a aquests actes a la platja de Llevant, que solen ser els pas soterranis i els accessos de vehicles, hi ha una gran influència de gent i de vehicles, i això, clar, ens preocupa. Sempre recomanem que, en quant a vehicles, siguin previsors, perquè el volum i estacionament són els que són, siguin previsors de vindre en temps suficient per poder estacionar. I en quant als vianants, és important, a part de fer servir els pas soterranis ordinaris que n'hi ha en tot el camí ral, sobretot fer servir el més ample i el que més facilitat dona d'accés i sortida, que és el nou d'accés al port des del carrer Santiago Rusiñol. Això per una banda. I és cert que el desembarcament coincideix amb altres actes, que són els de més influència, em sembla que és el dia 8, i el que s'intenta és coordinar, que siguin coordinats i siguin al mateix temps perquè la gent no s'aglomeri només en una zona, sinó que hi ha el dia 8, em sembla que hi ha, si no recordo, el saqueig, a la sala de l'Ajuntament i Premià Ciutat Pirata. Uh-huh. Aquests tres actes, que és on més gent pot anar, són simultanis. Amb això el que s'intenta aconseguir és que es reparteixi i no s'aglomeri només en una zona. Evidentment, si hi ha una aglomeració molt alta, es pot, per motius de seguretat, decidir, escolta'm, aquí no pot entrar més gent, però seria des d'un punt de vista de seguretat.
3: Mm-hmm. Què vols afegir, Toni?
5: Sí, m'agradaria fer una puntualització, sobretot el dia de l'eufòria. És un dia que, bueno, la plaça de l'Ajuntament, els accessos sí que estaran controlats, no es permetrà ni entrar begudes alcohòliques, ni ampolles de vidre, tot haurà de ser plàstic. Recomanem als establiments, com cada any, que si fan venda d'alcohol o venda d'algun refresc, no donin el que són el cas de vidre, que tot sigui en gots de plàstic, i allà sí que hi haurà control d'accés. Vull dir, quan arriba un moment que la plaça no pot suportar més persones a l'interior, no es deixarà passar. Clar, nosaltres sempre diem el mateix. Les persones que estan treballant no tenen la culpa de no deixar entrar la gent. És per un tema de seguretat. Nosaltres sempre vegem per la seguretat dels ciutadans i la seguretat que estigui disfrutant aquestes persones aquell fet. Llavors, que no es discuteixin amb els controladors, que no es discuteixin amb la policia quan en algun acte o algun carrer no els hi deixen passar, no és una cosa que aquell policia o aquell controlador no vulgui per fer-li la guitza a aquella persona, és perquè és per algun motiu. Llavors, que intentin agafar alternatives.
3: Mm-hmm. Molt bé, queda clar, evidentment, avui amb en Toni i amb en Joan de la policia local, aquesta policia de proximitat, per parlar d'aquesta festa major i aquesta seguretat al carrer. Evidentment, dèiem també, són dies de passar-s'ho bé, no? De posar també una mica de rauxa. Sí. També hi ha beguda al carrer, no? Com gestiona això la policia?
5: Bueno, això de la beguda és un tema... A veure, quan són festes, intentes portar un control... I si hi ha menors per la via pública consumint, evidentment se'ls hi pren a l'alcohol, llegent-se i bueno, els hi fa, no, Joan?
4: Sí, correcte. O sigui, la beguda alcohòlica està prohibida de vendre als menors. Uh-huh. Llavors, s'intenta controlar d'alguna forma doncs que tant als actes com als desplaçaments o a les places no n'hi hagi un consum, ja no només per les persones que són a la plaça, sinó també pels veïns. Hem de pensar que molta gent ve a gaudir de la festa, però molta altra gent ha de treballar el dia següent. Llavors hem de coordinar el que és el civisme amb la disbauxa i la celebració de la festa. Això sí que ho demanem, ser conscients de que uns poden estar de festa, però altres, pues, malauradament, el dia següent han de treballar i han de descansar. Això sí que ho demanem. Mm-hmm. També és cert que, com deia el company Antoni, la senyalització... si hi ha una tanca tancant un carrer o desviant una circulació, és important que es respecti. Entenem que hi ha veïns que tenen que anar al seu garatge o a la seva vivenda, no hi ha problema, poden moure la tanca però després posar-la, perquè darrere pot vindre un altre cotxe que no és de la zona i es fica al mig de l'acte. Això sí que ho demanem. Si es mou alguna tanca, sisplau, que es torni a posar al seu lloc.
3: Mm-hmm. Sentit comú i respecte, comú, com
4: correcte.
3: Explica el Joan, la llibertat d'un individu, no?, acaba allà on comença la de l'altre. No? Si el veí ha de descansar també, doncs respecte i sentit comú,
5: sí,
3: per a tothom.
5: Sabem que són dies complicats, perquè evidentment a tothom li agrada la festa major, però no és festa tota la setmana per tota la gent. Llavors sempre diem això, que amb la mesura que sigui possible que es respecti el descans dels veïns de Premià.
3: Uh-huh. Hem ja dit també que tindrem disponible diferents punts lila, no?, davant de qualsevol actitud,
4: sí,
3: violenta o assetjament,
4: sí,
3: que malauradament també són actituds que hem de viure, i tant de bo no ho haguéssim de viure, però també tindrem aquests punts disponibles.
4: Cert. Hi ha els punts liles, que estaran pràcticament a tots els actes on hi ha més gent, a l'Eufòria, els concerts de la platja i desembarcament, el Vall Pendó, el Vall Tronera, els concerts de la platja. Són punts, com tu has dit, on aquelles persones que puguin sentir-se assetjades, que tinguin la sensació que algú els segueix o que ha patit algun tipus d'incident relacionat amb l'assetjament, es poden dirigir a aquests punts. Hi ha personal professional que coordinarà, si fa falta, en la policia, doncs, el problema que pugui tindre aquesta persona.
3: Mm-hmm. Molt bé, doncs queda clar, tindrem aquests punts lila disponible, com ara explicava el Joan. Evidentment, també la festa de Premià de Mar, que es caracteritza per aquesta batalla entre pirates i premianencs, i també l'aigua té un paper important. També m'agradaria aquí que la policia local ens fes un missatge d'aquest consum responsable, perquè també està molt de moda, no?, el fet de portar pistoles de casa plenes, no?,
5: sí,
3: anar mullant a gent pel carrer, fins i tot alguns veïns. Que,
5: sí.
3: Què hem de dir de l'aigua?
5: Això és el hàndicap de cada any, de que sempre diem que la festa major de Premià, el del desembarcament d'Espirat, no és una festa de l'aigua. Es pot tolerar, no sé d'on va sortir el tema de portar pistoles, però bueno, al principi va estar bé, però ja crec que s'ha anat anant de les mans una miqueta. Llavors, aquest any em sembla que no hi ha ressentiment d'aigua, però volem dir que no vol dir que avui hem de carregar les pistoles i fer un ús molt excessiu. Nosaltres el que sempre diem és que hi ha gent que està treballant a la Festa Major i està treballant, no està gaudint igual de la mateixa manera que els que s'ho estan passant bé. Llavors el que demanem sempre és que els actors, el personal de l'Ajuntament que està treballant, els voluntaris, els controladors d'accessos, la policia, no som gent que ens tinguin que estar disparant aigua ni res, ens han de respectar perquè estem fent unes tasques importants per ells, que és donar-los seguretat i que puguin gaudir d'aquesta festa. Llavors sempre demanem el mateix, que no som persones perquè puguin estar tothom disparant, que s'ho passin bé. També veiem que hi ha gent que surt a la Festa Major i volen gaudir de la Festa Major sense aigua. Llavors també diem que no facin ús la gent que porta pistoles i mullin a persones, nens, infants, cotxes amb bebès que porten, hi ha molts, que igual no volen disfrutar de la mateixa manera. Uh-huh. Llavors podem arribar a un problema bastant gran de pues, trobar una petita bralla, una discussió que ens podem evitar totalment. Uh-huh. Llavors que respetin el que no porti pistoles, doncs que no el mullin, perquè al final ell vol gaudir la Festa Major, doncs com diem, de veure els pirates premianencs gaudint d'aquesta batalla que fan.
3: Perfecte, molt bé. Avui hem tingut aquests consells de seguretat per part de la policia local, amb en Toni i el Joan. Deixarem també a la intimitat, si sou pirates o premianencs. Això ja cadascú...
5: No, jo soc premianenc. Premianenc.
3: Molt bé, molt bé. I deixarem també a la intimitat de cadascú, anava a dir, però mira, ells s'han posicionat com a premianencs. Esperem també que gaudiu molt d'aquesta Festa Major, més enllà de treballar-la, més enllà de tota aquesta seguretat, i d'agrair-vos també la bona feina que feu perquè tothom la pugui gaudir de la millor manera possible. Toni i Joan, gràcies. És un plaer tenir-vos a la ràdio. Esperem que vagi molt bé aquests dies de Festa Major.
4: Gràcies.
5: Gràcies, gràcies.
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Comencen les classes dels cursos intensius de català que ofereix a l'estiu l'Oficina de Català, però aquest cop no es faran a la seu d'aquest organisme, a l'edifici de Santa Tecla, al carrer Torres i Bages, sinó que es faran al centre cívic perquè a Santa Tecla hi estan canviant el terra i les obres s'allargaran uns 2 mesos. Com es deia des d'aquesta oficina, l'Anna Roig fa uns dies, el curs intensiu que ofereix Premià de Mar és el bàsic 1, que són un total de 45 hores entre el 2 i el 23 de juliol.
2: Comencem el que fem als cursos intensius d'estiu. Els cursos intensius d'estiu, que realment són intensius, són de 45 hores, 3 hores i mitja de dilluns a dijous, i només els fem dels nivells inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. Ben bé per a aquelles persones que a vegades durant l'any no tenen temps o que volen concentrar l'aprenentatge. Aquí, Premià de Mar, fem el bàsic 1. Hem de dir que aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici que compartim, Escola d'Adults i Oficina de Català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
3: molt
2: que
3: bé.
2: També ens fa molta il·lusió, que l'Ajuntament cada cop hi treballa més i cada cop és més habitable i més bonic. Per tant, l'edifici
3: No està operatiu durant un temps.
2: Exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula amb aire condicionat, que és tan important.
3: Que bé.
2: Perquè el curs es fa del 2 al 23 de juliol, per tant, necessitem aula amb aire condicionat sí o sí.
1: El Consorci de Normalització Lingüística ofereix concretament 3 cursos intensius, l'inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. A Premià de Mar es pot fer el bàsic 1 i a Premià de Dalt el bàsic 2. Les inscripcions a aquests cursos s'han fet a la propagadora també per raó de les obres a Santa Tecla.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El sorteig del sueldazo de l'organització 11 de dissabte 27 de juny va repartir 160.000 euros a Premià de Mar. L'Aida Llàcer, la venedora de l'entitat que podem trobar al seu quiosc al carrer Enric Granados, però també alguns dies arran del supermercat que hi ha al peu de Cal Escoda, havia venut 8 cupons premiats amb 20.000 euros cadascun, 160.000 euros en total. El sueldazo del cap de setmana de l'11 ofereix tots els dissabtes i diumenges un premi principal a les 5 xifres i sèrie de 300.000 euros, més de 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó i premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius a altres 4 cupons.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar al notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Mèdia, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial. I els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos, perquè hi ha múscul econòmic, diu, per fer-ho.
2: La compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent. L'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho.
1: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compravenda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Les demandes d'alguns grups que s'obrin aquest mateix estiu als contenidors de brossa han fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que en general funcioni el servei de recollida. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema.
3: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. Estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
1: Pons es va exclamar, d'altra banda, que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica en una resposta del Partit Socialista a Instagram. L'Ajuntament espera tenir aviat del tot definit el règim d'accés i pas de vehicles pel tram del carrer Jacint Verdaguer entre Fleming i Plaça. I així mateix també s'estan acabant d'estudiar els mètodes de control i el règim sancionador. Ahir es va instal·lar un gran tòtem informatiu a la cruïlla entre Fleming i Verdaguer, que per un costat senyalitzava l'entrada al centre comercial i per l'altre exhibia un gran avís alertant de multes de 200 euros i càmeres de seguretat, presumiblement multes per l'accés indegut al carrer i càmeres per identificar els cotxes. Aquest avís va ser tapat poca estona després, però algú hi va fer fotos que han corregut per xarxes socials, on molts veïns s'han preguntat pel sentit de l'advertència. Des de l'Ajuntament ens diuen que en la mesura que el sistema que s'adoptarà no s'ha tancat del tot, de moment s'ha preferit tapar el tòtem i la informació, i ens asseguren que ben aviat s'haurà determinat el model d'accés a la via i les restriccions. Molt probablement es limitarà a veïns i a càrrega i descàrrega, i així mateix les possibles sancions a qui se salti la restricció. Paral·lelament, s'haurà de desplegar la senyalització viària corresponent. El cupó del sorteig de l'11 del dia 13 de juliol d'aquí a dues setmanes estarà dedicat a la Festa Major dels Pirates i Premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquest cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix 30 anys. A l'acte, que es farà a l'Ajuntament Premianenc dilluns a les 10 del matí, hi vindrà l'Àngel Ávila, subdelegat de l'ONCE a Catalunya, i l'Elisabet Marín, directora de l'ONCE a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció marcada del cupó. circ i Gaudí, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del circ Smile, instal·lada al terreny de Metalogenia al Torrent Malet, acull la primera edició del Gaudirem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El festival reunirà artistes de diversos països en una proposta que combina espectacles, competició i un homenatge a l'arquitecte català. El clown català Globo Vilar serà el mestre de cerimònies. Impulsat per la família Zabata Bojino, el festival s'inspira en els valors universals que comparteixen l'obra de Gaudí i el circ. Precisament, Globo Vilar explica que el repte ha estat traslladar aquest univers creatiu a l'espectacle, però assegura que ben aviat va descobrir que tots dos llenguatges tenen molts punts en comú.
5: Ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional, i el circ no deixa de ser molt universal, també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
4: El Gaudirem reunirà 8 números internacionals amb artistes procedents d'Ucraïna, Itàlia, Veneçuela, Catalunya i altres punts d'Espanya. El públic hi podrà veure disciplines com el mà a mà, els números aeris, les acrobàcies, els equilibris o el clown. Els participants competiran pels Dracs d'Or, els guardons del festival, que es lliuraran els dies 10 i 11 de juliol. L'organització també destaca que la carpa està climatitzada per garantir el confort dels espectadors durant totes les funcions.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana donem la benvinguda a una nova i estimulant onada de calor. A casa nostra, cap de setmana entre els 25 graus de mínima i els 30 graus de màxima.
6: Estàs escoltant?
1: Bon dia, benvinguts a una nova edició del programa Parla l'Alcalde. L'última edició d'aquest curs 2025-2026. I una edició que avui, almenys sobre el nostre guió, va plena d'arguments, de preguntes, d'interessos, no només pel fet que s'acabi el curs, i això doncs ens dona peu, a mirar de tancar, o si més no, actualitzar algunes carpetes, sinó perquè, a més, coincideixen en aquest mes de juliol, en aquest principi de juliol, coincideixen molts temes molt interessants i molt candents, m'atreviria a dir. I de tot plegat en parlarem, naturalment, amb l'alcalde Rafa Navarro, que ja ens acompanya aquí a Premià Mèdia. Rafa, benvingut de nou.
2: Gràcies, bon dia.
1: Com dèiem, última edició del curs polític. Aquesta setmana ho hem posat sobre la taula a la tertúlia política d'aquesta casa i els grups que hi participen ja s'hi han pronunciat una mica i ara, perdó, també li donem l'oportunitat a l'alcalde. De manera breu, el millor i el pitjor d'aquest curs 2025-2026?
2: Jo crec que el millor. Ara costa decidir alguna cosa, però segurament el millor d'aquest curs ha estat alguna aposta forta en infraestructures, i posaria dues en paral·lel, que és l'enderroc de Can Sant Pere i la consecució d'aquesta plataforma única Jacint Verdaguer, perquè eren projectes els dos estrella i que es aconsegueixen molt abans de que arribi el període electoral, no? Que moltes vegades ens diuen que les coses esperem just abans de les eleccions. El pitjor, doncs, jo crec que sense cap tipus de dubte, és la guerra oberta que hi ha al voltant del sistema de recollida selectiva, i que, doncs, malgrat tots els esforços que hi estem posant i malgrat totes les mesures correctores, i que malgrat que hem acceptat que hi ha coses que no s'han fet bé o no s'han programat bé o no s'han planificat bé, perquè érem els primers, els més valents en fer-ho, doncs tampoc hem estat correspostos amb la part de civisme que esperàvem, no? Però bé, el que està bé tindrà continuïtat i el que no ha estat bé tindrem oportunitat d'esmenar-ho i corregir-ho i millorar-ho endavant. Per tant, aquest seria una mica el balanç, així en calent, que m'has agafat així una
1: molt
2: mica
1: bé
2: fora de joc.
1: Sí, ens interessava que ens fes el mateix alcalde una mica un titular d'aquest curs, des d'aquests dos extrems, podríem dir. Ens entretindrem en cada un d'aquests aspectes al llarg d'aquesta hora de conversa. Comencem, però, avui, com dic, els temes eren tots prou interessants com perquè ens hagi costat molt definir l'escaleta, de manera que hem tirat un dau i anem fent, perquè no sabríem quin posar al capdamunt del guió. Comencem parlant d'obres i escoles, perquè a Can Pou aquesta setmana, en teoria, ja hi ha hagut moviments, no? A la Mar Nova se'ns va dir que aquesta setmana, com a mínim, els treballs de perimetratge...
2: No, és l'acte de replanteig.
1: D'acord.
2: L'acte de replanteig és un acte protocolari necessari i legal on l'empresa constructora i l'Ajuntament, en aquest cas, que és el promotor de la construcció, estan sobre el terreny i comproven que el terreny és propici, és favorable, diguem que està tot correcte per poder iniciar les obres. És una cosa que és no simbòlica, vull dir, és legalment, s'ha de fer legalment, i això és una de les coses que es va fer, si no recordo malament, aquest mateix dilluns.
1: D'acord.
2: I a continuació el que tindrem serà ja sí, un acte més simbòlic, que és la primera vegada que ho fem, almenys des que jo sóc alcalde, des que sóc regidor, que és un acte de primera pedra. I creiem que és important perquè aquest acte de posada a la primera pedra, jo crec que el que volem és homenatjar i aplegar, en la mesura que sigui possible, a totes aquelles persones, col·lectius, pares, mares, professors, gent de l'Ajuntament, que han fet possible doncs, que al final, malgrat la incredulitat d'alguns, doncs puguem realment doncs, remoure a terra i construir aquesta escola que tan ha costat. No? I per això creiem que aquesta vegada, excepcionalment, valia la pena doncs, poder dir-li al món, escolteu, ens ha costat moltíssim, moltíssim, molt més del que ens pensàvem, però ara ja sí, en el moment que posem la primera pedra, el següent que vindrà serà la segona, la tercera, la quarta, fins que aconseguim muntar l'escola. No?
1: Mm-hmm. Aquest acte té data ja? Perquè
2: Ara us enganyaria, però després de Festa Major. Serà després de Festa Major, durant el mes de juliol. És una data que la vam convenir amb la pròpia escola, però ara mateix em ballaria les dates. En tot cas, és una cosa que anunciarem en breu, perquè ara, evidentment, estem focalitzats en Festa Major i vindrà després. Abans que marxem de vacances el mes d'agost, vam buscar un dia que fos també de bon encaix per la comunitat educativa. No?
1: Molt bé. A l'espera de tenir aquesta data ja completament anunciada i després de l'acte de replanteig, s'ha començat a fer alguna feina o de moment estem aquí, en aquest acte legal de replanteig?
2: No, l'acte de replanteig el que fa és que determina que es poden començar les obres. En aquest acte de la primera pedra, jo el que he demanat sempre és que no fem paripés amb res del que fem a aquest Ajuntament. Per tant, a partir d'aquest acte de primera pedra, hauríem de poder veure maquinària, removent terra i fent els treballs sobre terreny que s'han de fer. En paral·lel, aquest acte de replanteig sí que ha donat el punt d'inici al procés de fabricació d'aquests mòduls a fàbrica. Uh-huh. Per tant, diguem que hi ha una construcció a dos nivells. El que veurem al terreny, a la pròpia escola, i el que no veurem, que és el més important, el més gruixut, que és el que es fabrica per després ensemblar-ho finalment en un procés final que això serà doncs, a l'any 2027. No?
1: Molt bé. Continuem. D'unes obres que han de començar de manera imminent a unes que han d'acabar de manera imminent. Segona escola Bressol, aquests dies podríem dir que hem assistit a un cert debat entre la confiança i la certesa de l'equip de govern i encara un cert escepticisme d'alguns grups de l'oposició que diuen que és això de no tenir un pla B si...

0: famílies, no s'optés per l'alarmisme populista que alguns i algunes doncs, prediquen, sinó que s'intentés fer doncs, un cap mas. I com a mínim compartir la confiança de l'equip de govern, perquè no deixa de ser la confiança de tot un ajuntament, d'un equip tècnic, d'un equip d'ensenyament, d'un equip d'obres. O sigui, hi ha molts professionals més enllà dels polítics que estan deixant-se la pell perquè això sigui possible. I en cas hipotètic, improbable però hipotètic, que no arribéssim, aleshores seria el moment de les crítiques i de demanar explicacions. Però passar-se el dia atiant la desconfiança i generant aquesta situació d'incertesa, per tant, planejant la incompetència potencial de tots els tècnics que estan treballant, ja no els polítics, que decidim, els tècnics que executen, penso que és de bueno, és molt lamentable, és molt trist. Per tant, nosaltres, davant de tot això, oïdes sordes, a fer feina, i si no passa res, jo a partir de la setmana que ve ja fem visites d'obres privades. Però a partir de la setmana que ve, a més, doncs faré aquesta part que em toca i que m'agrada, també, de fer de periodista, i faré visites setmanals i aniré anunciant i explicant en primera persona tot el que s'està fent perquè la gent quedi completament tranquil·la.
1: Entenem per tot el que ens diu l'alcalde que ara mateix allà els treballs van a tot vent, eh?
0: Estan en la línia del que vam negociar amb aquesta empresa per tal que acabessin abans d'acabar el mes d'agost. En paral·lel, l'entitat que ha guanyat la licitació del servei ja hi està treballant. De fet, ens vam reunir amb ells ja a principis de setmana. La partida de compra de mobiliari està directament gestionada per la direcció de l'Escola Bressol. Per tant, és una altra cosa. O sigui, en paral·lel no és només les obres, és que les obres després s'ha de moblar, s'ha de tenir el personal preparat, i tot això ja està en marxa. Tot està funcionant tal com hem planificat en aquest pla B. Per tant, fer un pla B del pla B ara mateix crec que no toca, perquè estem ja doncs, a poques setmanes de que això sigui una realitat. No?
1: D'acord. Anem a una altra carpeta il·lusionant. El dia 6 és dilluns i s'obre el termini per presentar projectes a aquesta segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Ja fa temps que hi treballem. De fet, el que recordem, aquestes alçades, l'estiu passat, l'alcalde ja ens explicava que s'hi treballava per entrar a aquesta segona convocatòria. Hi han passat coses a les últimes setmanes, trobades entre grups municipals i govern, trobades amb teixit associatiu del barri, Tarter Maresme, i una jornada participativa. Entenem, per tant, que, si no dilluns, dimarts, o bé, fins al dia 17, es presentaran aquests projectes. Com està això? Totalment definit?
0: Sí, els projectes estan totalment definits, i, de fet, aquesta setmana hem estat fent reunions, no. Hem estat fent sessions de treball, diguem, picant pedra, tots, començant per mi, amb tots els departaments involucrats en això, per poder, doncs, primer, fusionar les propostes dels processos participatius, incorporar, i jo diria pràcticament amb la seva totalitat, les propostes que ens han arribat específiques d'altres partits polítics i d'alguna entitat que, a banda dels processos participatius, també ens han fet arribar doncs, propostes per correu electrònic o per altres vies, i acabar de fer el que diem la paperassa, és a dir, que aquestes propostes no es poden presentar d'una manera aleatòria, sinó que han de seguir una estructura determinada, hi ha uns indicadors, hi ha, a més, uns pressupostos adjacents, i tot això, doncs, s'està treballant dur en aquesta setmana. Si tot va bé, i jo el que he demanat és que abans de Festa Major, per tant, dilluns, dimarts de la setmana vinent, que és just quan s'obre el període,
1: sí,
0: tinguem jo doncs, el document absolutament definit per fer una última revisió i poder marxar a la Festa Major amb la tranquil·litat de que el que queda simplement és entrar-ho al sistema i ja està.
1: Molt bé. Respecte d'aquella primera aproximació que ens feia l'alcalde, potser fa un parell de mesos, aquí en aquest programa, que parlava d'aquells 40 projectes, quarantena de projectes, i passat tot aquest procés participatiu i les aportacions dels uns i els altres, estem més o menys allà? Hi ha hagut una retallada? N'hi ha hagut
0: no, el que hi ha hagut una racionalització dels projectes, diguem que d'aquells 40 i pico que van ser el primer que va sortir, hem mantingut l'essència de tots, però el que hem fet és anar fusionant projectes perquè tenien un sentit. I poso un exemple aleatori, no?

0: hem de fer una actuació sobre la plaça tal, i hem de fer una actuació sobre la plaça qual. Això sortia en diferents actuacions. Doncs ara el que hem fet és racionalitzar, intentar donar-li un sentit. Igual el que toca és la reforma integral de les places tal, tal i tal. De manera que haguem reduït no vol dir que haguem eliminat, sinó que el que hem fet ha estat fusionar perquè tinguin més pes cadascuna de les propostes. Però, si no vaig errat, ara mateix ens estem en 29 propostes que ocupen proporcionalment els tres àmbits que obligadament ha de cobrir el pla de barris, que són el d'infraestructures per un costat, el de transformació ecològica o medi ambient, diguem, per una altra banda, i l'àrea social, que també és important. I estaríem això, al voltant d'aquestes 29, que el que fan és fusionar i incorporar, a més, aquestes propostes que han vingut dels diferents processos participatius.
1: Per tant, el pas de 40 a 29 no és que n'hi hagi menys, és que alguns estan junts.
0: Correcte, correcte.
1: I, quina valoració fa l'alcalde del procés participatiu? Aportacions, grups municipals han respost? La ciutadania?
0: Alguns han respost, altres no han respost. Alguns han respost participant en aquests processos oberts, altres han respost enviant-nos propostes, però jo podria dir que més enllà de nou, d'algunes ombres que s'han projectat, sempre estem, i aquí sempre està enfadat, però algunes ombres que s'han projectat sobre si arribem a temps o no arribem a temps, la veritat és que crec que tant les aportacions dels partits polítics com les aportacions de veïns i veïnes, entitats, han estat encertades i han estat complementàries. Jo crec que al final, independentment de les ideologies, tots tenim molt clar que cal una actuació valenta en el barri i que tots tenim molt identificades quines són les bases, i en aquí hi ha poca diferència. De fet, ens deia la consultora externa, que de les propostes que s'han recollit dels processos participatius a les propostes que prèviament vam presentar com a, diguem, full de ruta, doncs hi havia unes coincidències properes al 90%. Però no és mèrit de l'Ajuntament, és que al final, vull dir, ja, si s'aplica sentit comú, anem a parar segurament a les mateixes problemàtiques, no?
1: Molt bé, doncs dilluns-dimarts, diu l'alcalde, que podríem tenir ja tancat del tot aquest document o aquests documents per entrar-ho al sistema. D'una cosa encara virtual a una cosa absolutament real, el carrer Jacint Verdaguer, que ell mateix assenyalava com una de les satisfaccions del curs polític. El van poder estrenar d'alguna manera amb la Festa del Comerç, de fa uns dies. Suposo que ja s'hi ha passejat l'alcalde un cop asfaltat. No sé si encara pot faltar algun carrer.
0: Queden cosetes, sí, queda alguna cantonada, queden cosetes per... I, a més, sempre que es fa això, queda una última revisió on nosaltres, ja ho hem fet una vegada, amb altres obres, doncs, si hi ha alguna cosa que no ens acaba de convèncer o que no acaba d'estar ben rematada, doncs demanem a l'empresa que ho acabi d'ajustar. Però si la feina gruixuda ja hi és, la feina gruixuda a nivell d'obra, perquè la feina gruixuda és aconseguir l'objectiu que ens ha portat a fer aquesta obra, és tenir carrers més amables i recuperar el pols comercial estable i de qualitat que havia tingut aquest carrer als anys 70, als anys 80, als anys 90, fins i tot, no? Una de les notícies positives que tenim és que l'índex de lloguer dels locals d'aquest tram, diguem, pacificat, ha pujat. De fet, està costant ara ja trobar locals de lloguer. Per tant, jo crec que el teixit comercial, excepte deshonroses excepcions, estan bastant convençuts que és una cosa que val la pena provar, i nosaltres estem contents de veure doncs, que aquells cartells d'esllogues, doncs, van a poc a poc desapareixent, a veure si realment ho aconseguim, no?
1: Molt bé, és un indicador interessant. N'haurem de fer seguiment, com ho farà, lògicament, l'àrea de promoció econòmica, naturalment, i l'Ajuntament en general. Han estat uns quants mesos de tenir justament el trànsit tallat en aquest carrer, per raons òbvies, però és que hi ha un tram que ja s'hi quedarà amb el trànsit tallat, o que quedarà tancat el trànsit, això es va dir des del principi, i, de fet, es feia en virtut precisament d'aquest propòsit, que ara ens diu l'alcalde, de pacificació i de revitalització comercial. Al llarg d'aquests mesos, en què, des d'un punt de vista viari, naturalment, durant aquests mesos, en un sentit comercial no hem pogut valorar gran cosa, però en un sentit viari, en surten els números?
0: El que hem constatat, i fins i tot ha estat una mica sorprenent, almenys jo com a veí, que he viscut gairebé sempre a Jacint Verdaguer, no en aquell tram, perquè la gent no digui que m'estic arreglant al carrer, no en aquell tram, però sí he viscut a Jacint Verdaguer tota la vida. Jo pensava que tindríem més afectacions de trànsit a l'hora de tallar per obres, i no ha estat així. La gent s'ha acostumat molt ràpidament a tenir vies alternatives i tampoc hem col·lapsat vies paral·leles a Jacint Verdaguer. I això és molt ràpid de veure perquè tenim el pols dels veïns i veïnes que ràpidament es queixen si alguna cosa veuen que surt de la normalitat. Per tant, nosaltres creiem que aquesta bienalització, no? Que diem peatonalització però que no és correcta, serà positiva i no afectarà a nivell de mobilitat a nivell de Premià de Mar. Sí que és veritat que és una preocupació que compartim amb molts veïns i veïnes. Retirem vehicles del carrer, en zona blava comercial, però retirem vehicles del carrer i, per tant, estem trencant-los les banyes per poder buscar alternatives temporals i alternatives de més llarg recorregut amb aparcaments que no pot ser d'una altra manera, hauran de ser o bé en altres zones del poble, que també és molt difícil perquè estem molt limitats, o en soterrades, vull dir, aprofitant les possibilitats que tenim de poder fer algun tipus de desenvolupament. Però jo crec que sí, jo crec que la cosa funcionarà i que a nivell de mobilitat no serà el caos que potser algú ha anunciat. Tot i que en aquest cas penso que estem tots bastant alineats en pensar que això pot funcionar, no?
1: Ens ho serveixen safata de plata. Una d'aquestes solucions temporals a la supressió d'aquestes places d'aparcament a Jacint Verdaguer era l'aparcament a Can Sant Pere, aquesta superfície que havia de ser de rotació de manera temporal. Però no n'hem tingut notícies. En principi se'ns va dir que estava tot a punt. Ell mateix, el mateix alcalde, ens deia que s'estaven perfilant alguns aspectes jurídics, però no sabem que s'hagi resolt ja l'entrada en funcionament d'aquest aparcament.
0: Això ara mateix està en mans de Promoció Econòmica, que és l'àrea, diguem, que gestiona, perquè hi havia aquesta vinculació també a l'eliminació discrecional per part de l'Ajuntament, sense prèvia negociació, de places d'aparcament en zona blava, que afecten, evidentment, a l'operador que gestiona aquesta zona blava. I en el moment que ho considerin oportú, doncs es farà efectiva aquesta consecució de la zona d'aparcament. Insisteixo, sempre ho diré, absolutament temporal i, a més, amb el compromís de gestionar aparcament soterrat a la parcel·la de Can Sant Pere només en els llocs on hi ha l'edificació, l'edifici bufanda amb àmbit social o la part d'equipaments, la pastilla d'equipaments, on nosaltres voldríem que anés el pàrquing soterrat i a sobre el mercat. El que no farem mai serà fagocitar la zona verda per construir pàrquing a sota, perquè ja sabem que això ens porta a les places dures que no volem, no?
1: Cada cop més odiades, m'atreviria a dir, les places dures.
0: Sí, sobretot... i amb el canvi climàtic encara justa, pitjor.
1: Exacte, sí. Aquests dies em sembla que tots les esquivem, les places dures. Molt bé, doncs trucarem a la porta de Promoció Econòmica. Com hi hem trucat aquests dies, precisament per tenir detalls i després valoracions d'aquesta festa del comerç, que es presentava amb alguns arguments interessants, nous, en matèria sobretot gastronòmica, amb un carrer Jacint Verdaguer per estrenar. No sé si l'alcalde hi va poder treure el nas i si es van dur les mateixes bones sensacions que ens traslladava el titular de l'àrea, que és en Xavier Gatius.
0: La sensació que em va donar és que, per exemple, la zona gastronòmica, que era la que estava a Plaça dels Països Catalans, va funcionar molt bé. La part de Jacint Verdaguer, cada vegada que es fa alguna cosa nova, sempre la primera edició és l'edició arriscada i possiblement doncs, falta, diguem, la cultura o l'hàbit de que pugui ser un lloc on passin coses. De fet, a la Festa Major també aprofitem Jacint Verdaguer per fer activitats, en aquest cas infantils. I, per tant, hem de ser valents i no treure unes conclusions absolutes d'una primera edició o una edició amb canvis, no? El teixit comercial, jo penso que jo sempre dic el mateix, nosaltres podem fer una valoració com a ajuntament, com a coorganitzadors de la jornada, però al final són els comerços els que han de dir si realment els que han participat, si realment els hi ha valgut la pena o no. La percepció que tenim és que sí, però en tot cas jo no parlaré en nom dels comerços, sí que parlo a nivell de l'ajuntament. La part organitzativa de l'ajuntament va funcionar molt bé i crec que teníem el deure de creure'ns des del minut zero que Jacint Verdaguer forma part d'aquest teixit comercial i, per tant, ha de tenir tant o més protagonisme, que la Gran Via o que la Plaça dels Països Catalans, no?
1: Molt bé, continuem recorrent aquest guió moltes vegades. És una autèntica excursió, com és lògic, pel nucli urbà de Premià de Mar. Baixem cap a l'estació. Els últims dies hi ha hagut un acte tan rotund i històric com aquesta plantada del plenari a l'estació de trens per reclamar una estació digna. Premià Mèdia, arran d'aquesta acció, va demanar, amb un punt, si vols, d'ingenuïtat, va demanar a la companyia Renfe si tenien intenció de fer alguna cosa, no?, davant d'un gest com aquest. I vam rebre la resposta que tenien intenció de contactar amb l'Ajuntament, que pot ser una resposta ínfima o no, perquè ja és molt, segons com venint de la Renfe, que contactin. La pregunta que li traslladem ara a l'alcalde és: s'ha produït aquest contacte?
0: No.
1: En absolut, eh?
0: No s'ha produït. No vaig llegir la notícia i crec que ho vaig comentar, Dic, bueno, me n'alegro que hagin parlat amb vosaltres, perquè com a mínim parlem amb algú. Amb nosaltres no. Amb l'Ajuntament no han parlat, no s'han comunicat de cap manera, no ens han actualitzat el termini de la possible actuació que fa 2 anys haurien d'haver fet de prop de 600.000 euros per poder dignificar mínimament la part de les marquesines de l'estació que cau literalment a trossos. I, per tant, no tenim absolutament cap notícia, no s'ha fet cap reacció, no hi ha hagut cap moviment, és a dir, consoliden allò que vam dir quan ens vam plantar tots a l'estació. El ninguneig és absolut i encara, cada vegada que ens ningunegen i cada vegada que passa el temps, es fa cada cop més evident i és més ridícul que estem sentint plans estratègics, estem sentint trens circulars, estem sentint no sé quines històries, però si no sou capaços d'arreglar una estació en un poble, què m'esteu explicant de fer un tren circular que vagi de Mataró a no sé on? Però de veritat penseu que la gent és tan imbècil que es creurà això? És que no s'ho creurà, sobretot el que cada dia agafa el tren i un dia surt en una hora, un altre dia surt en una altra i un altre dia no surt. I ha d'anar mirant que no li caigui res a sobre. No tenim cap notícia i, sincerament, no crec que tinguem cap notícia, perquè no deixem de ser un ajuntament incòmode.
1: Entenem que té a veure això, o que connecta, diguem, amb les sospites que ja ha expressat altres vegades l'alcalde del tacticisme polític d'algunes...
0: Jo he dit, literalment, que a mi em fa la sensació que som un ajuntament incòmode. I a partir d'aquí cadascú que tregui les conclusions que vulgui.
1: Sorprèn aquesta absència de contactes quan en alguna ocasió hi havia hagut whatsapps personals del director de Renfe, l'Antonio Carmona, amb l'alcalde directes. Ara no passa això, eh?
0: L'Antonio Carmona és ara mateix, crec que està a comunicació.
1: Sí, ara...
0: Va ser el director de Rodalies, cosa que ens va alegrar molt als ajuntaments i va agradar molt també als mitjans de comunicació, perquè ell ve de la part de la comunicació, i és una persona que, independentment de que tingui les mans més o menys lligades, sempre dona la cara. I per tant, la seva feina, diguem, comunicativa, la fa molt bé. Però, curiosament, quan les coses van començar a anar malament, el que va decidir el govern de la Generalitat va ser tallar el seu cap, no cap d'altres persones que segurament tenien més incidència, més responsabilitat amb la desgràcia que és el servei de Rodalies. Ell sempre que ha pogut ha donat la cara, i jo sempre diré públicament que aquest senyor dona la cara, però una flor no fa estiu. I realment, si la persona que dona la cara és el primer que et carregues quan les coses no funcionen, és que internament hi ha alguna cosa que funciona molt malament. Molt malament. Perquè justament aquesta persona hauria de ser la que tingués més ascendent, no? Ni que sigui perquè ens cuida a nivell comunicatiu i no tenim la sensació de ser uns miserables, que no tenim dret ni a que ens responguin, perquè com a mínim aquest senyor respon. Per tant, una cosa és l'efecte personal, professional, perquè hem parlat 2 vegades en persona, per WhatsApp molt, amb el senyor Carmona, i una altra cosa és que no pugui fer tot el que hauria de fer el departament pel qual ell treballa, no?
1: Continuarem esperant aquesta, que és com esperar Godot, ben bé, la de esperar respostes de la companyia Renfe. Va, obrim una carpeta també molt il·lusionant. En l'últim capítol, com diuen, en l'últim capítol d'aquesta carpeta, l'alcalde, el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà i alguns tècnics municipals, gerència, viatjaven a Madrid amb un AVE, primer van pensar que seria amb avió, finalment va ser amb l'AVE, per fer una oferta per l'edifici de la cooperativa. I d'allò en vam treure molt bones sensacions, però no vam saber mai si ja s'havia arribat algun acord al voltant de la venda per part del Ministeri de Treball de l'edifici del carrer de la Unió.
0: Doncs mira, en aquest mes, després d'aquesta visita, sí que hem intercanviat documentació i puc assegurar que la compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol, en aquest ple de juliol, que bé, o no, no hi estem a juliol, sí. És veritat, jo no sé ni quin dia visc, quan ve la prèvia de la Festa Major perdo una mica el nord, eh? Doncs en aquest ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent per fer la compra d'aquest immoble. El Ministeri fins i tot ens ha ofert la possibilitat de negociar una compra diferida a 10 anys, és a dir, fer 10 pagaments. Mm-hmm. Però, i això també dedicat a tots aquells que van dient que l'Ajuntament no té diners i que estem molt malament i tal, després dels informes preceptius d'intervenció, l'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, incorporar el romanent i comprar de cop aquest immoble, perquè així ens estalviem pagar interessos, que al final s'acabem pagant tots els veïns i veïnes. I per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho i perquè creiem que és la manera de tancar el més aviat possible aquest capítol. Com és una incorporació de romanent? S'haurà de portar a ple i s'haurà de votar en aquell ple, i jo espero que aquestes explicacions jo les estic fent personalment a tots aquests partits polítics que ens preocupen i em demanen per aquest tema. Per tant, això que estic dient, hi ha molts partits polítics que ja ho saben, i només espero que en aquest punt doncs, hi hagi una unanimitat de poder doncs, adquirir aquest bé immoble i a partir d'aquí començar amb el debat, no? Que també serà molt sa, de veure què fem un cop estigui rehabilitat, que aquesta és la segona guerra que hem de tenir, no? Però aquesta ja serà pròpia, aquesta serà interna. Per tant, el que puc dir és que crec que va ser molt bona decisió estratègica fer aquesta gestió en persona i anar a Madrid, perquè a vegades aquests pactes que han costat tant, hem estat 5 anys per intentar buscar un referent, a vegades això, mirant-te als ulls i donant-te la mà, acabes avançant molt més que amb 40 correus electrònics i 3 comunicacions internes, no?
1: Si aquest juliol ho portem a ple ja i proposem una incorporació de romanent, és que ja tenim els imports clars. Podem dir aquesta xifra o encara ens la reservem?
0: La xifra està al voltant dels 300.000 euros.
1: D'acord.
0: I aquesta xifra és una xifra que s'ha de ponderar i s'ha de posar i s'ha de valorar molt en positiu, perquè recordeu que només el valor del sòl de la finca allà on està segurament sigui superior. I que la clau urbanística d'aquella finca és habitatge. Per tant, quan es fa la taxació, nosaltres no tenim cap intenció, que no surti un titular o que algú de l'oposició ara digui nosaltres no tenim cap intenció de reconvertir allò en habitatge. Cap. Allò ha de ser el que era en origen, un lloc de cooperació, un lloc d'associacionisme, un lloc d'entitat, tutelat per l'Ajuntament. Això és el que ha de ser. Almenys és el que nosaltres apostem perquè sigui. I res més. Però la clau urbanística permet que hi hagi habitatge. Per tant, quan s'ha fet la taxació, és d'obligat compliment que es determini el valor en funció del possible ús residencial. Per tant, la taxació original podria haver estat molt més elevada. I nosaltres vam anar amb una oferta a la baixa, que és el que havíem de fer per intentar que els números en sortíssim el millor de bé per nosaltres, i amb una xifra que fos suficientment interessant com perquè el Ministeri doncs, l'acceptés, cosa que ha fet sense posar-hi cap tipus de reparament. Crec que és una molt bona operació. És una operació que sabíem que ens podíem permetre el luxe de poder pagar, no? Trinco-trinco, en el moment que arribéssim a aquest acord, i que, a més, ens allibera recursos a futur per poder fer una inversió de remodelació allà dins, perquè costarà molt més remodelar que comprar. I, per tant, era una de les coses que vam posar sobre la taula a l'hora de fer aquesta taxació, vam ponderar també el cost futur que tindria la remodelació. I amb aquesta negociació, que ara ho he resumit en 30 segons, però portem 5 anys i un any i mig amb un referent clar dins del Ministeri de Treball, doncs hem arribat a aquest, crec que, bon port, i jo crec que tothom s'hauria de felicitar, no l'Ajuntament i no l'equip de govern, tothom s'hauria de felicitar perquè Premià de Mar ha incorporat un bé patrimonial històric amb un cost molt baix. Podria haver hagut una alternativa, podria haver anat a contenciós administratiu contra l'administració de Madrid i haver dit que allò, que ens ho donessin. Però s'hagués allargat sine die i segurament no haguessin trobat la complicitat per poder fer aquesta negociació, que penso que ha estat més neta i més profitosa per totes les dues bandes.
1: I si aprovem aquesta incorporació de romanent i tenim els diners i paguem a Madrid, podem anar a cal notari de manera també molt imminent.
0: Per anar a cal notari haurem d'anar a agafar l'AVE una altra vegada, perquè ja ens han dit, sí, hem arribat a aquest punt, ja ens han informat que la signatura notarial s'hauria de fer a Madrid, i per tant encantats de la vida de poder fer aquesta reserva per l'AVE el més aviat possible, i si hem d'interrompre vacances, interromprem vacances, per anar a signar doncs, aquesta adquisició. Sí, sí.
1: Molt bé. Com diu l'alcalde, després vindrà la part més fotuda, que és la de, i més cara, que és la de rehabilitar l'edifici. Però com que justament la rehabilitació, en teoria, hauria d'estar supeditada als usos, entenc que més d'hora que tard haurem de començar a debatre sobre aquests usos, que ja ens aclareix l'alcalde quina és la voluntat de l'equip de govern, però d'una manera molt genèrica. Mm-hmm. Ara aquí s'obre un ventall de possibilitats immens.
0: Sí, el que passa que la rehabilitació, que és una mica el que passa amb el Becil de Can Sant Pere, no? Hi ha una rehabilitació que és estructural, que és independent dels usos que s'hagin de fer. Si nosaltres volem, per exemple, que aquell edifici sigui accessible, és evident que cal una reforma d'un tipus. O, per exemple, el sostre de la cooperativa està molt malmès. Per tant, la que hem començat a fer ja, fins i tot abans de comprar, perquè tot es tracta de treballar-ho amb temps i tenir l'estratègia necessària per saber aixecar els recursos, és estar molt amatents a totes les convocatòries que ara hi ha de sostres solars o fotovoltaics. Per què? Perquè nosaltres el primer que hem de fer és fer un arreglo estructural de l'edifici. Si nosaltres entrem en una convocatòria on puguem justificadament fer una estructura nova de sostre per poder incorporar energia fotovoltaica, ja tindrem una via de finançament sobrevinguda. No haurem de tirar de finances pròpies. I aquesta és la idea de poder anar a tocar a les diferents portes de les diferents administracions, perquè no hi haurà cap administració que ens digui teniu, aquí teniu 1 milió d'euros per arreglar això. Ojalà. Però justament, som un ajuntament incòmode i segons quines administracions doncs, no ens tenen com a prioritat. Però sí que el que podem fer és fragmentar les diferents actuacions que s'han de fer estructurals, que van al marge de què ha de passar dins, i anar començant a aixecar els recursos i anar fent les diferents actuacions a mesura que doncs, anem adquirint aquests recursos, a banda dels recursos propis que nosaltres hi podrem abocar.
1: Però insisteixo, més enllà, que és important, però més enllà d'aquesta labor per obtenir finançament, etc etc i fer la rehabilitació, contemplem, no sé, algun tipus de procés participatiu per decidir l'ús d'aquest edifici, o de moment no es planteja?
0: Jo crec que primer el que hem de fer és tenir això, el blat lligat.
1: D'acord.
0: Un cop ho tinguem comprat, aleshores podem obrir tots els processos que calgui. No caldrà obrir segons quins processos, perquè segur que hi haurà qui dirà, qui tindrà. O sigui, després de tot això s'ha de fer servir per això, llistarem totes les opcions. Hi ha taules específiques que podem generar per poder contemplar quins usos. Hi haurà entitats, de fet ja hi ha hagut entitats, que s'han avançat i ja ens han demanat espais futurs, i per tant jo crec que això tindrem temps, perquè malauradament qui visita la cooperativa, nosaltres l'hem visitat ja diverses vegades, veu que allò no és d'un dia per l'altre. Vull dir que malauradament doncs, allò necessitarem un temps per rehabilitar, i tindrem molt de temps per debatre-ho, i evidentment que ho debatrem. Nosaltres tenim una idea, però està clar que totes les idees s'acceptaran a debat i després a veure què en surt, no? També, escolta'm, vull posar sobre la taula una altra cosa. L'any 27, o sigui, d'aquí 4 dies hi ha eleccions. Per tant, nosaltres com a equip de govern plantegem una idea i plantegem una possibilitat de debatre. Qui vingui darrere nostre, si ha de ser algú diferent, possiblement i de manera legítima tindrà idees diferents tant de què fer com de com plantejar aquesta participació. Per tant, el que no farem nosaltres és anticipar què farem a l'any 28, perquè igual no hi som, no?
1: Sí, és veritat, que segons quins propòsits doncs s'han de posar molt en quarantena, perquè hi ha d'haver eleccions d'aquí un any. Molt bé, va d'una carpeta feliç, com és la de l'adquisició de l'edifici de la cooperativa, a una molt menys feliç. De fet, ha estat el tema que ens ha dit l'alcalde com el pitjor del curs. Brossa i estiu. És una combinació que tots ens fa canviar de vorera, m'atreviria a dir. I més quan ja de lluny veiem bosses al terra, etc etc. Alguns grups ja ho diuen amb totes les lletres. Senyor alcalde, equip de govern, obrin els contenidors de forma immediata. es podria donar aquesta situació? Podríem arribar a prendre aquesta decisió o l'equip de govern es manté en la idea que ja ha expressat d'estudiar-ho, portar-ho a la taula d'ordenances i de cara al 2027
0: jo, fer la prova? Jo he dit per activa i per passiva, i ho tornaré a dir, perquè a vegades sembla que aquests partits que diuen això no escolten o no els interessa escoltar. Nosaltres tenim la intenció que l'1 de gener del 2027 els contenidors estiguin oberts. Però és il·legal, subratllo, és il·legal obrir els contenidors perquè estem contravenint la llei europea. És més, és tan il·legal que, sobretot, miri, que ho digui algú de l'oposició que no ha estat mai al govern, té un passi, perquè des de l'oposició es pot demanar la lluna. La lluna, perquè no hi ha una responsabilitat posterior ni una capacitat de gestió posterior. Però que ho digui que ha estat a govern i que ha estat part de la decisió, sap perfectament que tenim una part finançada per la Unió Europea, que nosaltres obrim els contenidors demà, l'Ajuntament, tots, palmem més de 500.000 euros que hem de retornar per no complir amb la llei. Per tant, nosaltres no serem irresponsables. No ho farem. El que sí que estic dient és que a 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, i això ho he explicat, hem de convocar a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any per poder debatre aquest model, hem de consensuar que ho estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat del ciutadà amb l'Agència de Residus de Catalunya, s'han de fer les coses seriosament. Fer un brindis al sol. I avui dir, aquestes persones que diuen obri els contenidors, i ho dic públicament, ho dic a la ràdio, si us plau, acompanyin-me als llocs on governen els seus. Acompanyin-me a Barcelona amb els contenidors oberts. Acompanyin-me a Mataró amb els contenidors oberts. I veuran que el problema de l'incivisme no és de premiar. El problema d'aquesta olor a pixat que a vegades no és una qüestió de premiar. El problema del desbordament no és una qüestió de premiar. És una qüestió genèrica. I si algú fa un exercici, que no es fa perquè és molt... estic demanant impossibles, de mirar qualsevol ajuntament, els partits que estan a l'oposició, els meus els primers, els partits que estan a l'oposició, què estan fent en aquest estiu? Fer la guerra bruta, mai millor dit, pel tema dels contenidors, a tots aquells ajuntaments que s'han vist obligats o han estat prou valents per fer el canvi. És igual qui mani. A l'oposició, ara, alguna part de l'oposició. També haig de dir que hi ha oposició responsable. Hi ha oposició responsable, i també ho agraeixo. Aleshores, aquesta gent que diu això, obrim els contenidors, anem a passejar per Barcelona, anem a passejar per Mataró, anem a passejar per altres pobles, i anem a veure què passa. I estic dient, contenidors oberts, 1 de gener del 27. Abans d'aquí, taula de sostenibilitat, canvi d'ordenances... Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Se'ns escapa un aspecte. Què és el que farà que l'1 de gener de 2027 ja sigui legal i ara no ho sigui?
0: Doncs el concepte de la taxa justa. Ah. És a dir, el que Europa ens demana a tots, no a premiar, a tots, també hi ha ajuntaments que han fet el cas omís i bueno, ja s'ho trobaran. El que demanen és que es ponderi i es posi com a prioritat absoluta la taxa justa. És a dir, que donat que és il·legal que un ajuntament subvencioni la recollida d'escombraries perquè el reciclatge en origen ha de dependre dels veïns, això ho diu Europa, no ho dic jo, sí. El que s'ha de fer és aplicar la taxa justa. Nosaltres no estem dient que obrirem els contenidors, i renunciarem al sistema. Nosaltres el que estem dient és que obrirem els contenidors, però mantindrem la identificació per saber qui fa les coses bé i qui no les vol fer bé, perquè ja serà una qüestió de voluntat. Però sí que demanarem que tothom llenci la bossa a dins del contenidor. No tindrà cap sentit deixar-les fora. Ara hi ha moltes illes de contenidors amb bosses fora del contenidor i els contenidors buits. Això ho podem constatar. Passa que qui se'n va fer la foto o qui fa de hater a les xarxes se'n va, i això és així, el dia de la Shopping Night, a l'illa de contenidors que queda entre Jacint Verdaguer i Gran Via, amb un avís als comerciants de que aquella illa de contenidors de brossa es recolliria després de la Shopping Night i s'aprofita per fer, per manipular la realitat. Que no vol dir que no hi hagi problemes, que hi són, però no són aquells problemes. Allò és manipulació de xarxes, que bueno, ja sabem el que és. La clau és la taxa justa. Si nosaltres hem de canviar l'ordenança, si canviem l'ordenança i estirem la taxa justa i diem, senyors, a partir d'ara és voluntari la identificació. Qui faci les coses bé tindrà una bonificació extrema i qui faci les coses malament pagarà el 100% del cost. I possiblement estem parlant de duplicar una taxa de l'altra. Aleshores sí que ens podem permetre obrir el contenidor perquè no l'estem obrint lliurement. Estem mantenint el control per que hi hagi taxa justa. Aquesta és la clau. I això és el que ens permet treballar un altre marc legal. Obrir el contenidor és populisme pur. I a mi em costaria molt poc. Obrim els contenidors, no? Com l'any passat. Obriu les dutxes, obriu els contenidors, obriu... Bueno, malgrat el desgast i malgrat els problemes que això genera, malgrat que em diguin absolutament de tot a xarxes les que afortunadament ja no hi soc, nosaltres som la part responsable d'aquest ajuntament. La part irresponsable, doncs, són haters a les xarxes.
1: D'acord, doncs queda clar que la tardor vinent haurem d'estar molt al cas de com es debat i com es negocia tot aquest procés que ens hauria de portar, pel que diu l'alcalde, doncs segurament aquesta reformulació del sistema.
0: Tot a més, si em permets, sí, perquè no cal esperar la tardor, ara que ja és la tardor, des d'aquesta setmana l'empresa s'ha compromès, per exemple, a posar un operari més als camions de recollida, perquè una de les coses que ens genera molt de desgast i molta polèmica amb l'empresa és aquestes bosses que queden atrapades a sota dels contenidors i que generen la brutícia i la percepció de brutícia. I, per tant, després de molt insistir, hem aconseguit que incorporin dos operaris al camió perquè això no passi. Per tant, els veïns i veïnes de Premià de Mar, això ja no haurien de veure als carrers. No cal esperar la tardor. I si no és així, el que han de fer és comunicar-ho a l'Ajuntament perquè estem fent un marcatge a l'home, ara que hi ha el Mundial, un marcatge a l'home a l'empresa perquè també compleixi la seva part de contracte.
1: D'acord, a veure si ho podem notar, perquè com deia, es detecta fins i tot a les xarxes, tot i que les xarxes sempre distorsionen molt les coses, aquesta incomoditat lògica amb aquesta calorada. Va, anem a altres qüestions. Hem tingut notícies d'aquell cens d'habitatges buits perquè es va trobar a la taula d'habitatge fa pocs dies i també vam sentir a parlar o se'ns va parlar d'un pla local d'habitatge o una actualització del que teníem fins ara i també d'un nou pis adquirit per l'Ajuntament per tanteig i retracte. Comencem pel cens d'habitatges buits perquè no acabem d'aclarir si tenim cens o si no tenim cens o què és el que tenim exactament i quina utilitat podria tenir.
0: El que tenim és un primer llistat dels habitatges que presumptament estan buits. O sigui, fer un cens d'habitatges buits, a més, això, si feu una consulta a la IA i demaneu quants ajuntaments de Catalunya tenen el cens d'habitatges buits. Ho té Barcelona, crec que ho té Terrassa, i para de comptar. Els altres estem treballant, perquè això és molt difícil. Perquè què és un habitatge buit? La persona que té un habitatge tancat i ve un cop a l'any per passar la festa major, és un habitatge buit o no és un habitatge buit? Perquè, clar, els indicis diuen que sí, perquè no hi ha consum d'aigua, però, en canvi, no és un habitatge buit, perquè és una segona residència legítima. Poso un exemple. Un habitatge ocupat que s'ha ocupat durant 3 mesos i ja ha estat buit durant 6 mesos, és un habitatge buit o no és un habitatge buit? És a dir, les matisos per determinar què és un habitatge buit i què no és un habitatge buit és molt complex. Per tant, el que nosaltres hem fet és, a base de totes les dades indicatives que tenim a l'hora de, per exemple, consums d'aigua, lliurament de targetes de brossa, que també ens ha servit per això, hem fet un primer llistat, que surten 148, si no recordo malament, habitatges que presumptament estan buits. Per determinar legalment que estan buits, l'Ajuntament ha de fer un procés, no aquest, tots els ajuntaments han de fer un procés de comprovació i verificació de que realment és buit. I ens podem trobar amb sorpreses com aquestes. No, és que el pis és meu, el tinc tancat, però no està buit, perquè jo vinc a passar una setmana a l'any o 3 setmanes a l'any, cosa que és totalment legítima. I ara el que estem fent és començar la verificació. I aquesta verificació inclou oficina d'atenció al ciutadà, inclou policia local, inclou tècnics d'habitatge, és a dir, que no és una tasca fàcil. Si fos fàcil, tots els ajuntaments de Catalunya tindrien el cens d'habitatges buits, i ho té Barcelona, perquè té un múscul econòmic que no té ningú més, i crec, insisteixo, estic parlant de memòria, no sé si Sabadell o Terrassa, diria que és Terrassa. La resta, estamos en ello per la dificultat que això suposa, però com a mínim hem fet un avenç, i ja tenim una criba feta, i aquesta criba ens dona 148 habitatges que presumptament estan buits. Per tant, són aquests els que hem d'inspeccionar, i després d'aquests processos legals, determinar si realment estan buits o no. I al tanto, un cop determinem això, l'administració pública, amb les lleis que hi ha, l'administració local no pot intervenir, no pot quedar-se a aquests locals, no els pot ocupar, sinó que també apel·lem a instàncies superiors, a la Generalitat de Catalunya especialment, a que legisli de manera que un ajuntament pugui realment ocupar aquests habitatges si realment estan buits i no serveixen per res i estan generant, doncs, són part del problema d'aquesta, doncs, gentrificació i tensió a l'hora de, doncs, pagar lloguers, no?
1: Mm-hmm. Bé, per saber quins pisos buits tenim encara falta temps, el que sí que ja tenim i és real i és tangible és un nou pis per tanteig i retracte, eh? També va transcendir aquesta taula d'habitatge.
0: Sí, hi ha un pis per tanteig i retracte que, de fet, fa pràcticament 2 mesos que l'haurien d'haver comprat i ens hem... No, ens hem encallat. Ens van intentar col·locar unes clàusules la part venedora, que a més la part venedora era una part pública, eh? La qual cosa ens va sorprendre molt més, i a nivell de secretaria, doncs, ha estat negociant perquè aquestes clàusules que ens volien posar, doncs, no hi fossin, i es va resoldre aquest tema la setmana passada. Per tant, sí, al carrer Núria, a més, tenim interès de comprar pisos per tanteig i retracte per guanyar parc d'habitatge social, però tenim molt d'interès que això sigui a zones on podem ficar el cap. O sigui, a comunitats i edificis on la presència de l'Ajuntament pot ajudar a dignificar tota l'escala, pot ajudar a dignificar fins i tot tot el carrer, perquè serem part activa. I, de fet, puc avançar també que estem en negociació per comprar un altre pis més, en tanteig i retracte, amb la mateixa zona, perquè creiem que és important, dins de l'estratègia de Pla de Barris del barri d'Arte Maresme, doncs és important que l'Ajuntament disposi d'un capital immoble per poder, no només, insisteixo, oferir habitatge social a qui ho necessita, sinó també incidir en la qualitat de vida dels veïns i veïnes, perquè serem part activa, no? Serem uns veïns més en allà, no?
1: Mm-hmm. Ara mateix, per tant, i a l'espera que se'n compri un altre, com ens diu l'alcalde, quin seria aquest parc d'habitatges de l'Ajuntament?
0: Doncs en els últims anys hem comprat, o sigui, de zero, en l'antiguitat, tenim, si no recordo malament, 4 pisos a la zona d'Arte Maresme, que aquests ja els teníem d'abans, i en els últims 4 anys hem comprat, si això que us acabo de dir ho acabem cristal·litzant, que jo crec que sí, tindrem 5 habitatges més comprats, més aquests lloguers assequibles, no socials, assequibles, de la fàbrica de pijames, que esperem també siguin una realitat al mes de setembre.
1: D'acord. Continuem, que ens queda ja poc temps i encara hi hauria un parell de qüestions més i un parell de participacions, dels premianencs. Mm. Ahir l'Ajuntament ens actualitzava la qüestió dels enllaços amb l'autopista. Per aquí, doncs, bé, es van complint, entenem, una mica les etapes que ja esperàvem, no sé si el ritme que les esperàvem, però en qualsevol cas sí que, segons explica l'Ajuntament, aprovat ja definitivament aquest estudi d'impacte ambiental i millora per als enllaços de la C32, amb l'estimació, i això sembla que és positiu, de les al·legacions que feia Premià de Mar.
0: Sí, perquè no són al·legacions petites. És a dir, hi havia al·legacions que eren de lògica pura que les incorporessin, com per exemple el tema de les pantalles acústiques, que fins i tot l'asfaltat sigui un asfaltat que sigui respectuós amb el soroll que genera el trànsit, amb la permeabilitat a bicicletes i vianants en aquests passos, però després hi havia la part específica de Premià, que és, sobretot, ens preocupa molt el vial de sortida que desemboca al camí del mig. Perquè aquest vial de sortida que desemboca al camí del mig, a ningú, qualsevol que passegi pel camí del mig, veurà que és un carrer estret, és un carrer que en alguns punts no té vorera, i, per tant, ens aboca a poder tenir una conflictivitat important. Nosaltres vam exigir que es fes un pla de mobilitat independent al pla de mobilitat que com a Ajuntament també posem en marxa amb recursos de la Diputació. Per tant, tindrem 2 plans de mobilitat en paral·lel, un de la Generalitat, però nosaltres volem també tenir la nostra perspectiva i tenim encarregat un pla de mobilitat propi que incorpora ja, doncs, aquesta nova sortida i incorpora la futura pacificació de la Nacional 2. No? I aquest és un tema important. I després l'altre tema important era que es valorés la possibilitat de poder fer un vial directe que anés cap al polígon, perquè una de les possibilitats que es planteja com a alternativa a aquest ramal que va directament al camí del mig és que qui surt de l'autopista, en comptes d'anar directament al camí del mig, pugui fer un petit bucle, que és estem parlant de què? De 200, 300 metres fins a anar a la rotonda del camí del mig, perdó, per sobre de la rotonda del camí del mig, que vagi fins al polígon Bovisa i de polígon Bovisa decideixi si vol anar a la part alta de Premià i ja se'n va, doncs, pot anar a buscar el camí del mig, o si vol anar cap a la part centre, pot anar cap a la zona Gran Via i pot utilitzar, doncs, el torrent Malet com a via de distribució natural per no col·lapsar la sortida de l'autopista. El que no podem fer és muntar una sortida a l'autopista que sapiguem ja que està condemnada al col·lapse, no?
1: Clar. Bé, a veure què diu aquest estudi, doncs, o aquests estudis de mobilitat. Va, fent via. Abans d'ahir, s'acabava aquest procés de regularització d'immigrants que ja en el seu moment l'alcalde va criticar pel fet, doncs, que des de Madrid es decretava aquest procés sense oferir ni instruccions ni recursos als ajuntaments. Hem sabut que s'han expedit des de Premià de Mar 311 informes de vulnerabilitat a veïns del municipi. No sé, al final, fent un balanç global, si haurà estat, podríem dir, tan feixuc i tan costós com semblava al principi, i si manté l'alcalde l'anunci que va fer de portar, com deia ell, la factura al ple.
0: Començo pel principi.
1: D'acord.
0: Valoració molt positiva, perquè jo vull que quedi molt clar, i sempre ho he dit, perquè això s'agafa sempre amb pinces i se'm treu de context, i no per part vostra, que nosaltres estem d'acord amb el procés i hem votat a favor del procés. No estem d'acord amb les formes i amb la sobrepès de responsabilitat que ens donen des de les administracions de Madrid quan hi ha un pacte polític per afavorir a uns i perjudicar els altres. Això és el que no estem d'acord. Dit això, a Premià ha anat molt bé. Per què? Perquè estàvem molt organitzats, ho teníem molt clar. Vam crear el sistema fins i tot abans de tenir les instruccions de la Generalitat, i això es pot comprovar i es pot demostrar amb dates, i el sistema ha funcionat molt bé. La crida a les hores extres per poder obrir l'OAC específicament per això va funcionar molt bé. La informació oferida amb la gent que va col·lapsar, diguem, els primers dies, per la desinformació, justament, és que ens van abocar al caos des de Madrid. Es va gestionar molt bé i, de fet, no ha calgut ni acabar ni estirar l'última data de procés abans de poder dir que havíem tractat a totes i cadascuna de les persones que van venir a demanar informació o a buscar aquesta documentació. Per tant, la valoració que fem interna és molt positiva, però era fàcil fer una valoració positiva perquè tenim gent molt bona i molt competent, tècnics que funcionen molt bé. Aquests tècnics que es qüestiona quan no acaben, sembla ser una escola bressol, resulta que després són excepcionals quan fan processos de regularització. I ho han fet molt bé. I sí, em reitero, tenim la quantificació de tot el que ens ha costat de més, que és un picú, i ho portarem a ple per fer. És un acte simbòlic, perquè l'Ajuntament, afortunadament, com hem dit abans, té múscul econòmic i ho pot assumir. Però jo crec que la gent té dret a saber que això ha tingut un sobrecost, això com qualsevol altra cosa, No m'agradaria que es vinculés la regularització. Si ens haguessin demanat sense els gossos, haguessin dit el mateix, sense recursos. O si ens haguessin dit, pintar les portes de verd sense recursos. És exactament el mateix. És aquesta dinàmica cada cop més acuciant de que des de Madrid es deixen coses que ja ho pagarà l'Ajuntament. I ja s'espavilaran, perquè al final l'Ajuntament ja trobarà els recursos, i si no, ja li diran de tot a l'alcalde, perquè nosaltres des de Madrid estem molt contents. Per tant, això ho portarem a ple, i espero que s'aprovi, i incorporarem el romanent. Això es pagarà, lògicament, però espero que surti d'una incorporació romanent i que la gent sàpiga exactament quant costa alguna cosa que es decideix a Madrid sense tenir en compte que els ajuntaments aquests això no tenen ni previst, ni estructuralment, ni econòmicament.
1: Molt bé, això serà aquest juliol, també?
0: Si arribem, la factura la tenim preparada, Si arribem, serà el juliol, i si no, serà el setembre.
1: Va, deixarem l'últim punt del nostre guió, és perquè l'alcalde desitja una bona festa major als premianencs, ho deixarem pel final, que queda més bonic. I ara el que fem és obrir l'espai de participació. Dues intervencions avui. La Vanessa Martín, que ens diu que és de Premià de Mar. Agrairíem que afinéssiu una mica més en la localització, però bé, de Premià de Mar. Diu, quan s'arreglarà el carrer de l'escola Liberi? Després ens ha aclarit que és el carrer Joaquim Rovira 711. Per què no hi ha senyals escolars? Diu, tens pensat... Parla de tu, la Vanessa. Tens pensat pacificar aquest carrer com s'ha fet als carrers de la gran majoria d'escoles de Premià?
0: Bé, jo li diria, l'especificació de carrers és una cosa que es fa progressivament en base a un pla estratègic, no a petició d'algú en concret, per algun interès en concret, i menys un interès privat, per molt que sigui una escola, i no vull que ningú em tregui de context. Nosaltres ja vam parlar amb la direcció de l'Escola Libre, que ens plantejava pacificar. Per què? Perquè l'Escola Libre té una part de l'escola a dins de Campmanent, de Campmanent no, de... Ara se m'està escapant.
1: La Masia Ribes.
0: Una part a Masia Ribes, i té un altre centre a l'altra banda del carrer. Per tant, si nosaltres especifiquem, escolti'm, li estem fent un trajo a mida que ara mateix per l'Ajuntament de Premià de Mar no és prioritari. Abans especificarem entorns escolars que són molt més importants, no perquè una escola sigui més important d'una altra, sinó perquè estan en llocs que són molt més sensibles. Per exemple, l'escola Dufí a Jacint Verdaguer. Si hem d'escollir estratègicament quin lloc ens interessa pacificar abans, doncs passa per davant el Dufí o altres escoles. Per tant, el que no farem serà trajos a mida i per uns interessos molt determinats. Aquell carrer és un carrer que està bé i que és prou pacífic, excepte quan els pares venen a buscar els nens a l'escola i col·lapsen el carrer aparcant on no s'ha d'aparcar. I això jo ho he explicat clarament a la direcció de l'escola. A mi em sap greu això, que es consideri municipalment una prioritat pacificar aquell carrer, perquè crec que nosaltres hem de ser una mica més responsables i tenir una mirada molt més àmplia per saber què es fa. I dit això, tant de bo haguéssim tingut ja pacificats tots els carrers de totes les escoles de Premià. Estem amb això i m'agrada que com a mínim reconegui que estem treballant-hi, però encara no hem aconseguit. I, insisteixo, hi ha altres llocs que són més prioritaris.
1: Molt bé. I, per últim, l'Imanol Gómez Rico, també de Premià de Mar. M'agradaria saber, diu, per què ara, a l'estiu, no van les fonts d'aigua als pipicans del poble. Això ho diu ell. Nosaltres no en teníem constància.
0: Bueno, jo el que li diria és que si ell ha supervisat font per font, perquè que jo sàpiga, totes les fonts s'han revisat amb un contracte, no les dels pipicans, els pipicans i fora dels pipicans, i totes funcionaven, pot haver alguna que estigui variada, però d'aquí a dir que no hi ha cap font dels pipicans, jo tinc un gos... I, no sé, igual és que algun tècnic davant meu i va arreglar les fonts perquè l'alcalde no es queixi, però pot passar que alguna font s'espatlli, pot passar que alguna dutxa s'espatlli, pot passar que hi hagi un forat al carrer. Però d'això a generalitzar i dir que no hi ha cap font dels pipicans que funcioni, no sé, jo crec que m'hauria de portar alguna prova perquè crec que no és així.
1: Vaja, no hi ha cap consigna que s'hagin de tancar les fonts dels pipicans a l'estiu.
0: A l'inrevés, a l'inrevés. Les fonts han d'estar sempre obertes, sempre obertes.
1: D'acord. Va, ara sí, dimarts comença la festa major dels 30 anys del desembarcament pirata. Una invitació i fins i tot li demanaria a l'alcalde doncs, alguna cosa més davant d'aquesta efemèride.
0: Primer l'agraïment, més que l'agraïment, perquè una festa major no es fa sense el treball de moltíssima gent. Regidoria de Cultura i Festes i, sobretot, entitats, voluntaris i voluntàries que estan tot l'any treballant. I l'altre dia vam assistir a una presentació molt simpàtica i molt divertida dels actes de la festa major i una de les coses que vaig constatar allà és que hi ha també un rejoveniment i unes ganes de mantenir la festa. A més, jo crec que hem aconseguit en els últims anys treure la part, l'espurna, diguem, de confrontació que a vegades hi havia quan hi havia festa major i hem aconseguit conjurar-nos tots per fer una festa major única i per a tothom, no? Per tant, això, un agraïment immens estratègic i puntual per a aquesta festa major, que és els 30 anys de Pirates i Permianencs. I després el desig que sempre faig, que és que disfruteu molt, que us ho passeu molt bé, que hi ha més de 110 actes en 5 dies, que és una burrada, que la policia local està per poder garantir doncs, el gaudi de la majoria i que, mentrestant, no es capiga dubte que som uns quants que patim moltíssim. Jo és l'època de l'any que més malament ho passo, que menys dormo i realment perquè s'ha d'estar al peu del canó de tot, no? Però, sobretot, apel·lo també doncs, a la responsabilitat. És a dir, som capaços de passar-ho molt bé i que sigui una festa inoblidable, però apel·lant al civisme per respectar doncs, els nostres veïns i veïnes, no? Que tothom sigui feliç a la festa major, que és gairebé un impossible, però és el que demano. No? És un desig, per tant, és el que demano.
1: Alcalde, moltes gràcies, bona festa major i bon estiu.
0: A vosaltres, també.
1: Gràcies a vosaltres, també.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar al notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Mèdia, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos, perquè hi ha múscul econòmic, diu, per fer-ho.
0: La compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent. L'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho.
3: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compravenda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Les demandes d'alguns grups que s'obrin aquest mateix estiu als contenidors de brossa han fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que, a criteri d'aquest partit, és el més important, que els contenidors funcionin i que en general funcioni el servei de recollida. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema.
4: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. Estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí cal a l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
3: Pons es va exclamar, d'altra banda, que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica en una resposta del Partit Socialista a Instagram.
5: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del Circ Smile, instal·lada al terreny de Metalogènia, al Torrent Malet, acull la primera edició del Gaudirem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
6: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.

0: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Bon dia, soc Marta Solar, regidora de Crida Premianenca. Bé, des de Crida volíem parlar avui sobre el cens de pisos buits, aquest cens que fa molt de temps que anem demanant, que el portàvem al programa des de fa molt de temps i que sembla que s'està començant a fer. Ens han dit que des del govern de l'Ajuntament que aquest primer trimestre d'aquest any estaria llest, encara no ens l'han presentat. Bé, per Crida sempre ha sigut una eina molt important, perquè creiem que és una eina que s'ha d'utilitzar. No només el fet de fer aquest cens de pisos i tenir-lo redactat i tenir-los identificats, sinó totes les polítiques que envolten, no?, i què podem fer perquè aquests pisos puguin sortir al mercat, que es puguin posar a disposició dels veïns i veïnes de Premià de Mar, perquè fan molta falta pisos de lloguer a Premià, i per així creiem que baixar o reduir aquestes rentes abusives, no?, de lloguer de l'habitatge i poder facilitar aquest a tots els veïns i veïnes de Premià de Mar. Bé, també avui volíem parlar sobre aquests dos anys de canvi de model de recollida de brossa, d'escombraries, aquesta recollida de residus que ja fa 2 anys que es va implementar. Crida va estar sempre posicionada a favor d'aquest sistema de contenidors tancats per reduir el tema del reciclatge, no?, per poder fomentar aquest reciclatge i arribar als nivells que la Unió Europea ens exigia, no? Creiem que és un bon sistema, encara que creiem que és un bon sistema i seguim creient en aquest sistema. També és veritat que després de 2 anys veiem que hi ha alguna cosa que no s'està portant bé. Sempre hem demanat també, i últimament més, aquesta fiscalització a l'empresa que està prestant aquest servei, perquè creiem que no s'està portant a terme el servei com s'hauria. No sé si, no sabem si el fet és que s'hi han posat pocs recursos o que l'empresa realment no està fent bé la seva feina. Estem esperant també que es convoqui un altre cop la taula de sostenibilitat. En l'última ens van dir que estaven fent una auditoria a l'empresa per buscar, no?, i per detectar tots aquests punts febles d'aquest sistema i de per què no estava funcionant al 100%, i per tant estem esperant això per poder fer una valoració des de Crida. Tot aquest sistema de recollida ha afectat també a la neteja viària. Hem dit que Premià ara mateix fa sensació de no estar net, sobretot al voltant dels contenidors, i

que estem pendents, no?, d'aquest inici de les obres, que afectin el menys possible a l'escola i a la comunitat educativa i, per tant, que es portin endavant. També volíem fer una valoració de la nit del comerç que es va fer l'últim cap de setmana. Creiem que des de Crida fem una valoració molt positiva. Va ser molt participativa, creiem, amb molts actes i moltes activitats, i creiem positivament que va ser un èxit, i en aquí sí, felicitar el regidor i a totes les persones que l'han fet possible, perquè realment va ser un cap de setmana molt participatiu. I per últim, fer una breu previsió del que serà la Festa Major, que ja comença aquesta setmana que ve, amb molts actes. Hem tingut accés al programa i creiem que és una Festa Major molt completa. Festa Major que aquest any té... Com a punt, no?, els 30 anys de Pirates i Premianencs, amb un desembarcament que creiem que serà molt, molt espectacular, i així ho viurem, i també els 30 anys de Diables, no?, de l'entitat Simplement Diables, que farà el pregó, i que bé, són molts anys d'entitats, i com sempre desitjant que la Festa Major sigui el més participativa possible de totes les entitats i de tots els veïns i veïnes del poble, i que tothom la gaudeixi moltíssim. Així que bona Festa Major a tothom i moltes gràcies.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. El regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
2: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim a Països Catalans, tant divendres com dissabte, la tarda, nit de divendres i la tarda, nit de dissabte. Molta afluència de públic. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets i jo crec que és una fórmula que ha vingut per quedar-se. Hem aconseguit, finalment, doncs, que es pogués fer amb restauració 100% del poble i, en aquest sentit, això és una fórmula que haurem de replicar en un futur sí o sí. El mercat també va funcionar molt bé, el mercat de Sant Joan, amb totes les actuacions que van programar, doncs, tant amb el Quinto com amb l'assistència de tabalades, amb els platets que van preparar, també molta afluència de públic i el mateix mercat, doncs, estava molt, molt contents i molt satisfets de la participació que hi va haver. A Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs, crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan i, en general, doncs, veient l'experiència d'aquest any, ens dona una fórmula que crec que hem d'anar aplicant en futures edicions.
1: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. Dissabte, l'activitat a la zona gastronòmica, on hauran anat a tastar productes locals molts veïns, va conviure amb la celebració de la nit de Premià Mèdia, el festival musical que organitzava l'emissora municipal amb motiu del seu 40è aniversari.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: L'esplai parroquial de Premià de Mar recupera els llagostins amb xocolata, una activitat que nosaltres avui volem conèixer i redescobrir amb el Guillem Martín, membre d'aquest esplai parroquial. Com estàs?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Doncs dèiem, llagostins amb xocolata que s'incorpora dins del programa de la Festa Major d'enguany.
2: Doncs sí, aquest any és una novetat, creiem que és una manera de recuperar una tradició, perquè, t'explico, Manel, aquesta tradició es remunta ja al 1870-80, ja es feien aquest plat tradicional, i era el dia 10 de juliol a les cases, de normal les que tenien més diners, perquè també era força car, doncs es feien llagostins o llagostes amb xocolata.
1: D'acord.
2: Llavors, en el pas dels anys, doncs es va passar de generació en generació, i tenim l'última dada històrica, el 1949, que una poetessa d'aquí Premià fa un poema, que és la poetessa es diu Angeleta Simó i Costa, i va fer un poema on mencionava que el plat tradicional era els llagostins amb xocolata, no? I el poema porta per títol L'auca de la nostra festa major i diu: llagostes i llagostins cuinarem amb gran afany, comprarem xampanys i vins com a costum de cada any. Llavors, a partir d'aquí, vam començar a parlar amb la gent, amb les àvies del poble, amb gent gran que en saben que ho havien viscut, no?
1: Sí.
2: I ens van dir que, igual que a altres llocs de Catalunya també es menja aquest plat, aquí era com el plat de Sant Cristòfol. I nosaltres vam dir, això s'ha de recuperar perquè, a més, és algo gastronòmic, també és donar-li com un pes premianenc, no?, a un plat de menjar, i vam dir, doncs recuperem aquests llagostins amb xocolata.
1: Molt bé. Aquests llagostins amb xocolata, com ens hem d'imaginar la recepta o com estan cuinats?
2: Val. Per la gent que, quan li diem llagostins amb xocolata, es pensa que són com els xurros,
1: sí,
2: que els suquem a la xocolata,
1: sí,
2: calenta...
1: No,
2: anem equivocats. Són els llagostins, igual que fan les gambes amb una mica de sofregit, doncs són uns llagostins amb el sofregit de tomàquet, la ceba i tot, els condiments, i a més porta ametlles picades i porta una presa de xocolata.
1: Val.
2: És a dir, xocolata negra, d'aquesta ben amarga, perquè així després li fa com també un gust una mica dolç i passa d'aquest llagostí que és salat a una cosa com més dolça.
1: Val.
2: I la veritat, jo l'he provat per veure com eren i tot,
1: sí.
2: I els millors llagostins que he provat mai,
1: sí?
2: El millor, amb la seva millor salsa, perquè al final passa això de ser com una mica salat o una mica dolç, també té un pèl amarg, i és algo que a la boca, doncs, no m'ho imaginava així, si està molt bo,
1: molt
2: això.
1: Bé. Parlaves de la salsa perquè s'acompanyarà amb pa, també, això, perquè la gent pugui mullar una miqueta.
2: Exacte. La tapa com a tal seran dos llagostins amb la salsa, bastanta salsa.
1: Sí.
2: Llavors tindrem una llesca de pa, si som generosos posem dos, depèn de com ho veiem, i un gotet de vi, del vi blanc. Això ha sigut gràcies als comerços d'aquí de Premià de Mar, que el formatger ens cuinarà aquests llagostins, ens ajudaran amb la recepta, no? El vi és del celler nou de Premià, i el pa de l'Ignasi Pastisser, no? També volem una cosa que sigui participativa dels comerços que tenim aquí al poble, i al final és potenciar també el comerç local, no?
1: Molt bé. Això, hem de dir que s'han de comprar uns tiquets abans o fins i tot el mateix dia.
2: Sí, és a dir, anirà com la paella i la botifarra de la Festa Major, que tu vas al centre cívic i demanes, doncs mira, vull els tiquets de la paella, doncs igual, vull els tiquets dels llagostins. Llavors, això tindrà un preu de 5 euros, i bé, ho poden començar a comprar el dia 4, que és dissabte, al matí, i fins al dia 10 mateix. Per la gent que no pugui venir al centre cívic perquè treballa, per el que sigui, pot comprar directament a la paradeta. Però nosaltres sí que diem que si ens ho poden comprar a la botiga de la Festa Major, millor, perquè també així nosaltres
1: tenim una previsió.
2: Una previsió de quanta gent aquest any en comprarà, perquè com és una novetat i també ho estem començant ara a fer la propaganda i tot, no sabem molt bé com anirà. Creiem que serà positiu la venda, la veritat. Hi ha molta gent ja interessada, amics, gent de la parròquia també, que hi col·laboraran i tot, però sí que és una mica com per saber
1: molt bé
2: quins números tirarem.
1: Hem explicat d'on surt aquesta tradició, la recepta, on comprar el tiquet, i la pregunta més important, a on, quan i a quina hora podrem gaudir d'aquests llagostins amb xocolata?
2: Doncs bé, Manel, t'explico. Els llagostins com és tradició del dia 10, nosaltres també ho farem el dia 10. Què passa? Que en comptes d'un plat farem això, una tapa.
3: Molt bé.
2: Perquè és una cosa més petita i volem que sigui un tastet, una mica de...
1: Com una degustació.
2: Una degustació de tornem als aires del plat de Sant Cristòfol. Llavors, la gent que vulgui provar el plat, la tapa, ha de venir a partir de les 8 de la tarda a la plaça de la Sardana, que en aquell moment hi ha, si no recordo malament, els esbarts d'ensaires, de cultura popular, i estarem fins les 10 i mitja, 11, que també hi haurà la ballada de sardanes nocturna que engega aquest any.
3: Molt bé.
2: Estarem allà, hi haurà també taules i cadires perquè la gent hi pugui seure a menjar-ho tranquil·lament, ja estarem amb l'ambient de la música que hi hagi allà a la plaça, i donar aquest com toc també una mica premiarenca a tota la plaça.
1: Molt bé, doncs queda tothom convidat a aquesta novetat de festa major i que avui hem pogut explicar. Guillem, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta primera experiència.
2: Moltes gràcies i glòria a Sant Cristòfol.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
6: A Premià Mèdia parlarem de cinema i de les novetats del cinema que tenim a l'amistat aquests dies. Des d'avui mateix fins aquest dilluns es pot gaudir de la última pel·lícula o darrera pel·lícula de l'Aina Clotet. Avui parlarem del talent de casa. Ha tingut molts èxits a diferents festivals, també a Cannes, i és la proposta a l'amistat. Toni Martín, com estàs? Benvingut a la ràdio.
7: Doncs molt bé, molt content de poder portar aquesta pel·lícula, una pel·lícula que ho està petant, ho va petant al Festival de Cannes, un film de l'Aina Clotet, una actriu que s'ha passat al món del cinema. Va tenir molt d'èxit i va guanyar també a Cannes en el Festival de les Sèries per la seva sèrie... espera't, que això no és Suècia, que no em sortia, la tenia allà.
6: Sí, sí.
7: I la veritat és que és una pel·lícula molt diferent, molt feminista, podríem dir, i amb un toc molt entre comèdia, drama. La veritat és que ho ha sabut fer molt bé l'Aina aquesta vegada. Ens explica la història de la Nora, que és una noia que acaba de patir un càncer de pit i se n'han sortit, i això fa que es plantegi tota la seva vida de nou i es plantegi si vol canviar la seva vida. Ella té una vida segura amb la seva parella, però de cop apareix un noi molt més jove que ella i decideix arriscar-se, plantejar-se quina vida vol, si una al costat de la seguretat o una al costat de la llibertat i de conèixer-se de nou i de viure de nou. Per això es diu Viva, la pel·lícula. I la veritat és que és una pel·lícula que et roba el cor. La veritat és que l'Aina està fantàstica com a directora i com a actriu, i és una pel·lícula que val molt la pena.
6: Certament, Toni, té molta sensibilitat, no? Ja passava amb la sèrie d'Això no és Suècia, que posava la maternitat i la paternitat, els problemes també de la criança sobre la taula, i sembla que amb molta facilitat parla de temes, podríem dir, costumistes, domèstics, amb aquest punt de sensibilitat que et fa com empatitzar molt, no?, amb les seves protagonistes.
7: Sí, la veritat és que és un... A la sèrie ja passava i en aquesta pel·lícula jo crec que ara ha anat per aquesta línia, no? És una actriu que ha treballat les emocions i ha treballat... Té una manera molt personal de treballar amb els actors, no? Hi ha com una veritat fantàstica, no?, que això es transmet i fa que t'enamoris i empatitzis des del primer moment amb aquesta noia que la vida li ha donat una segona oportunitat de viure, no?, i decideix que ha de canviar moltes coses a la seva vida.
6: Molt bé, la proposta d'aquest cap de setmana, també del dilluns, com encareu aquest estiu al teatre, Toni?
7: Doncs aquest estiu tancarem, com ho fem cada any, tancarem del 30 de juliol al 31 d'agost. Aprofitarem per fer obres, per millorar el terra del teatre, que és necessari, i descansarem, que també ens toca, que nosaltres treballem tot l'any, amb festius, amb diumenges, amb dissabtes, i l'únic mes que ens agafem de vacances i aprofitem. Això sí, que no estarem de vacances perquè estarem fent altres coses i haurem d'estar alerta, però sí que és cert que el fet de que es vagi treballant i nosaltres desconnectem una mica ens va fantàstic. I durant tot el mes d'agost no hi haurà activitat a l'Espai L'Amistat.
6: Evidentment, farem balanç ja al desembre quan toqui, Toni, però esteu satisfets també de l'aposta pel cinema, d'aquella municipalització, de que sembla que també hi ha la sensació que la gent ha tornat a les sales, no? Tornar a valorar també passar aquella bona estona fora de casa, amb les bones propostes que hi ha també des de l'Amistat, amb aquestes propostes que ens porten reflexions, ens aporten sensibilitats, històries internacionals d'arreu, amb moltes temàtiques també. N'esteu satisfets?
7: Sí, la veritat és que estem molt, molt contents i que ens queda, vull dir, agrair a l'espectador que hagi assumit aquestes apostes com a pròpies i no ens falli i ens vingui a totes les sessions que fem. La veritat és que és veritat que durant l'agost baixa el cinema, però no baixa tan sols a Premià de Mar, baixa a tot arreu, la gent vol terrassetes, platges, tot i que jo sempre penso que el cinema s'està molt bé, fresquet i gaudint d'una bona pel·lícula. Jo sóc molt fan d'anar a l'estiu al cinema, però és cert que durant l'hivern i sobretot la tardor, que venen totes les propostes de festivals importants, tenim força gent, tenim una mitjana gairebé de 60 persones per sessió.
6: Molt bé. Doncs ho celebrem, Toni. Esperem també que aquests dies vagi bé aquesta proposta de l'Aina Clotet. Encara ens quedaran dies per poder parlar de cinema fins que no arribin aquestes vacances, així que la propera setmana tornem a xerrar. Que vagi molt bé.
7: Gràcies a vosaltres.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'Associació de Defensa Forestal, ADF, de Premià de Dalt, podria aviat assumir labors d'emergències per a casos d'incendi, però també en casos com accidents o rierades. A Premià de Mar, n'informava aquesta setmana l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a xarxes socials, on assenyalava que la iniciativa la treballa concretament el tinent d'alcalde de territori, Antoni Subirà. Dimarts passava per Premià Mèdia el cap operatiu d'aquesta entitat de Premià de Dalt, Víctor Fernández, que sense donar detalls situava l'acord bastant proper en el temps i justificava la idea en la proximitat geogràfica i el fet que els dos municipis comparteixin tantes coses.
4: Vam parlar de lo que s'està cuinant, no? Que al final som veïns. Som una ADF molt operativa, de les més nombroses i sobretot la quantitat de terreny, no? O sigui, que tenim, que no és una gran ADF de terreny, però sí amb companys. I molts companys també són de Premià de Mar. Uh-huh. Al final, no? Premià de Mar puja a passejar també a Sant Mateu, a muntanya, també Premià de Dalt baixa a la platja, no? Som veïns i hi ha la sort aquesta de tenir aquesta ADF molt operativa, no només en tema forestal, sinó també especialitzada en inundacions, catàstrofe. Hem de recordar que vam ser els, dels primers d'estar a València, allà vam aprendre molt tot aquell temps que vam estar allà, i bueno, i al final pues, és enllaçar una miqueta, perquè ja ho fem, eh? Però si hi ha alguna emergència, estem aquí al cantó. Uh-huh. I a dir que és una ADF nombrosa, operativa, estructurada i formada.
3: Val a dir que ja durant la nit de Sant Joan, segons va dir Fernández, l'ADF ja va col·laborar en tasques de vigilància i prevenció a Premià de Mar. Afegim encara en aquest capítol que dilluns Rafa Navarro també informava d'una visita recent a Premià de Mar del director dels Serveis Territorials Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Albert Vilaterçana, amb qui, entre altres qüestions, es va obrir, deia Navarro, una línia de treball per apropar els ajuntaments al Maresme més professionals tècnics de protecció civil a través del Consell Comarcal.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Temps avui pel bàsquet i per l'agrupació Bàsquet Premià de Mar, que tanca temporada amb un bon any pels primers equips, també per la base. Avui en farem repàs, en farem balanç amb la seva presidenta, amb la Montse Girona, que ha vingut avui a Premià Mèdia. Montse, benvinguda a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser-hi. A la que va ser casa teva, també.
1: Sí.
0: Aquesta ràdio que ha fet grans professionals.
1: El planter.
0: Com esteu, Montse? Acaba la temporada. Avui és una entrevista d'aquelles de fer balanç, de mirar enrere, de veure com ha anat aquest any 2025-2026. Si comencem a fer llista, a fer repàs, tinc la sensació que s'han acomplert molts objectius, no?
1: Sí, s'han complert, diguéssim, objectius esportius, però també socials i humans, que és el que volem, no? No buscar sempre el curt termini, el resultadisme més immediat, sinó una miqueta anar establint les bases del projecte. Ja són 3 anys que portem al capdavant del club, l'actual junta directiva, i el que volem precisament és anar assentant tota aquesta base per anar recollint els fruits en els propers anys. En portem 3, cada vegada ho anem fent millor, i es tracta precisament d'això, no? D'anar-ho consolidant i d'anar treballant sempre mirant endavant.
0: Noteu també aquesta evolució? S'aprèn a passes de gegant?
1: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló i m'agrada i veure els partits i els entrenaments i generes sinergies, no?, entre tots plegats.
0: Que bo. Es pot explicar el secret? Com s'aconsegueix això, Montse?
1: Doncs no ho sé, jo crec que es tracta de que els jugadors i les famílies sentin que formen part d'alguna cosa, que no només és apunto als meus fills com qui paga la quota d'un gimnàs, sinó que pago, evidentment, unes quotes perquè practiquin un esport, però em noto que sé qui hi ha al darrere, que tinc una via de comunicació si necessito parlar a nivell esportiu, a nivell de qualsevol cosa dels nanos, i que hi ha algú al darrere d'aquest club i que es veu que, bueno, som com formiguetes treballant, no? Però que vas veient que hi ha cosetes que jo sol no es fa, no? I que sobretot ens sentin molt propers.
0: Uh-huh. El pavelló com a punt de trobada, i també veiem un sopar de cloenda que justament el que fa és demostrar aquesta germanor, no? Aquesta comunitat.
1: Home, és el tercer any que el fem, i aquest dissabte passat, que és quan vam celebrar el sopar de cloenda d'aquesta temporada, eren pràcticament 400 persones, que es diu aviat, no? I doncs això és amb el que em quedo, no? La il·lusió amb la que es ve, la il·lusió amb la que es prepara també, i sobretot doncs a l'estar plegats una estona, que potser amb la calor que feia, que començava el primer dia de pic de calor, de la onada de calor d'aquests dies, doncs la gent i tots volíem ser-hi allà i volíem passar una estona agradable amb els companys del club, i es tracta d'això, no? Vam fer guardons divertits, com cada any, i acompanyament amb una pantalla gegant de veure imatges dels partits de la temporada, i es tracta d'això.
0: Doncs, una cançó, també? No?
1: Una cançó, sí, un videoclip que vam fer amb to de conya, també, doncs, arran de les goteres del pavelló, que aquest any hem hagut de passar molts cops la mopa, les tovalloles, estar a punt de suspendre partits, etc etc. Doncs agafar-nos amb un to d'humor i treure'n una estona divertida.
0: Serveix de benzina tot això, Montse, per les properes temporades? Algú podria veure aquests anys que queden i pensar, mare meva, se'n fa cap amunt, no?
1: Aquests 3 primers anys, a mi personalment, m'han passat volant, perquè suposo que quan tens feina no t'avorreixes i llavors això és un no parar. És a dir, tu et penses, la temporada comença al setembre. Error. La temporada comença a l'abril anterior i estem planificant des de l'abril, abans i tot, però a l'abril poses més fil a l'agulla de la planificació esportiva de la temporada que ve. Et plantes al mes de maig fent les reunions amb totes les famílies dels nous equips que ja s'estan formant per l'any que ve. Al juny dius, ostres, què passa? Doncs mira, comences a entrenar ja amb els equips de la temporada que ve. Hi ha el sopar de cloenda, els tornejos de final de temporada, arrencar el campus, que ja el tenim en marxa des d'aquesta mateixa setmana.
0: El
1: 3x3, sobretot. El 3x3, que el tornem a fer a la plaça de Sardana el dissabte 25 de juliol, al mig del poble. Per tant, volem també que l'entitat estigui vinculada a tots els ciutadans, que qui no faci bàsquet pugui passar una estona per allà i digui, ostres, aquests que bé que s'ho passen, no? Uh-huh. I és això, estàs planificant la temporada que ve, els entrenaments que comencen a l'agost als equips més grans del club, i ja és un no parar. O sigui, si us t'avorreixes, no, perquè cada dia de l'any, cada mes de l'any, sempre estàs actiu fent alguna cosa o altra, preparant l'estatge del setembre, etcètera, etcètera.
0: I també has de buscar els teus moments per tenir noves idees, no? I per donar aquell punt creatiu de dir, tampoc no podem anar repetint la mateixa fórmula perquè tampoc serveix, perquè evoluciona Clar. Molt ràpid, avança molt ràpid. Sí, Com us ho feu, Montse, per estar sempre
1: doncs,
0: al dia?
1: Doncs mira, noves idees. La setmana que ve, tot el mes de juliol, comencem també una nova cosa. O sigui, s'ha de provar. Tu t'has de tirar a la piscina i provar coses per veure què t'engresca, què no engresca, a veure si toques la tecla adequada i funciona, o si has d'anar corregint. Aquesta setmana que ve, per exemple, començarem a fer tecnificacions al juliol, perquè potser el campus s'ha quedat petit a nanos que l'han fet tots els anys anteriors, no? I que dius, ostres, ara amb 15 anys, amb 16 anys, amb 17 anys, tinc ganes de bàsquet a l'estiu, no vull desconnectar dos mesos, vull tocar pilota, vull tocar-la amb qualitat, però el campus, doncs, igual al matí em ve de gust anar a la platja amb els amics, perquè ja tinc edat per fer-ho, o vull treballar. I llavors el que farem a partir de la setmana que ve són tecnificacions de treball específic d'una hora per grups d'edat, per no perdre tampoc el contacte.
0: Molt bé, anar ampliant el ventall d'opcions.
1: Sí, sí, no? sí.
0: I posar el bàsquet al centre, no?
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Si parlem dels dos primers equips, que són la referència, tant competitiva com, evidentment, també a l'hora de la pràctica del bàsquet, no? Per molts nens i nenes de la base, segurament sigui el mirall on emmirallar-se. Els objectius, diríem que han estat bé, estaven a les primeres posicions, tant el sènior femení a la màxima categoria del bàsquet en català buscava les primeres posicions, però enguany no hi havia final a 4, les opcions eren molt limitades. I amb un Castelldefels que feia molt bona feina, no?, i ho guanyava pràcticament tot, era difícil lluitar per la segona plaça.
1: Sí, era complicat, però també, vull dir, nosaltres a qualsevol dels nostres equips sempre els hi diem, no s'han de marcar un objectiu sine qua non, perquè si no hi ha una gran decepció al darrere, sinó ostres, per exemple, en el cas del sènior femení a Supercopa, jo crec que està superconsolidat a la categoria, ho està fent molt bé, és una categoria nova de fa 3 temporades i hem estat totes 3. Aquest any hem estat sempre al grup capdavanter, hem acabat en tercera posició, però el bloc és espectacular, i el joc i l'entrega, i sobretot el que no es veu, que és més enllà dels partits. És a dir, el sacrifici i la professionalitat que tenen aquest grup de jugadores de venir a fer el físic el dia que els hi pertoca abans dels entrenaments, de la manera en què entrenen, però alhora de la manera en què s'ho passen bé, que han generat colla, és, bueno, intachable, no? Llavors, més enllà de que quedin terceres o quedin primeres o quedin dissetenes, tant és a dir, allò ja hi és allà i el referent hi és per tots els que formen part del club i van al darrere.
0: També hi havia canvi al cos tècnic, justament.
1: Sí, Xavi Exposito ha fet la seva primera temporada, continuarà la temporada que ve al capdavant de l'equip i la seva feina és impecable. Per tant, vull dir, que menys que donar-li la continuïtat si sent a gust i vol continuar al capdavant de l'equip.
0: Molt bé. El primer equip masculí, Montse, a un pas també de poder lluitar per l'ascens, es van quedar a molt poquet en un any també de molts canvis.
1: I que continuaran havent-hi canvis, és a dir, aquesta darrera temporada ha estat Adrià Muñoz al capdavant de l'equip, un equip completament nou pràcticament, tret dels dos capitans, Albert Penal i Samu Baixeres, que continuaran també la temporada que ve, amb un equip molt jove que ha hagut d'anar-se conjuntant i que aquest any ens tocarà fer altre cop el mateix, perquè hi ha hagut doncs, la marxa de molts d'aquests jugadors que l'any passat van arribar, i el que estem treballant aquests dies precisament és acabar de tancar una plantilla també jove, amb algun punt de veterania, per consolidar la categoria de segona catalana, i mirar en perspectiva els propers anys si podem també anar escalant en altres categories com tenim el sènior femení.
0: Fantàstic. T'hem de preguntar avui també, Montse, per la base, que evidentment també és indispensable per aquesta formació que dèiem, no?, més enllà de la competició, però evidentment també cada cap de setmana hi ha partits i hi ha equips que ho han fet molt bé enguany. els minis blau, no? Tant el masculí com el femení, com també el premini blau i l'infantil masculí han fet molt bona feina.
1: Sí, a banda d'aquests resultats que són, bueno, satisfactoris, ens donen alegria, veus com els jugadors i jugadores doncs ho celebren i tens un record per tota la vida, no? Perquè si et proclames campió quan ets premini, quan ets mini, quan ets infantil, això t'acompanya tota la vida i és evident doncs que tots aquests equips, el mini blau femení i el masculí, el premini blau masculí i l'infantil masculí, s'han proclamat campions dels seus grups i ha estat molt xulo. Però jo la riquesa del club és tota la base. Sí que és veritat que mirem els equips de dalt, la categoria on són, però a mi el que m'omple de satisfacció i diguéssim, és la nostra idea de posar-nos al capdavant del club, és la riquesa de la base. Veure que el club el formem gairebé 280, jo crec que l'any que ve arribarem als 300 jugadors. Per tant, la riquesa és aquesta, has de treballar per tota aquesta base, perquè sense base, ara tens uns sèniors, però d'aquí 5 o 6 anys què tindràs, no? Si no hi ha aquest acompanyament. I veure doncs, que tots aquests equips tenen un mirall a dalt amb la il·lusió de dir, ostres, jo d'aquí 8, 9 anys, 10, vull ser-hi, no? I sentir-te el club com a teu.
0: Que bé. També es demostra que Premià és una ciutat, un municipi, on el bàsquet també és protagonista, no? I també esteu aconseguint consolidar aquesta imatge on també hi ha una sensació de molts esports, molta oferta, molt puc provar moltes coses, no? I fomentar també aquest bàsquet i que la gent se'l quedi deu ser positiu per vosaltres, no?
1: Jo crec que és aquella cosa que estem fent bé coses, segur, perquè si no, el que és molt difícil és consolidar-te. És a dir, tu pots dir, ho estan fent molt bé, ho fas bé 2 mesos, treus el peu de l'accelerador i allò es desmorona, no? Doncs el que està ben fet és que això està sent sostingut en el temps. Llavors, això és el que et dona valor. I sobretot jo crec que hem revertit la imatge del club i l'hem consolidat de portes en fora. És a dir, el nom de Premià de cara en fora, la Federació Catalana de Bàsquet o els clubs del voltant, doncs jo crec que té una imatge molt més positiva i més d'impacte que anys enrere.
0: Uh-huh. I de l'escoleta?
1: Estic superorgullosa. Si haguéssiu vingut a veure aquest mes de juny els 20-25 nens de la nova fornada d'escoleta, que és la de l'any que ve, és espectacular, nens de 4, 5, 6 anyets, que amb aquella il·lusió agafen la pilota, no saben votar, i te'ls mires i dius, si vosaltres us veieu d'aquí 4 mesos, flipareu, perquè per Nadal sabreu fer unes coses que ara mateix és impensable. I això és molt d'esforç, i aquí també vull fer un crit de felicitació cap a tots els entrenadors que té l'escoleta, perquè és el més difícil, entrenar algú petit que potser al cap de mitja hora diu em sec a terra, m'assec i és que no tinc ganes de fer res, no? I motivar-los, engrescar-los i ensenyar-los i educar-los en una pràctica esportiva és una cosa molt gratificant.
0: Que bo. Passar l'escoleta, passar també la resta d'equips, evidentment, no? Has de confiar molt en els teus formadors i formadores perquè més enllà de com fer un bon vot o una bona tècnica, també s'expliquen i evidentment, es treballa amb moltes altres coses, no? Montse, uns valors que també són fonamentals, no? I una humanitat que és fonamental.
1: I en aquesta aposta, el que dèiem d'anar fent un pas endavant i cada vegada més, ara farà cosa de 4 mesos, hem incorporat a Marcos Gumiel com a director esportiu del club. Era una figura que no teníem, però absolutament necessària, precisament per la grandària que està agafant el club. I és una persona que és clau pel seu tarannà, pel seu ordre, per marcar la línia de cap a on volem anar amb els equips, no? Perquè ara, la propera temporada, tindrem 28 equips i l'escoleta. Clar, si tu jugues amb un infantil i jo jugo amb un cadet i al cap de setmana el meu equip té baixes per lesió, per malaltia, i et diuen, vine Marc, aquest cap de setmana aniràs amb el cadet i juguem completament diferent, aquí hi ha alguna cosa que falla, no? Clar. Doncs la idea és establir una línia de treball amb les idees molt clares, molt marcades, i que alhora això sigui una formació molt important cap als nostres entrenadors, perquè nosaltres no només tenim un planter de jugadors, sinó que també tenim un planter molt jove d'entrenadors, tots ells amb titulació, però que se'ls ha de formar. I en aquesta formació i pel seu creixement és importantíssima la figura de tant dels dos coordinadors, la Maria i l'Adrià, com sobretot del Marcos Gumiel.
0: I aconseguir un ADN AB Premià.
1: Exacte. ADN totalment de blau.
0: Molt bé, fantàstic. Montse, del 3x3, que dèiem, hi ha inscripcions encara disponibles per totes les categories.
1: Exacte, de fet, diguéssim, com passa cada any, ara que estem a un mes vista, pràcticament, o sigui, es dispararan les inscripcions. I jo, diguéssim, el que faig és una crida de no espereu a l'últim dia a apuntar-vos. En breu difondrem la samarreta del 3x3, que és un disseny exclusiu que fem cada any, molt xula, molt diferent de les samarretes de joc, de les samarretes dels campus, una cosa molt diferent, i que serà ja la 21a edició. Per tant, vull dir, tots els que tingueu ganes de jugar a bàsquet, de fer-ho al carrer, de veure el 3x3, aquest esperit streetball, no? Que, perquè seria molt fàcil fer-ho al pavelló. Menys mals de cap, ja hi ha les cistelles, ja, diguéssim, tots els serveis, els vestidors, les grades, però creiem que el 3x3 a l'estiu ha d'estar al carrer. 25 de juliol farà calor, evidentment. Ja sabeu que això de les dates també ha de ser una miqueta en consonància amb la disponibilitat de la plaça de Sardana, actes de festa major, etc etc. Però jo crec que està molt bé, que és un dia en què ens ho passem molt bé, acabem esgotats, però escolta, em val molt la pena.
0: Molt bé, quants equips?
1: L'any passat érem 77 equips inscrits. Per tant, a veure si arribem a aquesta mateixa xifra que doncs hauria envoltat també els 300 jugadors al llarg del dia.
0: Que bé que us ho passeu, Montse.
1: Això sí.
0: I nosaltres encantats de la vida d'explicar-ho aquí a la ràdio. Avui xerrant una estona amb la Montse Girona, la presidenta de l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. Ens deies, Montse, que a partir de l'abril ja es comença a pensar en la temporada següent. Per tant, avui ja et podem preguntar què hem d'esperar pel proper curs esportiu 2026-2027, on poseu el focus, quins objectius us marqueu, seguirà creixent l'entitat?
1: Home, seguirà creixent segur. I com dius que sempre ens hem d'anar reinventant, la temporada que ve apostem per una cosa nova i que ens fa especial il·lusió i que possiblement no sortirà en les estadístiques ni en el calendari d'equips que avui estan a la part alta, però és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió, que és que tindrem el primer equip de bàsquet inclusiu,
0: Cabo,
1: amb discapacitat intel·lectual, amb la vista posada als Special Olympics que jugaran a Tarragona a la propera tardor, amb la qual volem fer un pas també més endavant, en les nostres mans està poder ajudar una miqueta a nivell doncs, humà i esportiu en aquest sentit i que no tot...
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
4: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
2: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
6: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
2: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
6: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
7: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
2: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
6: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
2: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
6: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
2: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
8: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
2: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, passant gairebé 4 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
9: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acabaven, ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
4: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
9: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha 2 incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests 3 incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens han fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a la piscina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible a molts punts del Baix Empordà.
2: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
6: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 200 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al Port de Canet.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
6: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
2: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
2: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
14: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
13: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
3: Notícies en xarxa.
2: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
15: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
16: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
7: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
15: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
2: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
17: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no

0: es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
3: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
0: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
2: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
4: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
5: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
4: Paneque també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
0: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi i els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
0: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat, un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil.
2: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
2: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
6: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
7: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar

0: de la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
1: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Caldes de Montbui al Vallès Oriental engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
3: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
4: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templari, l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
3: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
2: I és moment per a la cultura. Estem amb Bryan Adams, el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
5: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
6: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell abans de que salós hem venut.
2: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buhos, els Cadarres o la Ludwig Band.
7: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
8: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant, és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove, i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
2: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
7: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
2: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
9: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. I centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
10: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
11: Every day. Yes, sure.
10: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
11: In Barcelona.
12: No, we are ready.
10: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
9: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
13: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarle.
9: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
14: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
9: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
2: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Una cigarreta.
17: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
18: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar al notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Mèdia, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos, perquè hi ha múscul econòmic, diu, per fer-ho.
19: La compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent. L'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho.
18: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compra-venda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Les demandes d'alguns grups que s'obrin aquest mateix estiu als contenidors de brossa han fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que, a criteri d'aquest partit, és el més important, que els contenidors funcionin i que en general funcioni el servei de recollida. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema.
20: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. Hem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que a l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
18: Pons es va exclamar, d'altra banda, que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica en una resposta del Partit Socialista a Instagram.
11: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del Circ Smile, instal·lada al terreny de Metalogenia al Torrent Malet, acull la primera edició del Gaudirem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
17: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temp pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
12: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
2: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
21: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
2: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
21: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
22: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
2: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
21: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
2: En cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
21: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet, els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
2: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
9: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer gran départ del Tour a Barcelona.
2: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tenim novetats a l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb Televisió de Costa Brava. Estan allà al peu de del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
0: Hola, molt bon dia.
2: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
0: Hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit tant atenció aquí tant pels bombers a vora les dues del migdia és que els preocupava més i que ells concentraran més esforços per evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballa més que els forces de seguretat com Mossos d'Esquadra tinguin un marge de dues hores per evacuar els diferents nuclis urbans que estan aïllades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és, doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis a les localitats que són prop al port perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Es preveu que al llarg de la tarda, doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:15 del matí i que de moment no poden consultar les hectàrees cremades, i que, doncs, des de les 4 també comencen a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi que a hores d'ara crema aquí al matí de la Navarra, en aquest municipi, on només la Bisbal d'Empordà, que també s'han enviat a l'aigua a altres llocs de l'Aro.
2: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut, doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. A seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies, doncs, de molt alt risc d'incendi i d'acut a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
21: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya, i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
2: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
23: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, els deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
4: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
3: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
5: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
6: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors, jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
5: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
8: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
5: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
3: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
24: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
25: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
26: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
24: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
3: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
27: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
28: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIS. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és que en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIS de Vic, que són 2 CSIS, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
27: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 SACIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
3: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
24: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
7: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
24: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
3: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles bressol municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
10: La climatització de les 5 escoles bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
11: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
10: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
3: Passa un minut de 3:45 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema a les comarques gironines i que se suma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
24: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls amb Marc Pijuan.
13: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
3: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
9: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
12: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
9: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
3: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
14: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de 2 dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
16: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
14: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astor per vincular escola i integració.
3: I és moment per a la cultura.

0: Avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música, doncs, puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant, és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la Ronda Francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els 3 principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes 3 etapes, doncs, home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir, doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonistas felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una que también quiero felicitarle a él.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 9:15 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:15 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del CatGas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de... Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
1: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar al notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Mèdia, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos, perquè hi ha múscul econòmic, diu, per fer-ho.
9: La compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent. L'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho.
1: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compra-venda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Les demandes d'alguns grups que s'obrin aquest mateix estiu als contenidors de brossa han fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que en general funcioni el servei de recollida. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema.
10: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. Hem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí cal a l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
1: Pons es va exclamar, d'altra banda, que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica en una resposta del Partit Socialista a Instagram.
11: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del Circ Smile, instal·lada al terreny de Metalogenia, al Torrent Malet, acull la primera edició del Gaudirem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
12: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
8: Notícies en xarxa.
13: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des de municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. A més, és que hi ha tres incendis que cremen ara mateix al Baix Empordà. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions de bombers. Escoltem el cap d'operacions, Ferran García.
14: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible.
13: Una altra notícia destacada d'avui, aquest menor de 15 anys mort de trets aquesta nit a Barcelona, que ha esdevingut la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat. Un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves al parc de la Pegaso de Barcelona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculats al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
15: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtim, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, has deixat la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
13: I crida la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És un projecte que es diu Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través de rellotges intel·ligents. I aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison, ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona, als 81 anys i després de més de 60 de carrera. El conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge.
16: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
17: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
16: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
18: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
16: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 3 de juliol de 2026. L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Sergi Ferrer.
19: Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté inalterat. Continua sent una dona, 58,35% del total, major de 54 anys, 40,17%, amb estudis secundaris, 68,44%, i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys, amb un 36%.
16: Detinguts 5 menors com a presumptes autors a l'atac homòfob contra un altre menor al barri de Vistalegre de Mataró. Martí Capçada.
20: Dimarts van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró 5 menors que haurien comès la presumpta agressió homòfoba contra un altre menor la nit del 21 de juny al barri de Vistalegre de la capital maresmenca. En concret, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques i lesions lleus.
16: Tordera participa diumenge en una nova campanya del Mulla't, Jordi Duran.
21: El proper diumenge, durant el matí, de 9 a 1, l'Associació de Voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple.
16: I la penya solera barcelonista de Calella celebra el seu 68è aniversari amb una revetlla popular i un dinar de germanor, Sergi.
19: Dissabte, a partir de les 9 de la nit, tindrà lloc la tradicional revetlla popular al passeig Manuel Puigvert, oberta a tothom, mentre que diumenge l'entitat celebrarà el dinar de germanor, una trobada bienal que reunirà representants de 28 penyes barcelonistes d'arreu del territori.
16: Bona tarda. L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Sergi Ferrer, bona tarda.
19: Bona tarda. Sí, l'atur registrat al Maresme ha experimentat un lleuger descens durant el mes de juny, amb 15 persones menys inscrites als serveis d'ocupació respecte al maig, és a dir, un 0,08% menys. En termes interanuals, la reducció és del 3,26%, fet que suposa 618 persones aturades menys que fa un any. Aquestes darreres dades situen la taxa d'atur comarcal en el 7,86%, molt similar a la provincial del 7,85 i unes dècimes per sobre de la catalana amb un 7,49%. Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de persones enregistrades com a aturades al Maresme se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté inalterat. Continua sent una dona, 58,35% del total, major de 54 anys, amb un 40,17%, amb estudis secundaris, 68,44%, i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys, amb un 36%. Com ja és habitual, l'evolució mensual mostra comportaments diferents segons el sexe. Mentre que l'atur masculí disminueix un 0,60%, el femení registra un lleuger increment del 0,29%. Malgrat això, la comparativa amb el juny de l'any passat és positiva per als dos col·lectius, amb descensos del 3,32% entre els homes i del 3,22% entre les dones. Per franges d'edat, la variació mensual ha estat moderada. Els únics grups que registren una disminució de l'atur són els de 45 a 54 anys, és a dir, un 1,38% menys, i de 55 a 64 anys, amb un 0,31% menys. En canvi, en la comparativa interanual, l'atur disminueix en totes les franges d'edat, amb l'única excepció de les dones de 25 a 34 anys, que presenten un lleuger increment del 0,08%. L'anàlisi per nivell formatiu evidencia un comportament diferencial del col·lectiu amb estudis postsecundaris. Durant el mes de juny, aquest grup registra un increment de l'atur de l'1,55%, concentrat exclusivament entre les dones, amb un 2,84% més. En termes interanuals, la tendència també és a l'alça, amb un augment del 5,27% de les persones aturades amb estudis postsecundaris. L'increment afecta tant les dones, amb un 6,62% més, com els homes, 3,21% més, i consolida una dinàmica que es manté des de fa pràcticament un any. La xifra de les persones en situació d'atur no ha experimentat cap variació intermensual en els municipis del Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. En canvi, han augmentat en Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Tallà, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. En els 10 últims municipis restants, l'atur ha disminuït. Pineda de Mar, Tordera i Mataró es mantenen com els municipis amb una taxa d'atur més elevada. En el cas de Pineda, arriba al 9,67%, i Tordera i Mataró es troben respectivament al 9,60% i 9,49%. Per la seva banda, Cabrera de Mar, Cabrils, Tiana i Alella continuen sent les poblacions maresmenques amb menys desocupació. La seva taxa d'atur no arriba al 5%.
16: Detinguts 5 menors com a presumptes autors a l'atac homòfob contra un altre menor al barri de Vistalegre de Mataró. Martí Capçada, bona tarda.
20: Bona tarda, Gemma. Així és. Dimarts van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró 5 menors que haurien comès la presumpta agressió homòfoba contra un altre menor la nit del 21 de juny al barri de Vistalegre de la capital maresmenca. En concret, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats polítiques i també lesions lleus. Com va transcendir en el seu moment, els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny a les festes d'aquest barri, quan la víctima hauria estat increpada per un grup de joves després d'haver-se fet un petó amb un altre noi, segons expliquen els Mossos. Els agressors haurien seguit la víctima durant un tram de camí i un dels nois el va agredir fins que va caure a terra, on més membres del grup el van continuar colpejant mentre proferien insults homòfobs. Dies més tard, i després de les corresponents investigacions i gestions policials dutes a terme pels efectius de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Comissió comissaria de Mataró, els agents van detenir, com diem, 5 nois menors d'edat com a autors de l'atac i van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.
16: Gràcies, i l'ONCE dedica aquest juliol un cupó commemoratiu al desembarcament pirata de Premià, Jordi Duran.
21: El cupó del sorteig de l'ONCE del dia 13 de juliol, és a dir, d'aquí dues setmanes, estarà dedicat a la festa major dels pirates i premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquesta cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix els 30 anys. A l'acte, que es farà a l'Ajuntament premianenc dilluns a les 10 del matí, hi vindrà Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya, i Elisabetta Marín, directora de l'ONCE a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció emmarcada del cupó.
16: Gràcies. Canviant de qüestions, convocada a Palafolls una mobilització contra la benzinera al carrer Passada aquest diumenge amb tall de trànsit de la carretera d'accés a la Costa Brava, Marc Ferri.
2: El col·lectiu de veïns que suposa la construcció d'una estació de servei de Plenoil a l'entrada de Palafolls ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les 6 a la nova rotonda d'accés a Palafolls situada just davant del solar on es preveu la instal·lació. La jornada està concebuda per ser reivindicativa i lúdica i per això comptarà amb la col·laboració de tractors que ajudaran a tallar la carretera d'accés a la Costa Brava a hora punta a partir de les 6 amb xiulets, samarretes, pancartes i també amb la participació dels diables de Palafolls que se sumen a la protesta. El portaveu del grup de veïns afectats, David Melgar, explica que el malestar neix del perill que suposa manipular líquids inflamables a tocar dels habitatges, a més dels problemes de contaminació lumínica, gasos i sorolls que generaria una activitat oberta 24 hores al dia en una zona residencial. Durant aquest mes, el col·lectiu ha recollit centenars de signatures, ha contractat un advocat expert en urbanisme per tal de presentar al·legacions i també ha omplert els balcons dels barris de Palafolls amb pancartes de protesta.
3: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido alguna por el camino porque creemos que no solo queremos que no haya una basura en la calle Pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc., etc., pues pedimos en un pleno de que esto fuera extensivo al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
2: La manifestació d'aquest diumenge també es manté com a eina de pressió i per tal de demanar al consistori palafollent que blindi tot el municipi per evitar que cap altra zona residencial de Palafolls hagi de patir la instal·lació d'activitats que tensin la convivència.
16: I encara a Palafolls multen per equivocació una desena de vehicles a les zones exclusives per a residents que sí que podien estacionar-hi, que seguim amb en Marc Ferri.
2: Ja fa més de dues setmanes que han entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat i reservades als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i estan al corrent de pagament. Durant aquests primers dies, però, la policia ja ha sancionat per error una desena de vehicles que sí que compleixen tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, la policia disposa d'un sistema de càmeres instal·lat als vehicles patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes estacionats a les zones verdes. El sistema comprova si el vehicle està autoritzat per aparcar-hi, verificant que paga l'impost de circulació a Palafolls i que no té rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització amb les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López és sergenta de la Policia Local de Palafolls.

0: Aquests errors són puntuals, una desena, segons el cos, i la policia confia en aquest sistema per controlar les zones verdes del municipi. La policia local assegura que les incidències ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna, allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència de l'error informàtic, la denúncia quedarà anul·lada de manera immediata sense necessitat de presentar al·legacions.
1: La llibreria La Llopa de Calella se suma al projecte de llibreries independents de la 22 a Girona. Sergi Ferrer.
2: Així és, nova etapa després de gairebé 50 anys d'història. Xavier Gamell i Lluís Vila han formalitzat el traspàs de La Llopa a la llibreria 22 de Girona, integrada en el projecte de llibreries independents que impulsa conjuntament amb la cooperativa Abacus. La preocupació pel futur de La Llopa feia temps que acompanyava Xavier Gamell i Lluís Vila davant l'arribada de la seva jubilació i constatant que no hi havia relleu generacional de portes endins. La solució l'han trobat a la llibreria 22 i la cooperativa Abacus, que impulsen una xarxa de llibreries independents, de la qual ja forma part la Quart Creixent de Palma. Els seus responsables van assumir la direcció de l'establiment el passat 23 de juny, fent efectiu el traspàs del negoci. Segons ha explicat a Xavier Gamell, l'objectiu principal sempre ha estat garantir el futur de La Llopa més enllà dels seus fundadors.
3: La gent del carrer no nota cap diferència perquè s'ha traspassat el nom, la història, la manera de fer, el personal, tot s'ha traspassat, però amb això els històrics ja podíem dormir tranquils, perquè si ens venia un patatús deixàvem les coses arreglades i aquest era el motiu fonamental, diríem, no? Assegurar que això des d'ara i en el futur pugui tenir una continuïtat.
2: La llibreria mantindrà la marca, l'equip humà actual i la línia de treball que l'han caracteritzat durant gairebé 50 anys. A més, Gamell destaca la solvència del projecte empresarial que hi ha al darrere de l'operació.
3: És un acord amb la llibreria de Girona que assumeixen a partir d'ara la direcció i en garanteixen la continuïtat. A més, al darrere hi ha la solvència, per entendre'ns d'alguna manera, de Bacus. I llavors dius, ostres, amb un tiro mates dos per dalt, diríem, no?
2: En una carta adreçada a clients i amics, Gamell i Vila recorden els orígens de La Llopa, oberta al desembre de 1976, quan encara hi havia molt camí per recórrer en la promoció del llibre en català. També expressen el seu agraïment als lectors i als treballadors que han ajudat a consolidar el projecte com un referent cultural de Calella i l'Alt Maresme. La presentació pública de la nova etapa de La Llopa es farà el pròxim 9 de juliol a la mateixa llibreria en un acte obert al públic.
1: Gràcies. I Tordera participa diumenge en una nova campanya del Mulla't, Jordi Duran.
4: Doncs sí, Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'associació de voluntariat al Mulla't per l'esclerosi múltiple. El proper diumenge, durant el matí, de 9 a 1, l'associació de voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també s'estiraran a la Fundació Esclerosi Múltiple. Ho explica Manel Salvador, de l'associació de voluntariat.
5: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. Després la recaudació que se fa aquest dia a les dues piscines municipals que hauran obertes, Masmora i la del centre, també ens fan una transferència a l'Associació del Voluntariat i nosaltres també lo afegim a lo que nosaltres hem recollit aquest dia.
4: Però com per comentava, per fer aquests donatius, perdoneu, les piscines, la piscina Tordera està situada a la carretera de l'estació, sense número, al vell mig de l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del camp municipal d'esports i del Prudenci Bertrana. Aquest equipament disposa de tres piscines de diferents profunditats i mides i disposa de serveis de vestidors, zona de bar i zona enjardinada. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, a l'equipament on també hi ha el local social de l'urbanització, on es podran fer les donacions.
1: Gràcies. I la penya solera barcelonista... Disculpeu, la penya solera barcelonista de Calella celebra el seu 68è aniversari amb una revetlla popular i un dinar de germanor. Sergi.
2: Sí, dissabte, a partir de les 9 de la nit, tindrà lloc la tradicional revetlla popular al passeig Manuel Puigvert, oberta a tothom, mentre que diumenge l'entitat celebrarà el dinar de germanor, una trobada bienal que reunirà representants de 28 penyes barcelonistes d'arreu del territori. La revetlla començarà aquest dissabte al vespre amb una actuació dels alumnes de dansa

0: de la fàbrica Llobet, dirigits per Laia Ferrer. Tot seguit, el protagonisme serà per la música i el ball en directe, amb el Christian Domènech Trio, formació, a més que enguany incorpora un tercer músic. Durant tota la nit hi haurà servei de bar gestionat per la confraria de Setmana Santa de Calella amb menjar i begudes. El president de la penya solera barcelonista de Calella, Isidre Argelés, ha explicat que la revetlla és una de les activitats més especials de l'entitat perquè serveix per celebrar un nou aniversari d'una penya amb una trajectòria única.
1: Estem molt satisfets de poder celebrar aquest dissabte i diumenge el 68 aniversari, cosa que és molt important, molt important, perquè som la novena penya mundial.
0: Més enllà de la revetlla, diumenge tindrà lloc el tradicional dinar de germanor que la penya organitza cada 2 anys. En aquesta edició hi assistiran representants de 28 penyes barcelonistes.
2: Més temes. L'Orfeó Parroquial, el Delme, celebra el seu tradicional concert d'estiu a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada.
3: Doncs sí, Gemma, com tu bé dius, l'Orfeó Parroquial al Delme tornarà a omplir de música l'església de Sant Vicenç de Montalt aquest dissabte 4 de juliol amb una nova edició del seu concert d'estiu, una de les cites culturals habitual del calendari estiuenc del municipi. L'actuació començarà a 9:45 del vespre i l'entrada serà gratuïta. El concert comptarà amb la participació de l'Orfeó Parroquial al Delme, que enguany celebra 82 anys cantant, i també del grup Coràlia, en una vetllada que combinarà música coral i esperit estiuenc en un espai tan emblemàtic com l'església parroquial. L'activitat està organitzada per l'Orfeó amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i la parròquia de Sant Vicenç.
2: En cultura, el Nomad Festival obre portes avui a Malgrat de Mar amb una aposta clara per les activitats infantils. Laura Téllez.
4: La 5a edició del Nomad Festival obrirà portes avui a les 6 de la tarda al Parc Francesc Macià. La proposta torna a incloure enguany concerts i altres espectacles, una zona de food trucks i un mercat amb estants de dissenyadors locals, projectes d'art, joieria artesanal i complements. Jordi Lluís Ferrer, regidor de Turisme, destaca que enguany hi ha una aposta clara pel petit Nomad, que programa activitats i espectacles pensats per als infants.
5: Hem treballat molt l'aspecte del petit Nomad, que s'ha engrandit bastant, no?, el petit Nomad. Aquí treballem molt tot aquest aspecte sensorial, tot l'aspecte tàctil, de jugar amb tot el que és el món dels infants, i ho deia, no?, l'espectacle de màgia, el taller de mandales amb aquest taller infantil de mandales de colors, on ells creen unes peces úniques en fils, en formes, en colors. És molt manipulatiu, per dir-ho així, no? A més, també tenim els jocs de fusta gegants, espectacles de màgia familiar, que és un aspecte que no volem abandonar mai, no?, perquè tot això també ho anem lligant amb altres coses.
4: El Nomad Festival d'enguany també inclou tributs a Melendi i Fito i Fitipaldis, vespreig de rumba i l'actuació del DJ Peñafil. Ferrer recorda que aquest disjockey és molt gratengui que surt de l'Espai Jove.
5: Ja l'any passat havíem parlat amb ells i va venir per primera vegada un disjockey de Malgrat, un noi que surt de l'Espai Jove, un noi que surt de tota aquesta feina que s'està fent amb joventut i que va començar fent classes i fent cursos a joventut, i és el Jorge Peñafil, i estarà 2 dies. I això ens fa molta il·lusió, de veritat. Ell farà el tancament del festival. Per mi, a tots, és una novetat important. També repetim el bingo musical i, com no, una cosa que ja anem treballant molt, allò que diem els vesprets, que es diuen Casa dels Tardeos, no?, que en aquest cas tenim un dedicat a Melendi el divendres i el dissabte és dedicat a Fito i Fitipaldis. Jo penso que és un festival que s'està consolidant, no?
4: El regidor de Turisme assegura que els objectius del festival són, d'una banda, convertir Malgrat de Mar en un punt de referència cultural, musical, familiar i de mercat, i de l'altra, ser un espai de trobada per a les persones.
5: El tornem a organitzar amb l'objectiu claríssim, no?, d'esdevenir un punt de referència tant a nivell no només cultural, sinó que diria musical, diria familiar, diria fins i tot de mercat, i que Malgrat de Mar estigui, diguem-ne, en el mapa, no?, i que, a més, ompli molt les expectatives de molta gent. Jo penso que és un festival on la gent es troba, on ve a trobar-se, on ve a parlar, i és, ho va dir l'altre dia un amic meu i em va agradar molt la frase, és que, Jordi, l'estiu comença ara. Diu, almenys per la meva família comença ara, perquè veurem uns amics que ens veiem un cop l'any, però ens veiem al Nomad. I fa 5 anys que es fa el Nomad, i fa 5 vegades que ens veiem.
4: El Nomad Festival obrirà portes avui a les 6 de la tarda, tant aquest divendres com demà dissabte. L'horari d'obertura s'allargarà fins les 2 de la matinada. Diumenge el recinte estarà obert de 5 de la tarda a la mitjanit. L'accés al festival és gratuït, però cal reservar entrada de manera anticipada per garantir una millor organització i controlar l'aforament.
2: Gràcies. I la Festa Major La Minerva a Llavaneres reforça la programació jove amb música, jocs i una banyada nocturna. Martí Capçada.
3: Així és, la Festa Major tornarà a reservar un espai destacat pel públic jove amb una programació específica que combinarà música, creativitat, jocs i activitats refrescants. A més de la tradicional nit jove, el programa incorpora aquest any 5 propostes pensades especialment pels més joves. Un karaoke al Parc de Can Rivière, un taller de samarretes de Festa Major, la gimcama, anomenada la Canriada, una tarda jove i la banyada nocturna a la piscina municipal. Les activitats començaran divendres 10 de juliol amb una tarda de karaoke oberta a tothom al Parc de Can Rivière i continuaran dimarts amb el taller de samarretes adreçats a infants a partir de 6 anys perquè puguin dissenyar la seva pròpia peça per lluir durant la festa. El dijous serà el torn de la gimcama jove al Parc de Sant Pere, una activitat per equips que posarà a prova l'enginy dels participants i que també inclourà premis pels guanyadors. La programació culminarà el diumenge amb una de les cites més esperades, la banyada nocturna a la piscina municipal amb música de Humes DJ i entrada reservada per joves nascuts a partir del 2010. Per participar en algunes d'aquestes activitats, com per exemple el taller de samarretes, la gimcama o la banyada nocturna, caldrà fer inscripció prèvia dins dels terminis establerts.
2: En esports, prop de 200 esportistes seran guardonats a la Gala de l'Esport de Malgrat de Mar, que tindrà lloc aquest dissabte. Laura Téllez.
4: La tercera Gala de l'Esport reconeixerà 15 esportistes malgratencs de manera individual i 16 equips locals. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, a més, lliurarà un guardó a 3 esportistes del municipi que fan esport fora del poble. En total, 191 esportistes pujaran damunt l'escenari que es muntarà al pavelló Germans Margall aquest dissabte al vespre per rebre un reconeixement esportiu. Miquel Àngel Ruiz, regidor d'Esports, assegura que del que es tracta és de premiar l'excel·lència esportiva no només pels resultats obtinguts, sinó per l'actitud i constància.
6: La Festa de l'Esport és sobretot que les entitats puguin premiar els seus esportistes que durant tot l'any han estat fent una campanya especial. Aquí no es tracta de que l'equip o guanyi o no guanyi, es tracta de tot en conjunt tot l'any, que l'actitud d'aquell equip hi ha estat de sobresalient, no? Hi ha alguns esportistes que han destacat més. De fet, com a ajuntament, seguim amb allò de premiar a esportistes malgratens que no fan esport a Malgrat. Aquest any tenim 3 esportistes.
4: Ruiz ha avançat que la gala inclourà una novetat, però que és una sorpresa.
6: La Festa de l'Esport, que la farem aquest dissabte 4 de juliol, a 8:15 de la tarda, començarem. Hi ha alguna novetat? Sí, hi ha alguna novetat, però no la podem dir, perquè és una novetat. I això el públic s'ha de trobar allà, en el moment. Farem el mateix de sempre, 191 esportistes premiats i, bueno, pues això, que serà una gala molt xula, molt dinàmica i, bueno, jo crec que la novetat que introduïm pot ser molt, molt maca.
4: El regidor d'Esports diu que el format de gala es manté i està consolidat. Això sí, Ruiz espera poder anar afegint alguna cosa més en cada edició.
6: Es manté aquest format tipus gala, que és cert que aquest any afegim una cosa més i a veure si cada any es pot afegir una cosa més, perquè crec que és una gala que pot donar per molt, però que de moment l'estem fent d'aquesta manera, la tenim una mica ja, com diguéssim, com consolidada.
4: La tercera gala de l'Esport de Malgrat de Mar començarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al pavelló Germans Margall i s'allargarà fins les 9 de la nit.
2: I el circuit 3x3 Catalunya Tour d'Hockey Patins arriba a Tordera aquest dissabte, Jordi.
7: La moció d'hoquei patins a formatiu viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte 4 de juliol amb l'arribada del circuit 3x3 de Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig aterra a un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei sobre patins. S'espera que les instal·lacions torderenques s'omplin d'aficionats familiars i sobretot de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats en una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al coneixement d'hoquei patins. Aquest format reduït s'ha considerat ràpidament com una de les cites de referència de l'esport formatiu a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la pilota. Les transicions són constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions posicions en fraccions de segon i millorant la seva tècnica individual. I també afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació de les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar perfilant els equips que lluitaran pel títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada a Tordera, el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant l'espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
8: Hola, bona tarda. De moment, la situació meteorològica marcada per aquest augment de les temperatures. Avui, de fet, les màximes ja s'han enfilat cap a valors de 33 graus cap a l'àrea del Maresme Nord, de Tordera, per exemple, 32 a Palafolls. Esperem que siguin les màximes, que ja no pugin més. I per les properes hores, aquesta tarda, s'ha de mantenir el temps estable i assolellat que hem tingut també aquest matí. Demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que van tirant cap amunt i ja veurem, estem pendents de com evoluciona la situació meteorològica de cara, sobretot, a la setmana vinent i la següent setmana, ja que alguns mapes ens indiquen que tindrem una patacada de calor important. Ja veurem com evoluciona tot plegat. De moment,

0: Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, avui és divendres i per tant parlarem de cinema, entre altres seccions que ens esperen per endavant. Fins ara, no marxeu.
1: La xarxa de comunicació local.

0: You get me.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
3: Molt bé, moment de repassar les xarxes socials amb en Martí. Martí, bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda, Gemma, molt bé, i tu?
3: També, contenta, per fi divendres.
4: Home, sí, ja sempre ho dic, que els divendres tenen un aura diferent, eh?
3: I tant, estem contents i es nota. Martí, què podem destacar avui al Maresme?
4: Doncs mira, Gemma, al Maresme s'està parlant força de residus i de com fem servir el contenidor gris, ja que una anàlisi feta a la planta de tractament de Mataró ha posat de manifest que la fracció resta i continuen acabant massa residus que no hi haurien d'anar, com per exemple matèria orgànica, roba o envasos. Això vol dir que a casa encara es cometen molts errors a l'hora de separar la brossa, i és que el problema no és menor. Quan aquests residus arriben barrejats a la planta, es poden recuperar en part, però és val a dir que perden qualitat i encareixen el procés i, per tant, dificulten el reciclatge.
3: I en clau internacional, què podem destacar?
4: Doncs bé, a xarxes i també els informatius, avui hi ha molta commoció per un nou tiroteig mortal a Barcelona, i és que és el 7è d'aquest any a la ciutat. La víctima és un noi de només 15 anys que va morir aquesta passada nit al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu. Segons les primeres hipòtesis dels Mossos d'Esquadra, el cas podria estar relacionat amb un enfrontament entre bandes.

0: bandes llatines, possiblement els Trinitarios i el Barrio 18, que fa temps que es disputen el control d'aquesta zona. Els veïns van alertar el 112 després de sentir trets i veure diversos joves fugint del parc. El cas ha tornat a posar sobre la taula la preocupació per l'augment dels tirotejos i també la presència de bandes organitzades a Barcelona.
1: I el tema curiós del dia?
0: Doncs acabem amb una història que dins de la tragèdia diria que ha deixat una imatge d'esperança. I és que tornem a viatjar cap a Venezuela 8 dies després del doble terratrèmol, on els equips de rescat han aconseguit alliberar amb vida un home que havia quedat atrapat sota la runa d'un edifici. Es tracta d'Hernán Gil, un vigilant de 44 anys, que ha passat, atenció, 183 hores sepultat abans de ser rescatat. L'operació ha durat més de 4 dies i s'ha completat gràcies als túnels que els equips d'emergència han anat obrint entre les restes de l'edifici. Tot apunta que podria ser l'últim supervivent localitzat en vida d'aquesta catàstrofe que ja deixa més de 2.300 morts i 11.000 ferits. Una història que s'ha convertit, et diria, en un símbol d'esperança enmig d'aquest autèntic desastre.
1: Totalment. Doncs Martí, anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. I què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
0: Doncs avui a l'Ona Maresma agafem una mica el fil conductor d'aquesta notícia tràgica que hem donat de la mort d'aquest noi de 15 anys a Barcelona i us volem preguntar als nostres oients si us sentiu segurs al Maresme, si viviu amb tranquil·litat o bé ja se us comença a despertar aquesta alerta que sembla que ja constantment només sentim desgràcies. Però bueno, per això estem nosaltres, per preguntar-vos-ho a través d'Instagram, que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
1: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies. Fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.

0: avui ens acompanya l'Ona Maresma, en Leonardo Granados, codirector artístic del Festival Poesia i Més, per descobrir una mica més de prop aquest festival de poesia. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, tu bé ho has dit. Avui a l'Ona Maresma hem portat el Leonardo Granados, que ens vindrà a parlar una miqueta d'aquest festival que ja es pot anar a veure des del dia 1 de juliol i estarà obert fins al 12. Així que donem la benvinguda al Leonardo. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma. Ja em sona que l'any passat també vam fer una petita entrevista, no sé si era amb tu, però aquest any val a dir que el festival arriba a la 21a edició. Quin moment viu ara mateix el festival i amb quina mirada encareu aquesta nova etapa?
2: Doncs el festival, com bé has dit, fa més de 20 anys que es va crear, el va crear Josep Palau i Fabra, i nosaltres estem molt contents d'haver agafat aquest relleu de l'Eduard Escofet amb en Gabriel Ventura, i crec que arribem en un bon moment perquè gràcies a la feina de l'Eduard Escofet, doncs el festival ha aconseguit tenir un ressò dintre dels festivals de Catalunya i a més s'ha consolidat com un dels millors festivals de poesia del país.
1: Aquest any el Festival Leonardo es presenta com una proposta que vol, segons es diu, obrir la porta a noves realitats. Què significa exactament aquesta idea?
2: Sí, amb el Gabriel parlàvem que vivim en uns temps, no?, on és molt difícil imaginar alternatives al present, no? I aleshores per això l'any passat vam iniciar, no?, la nostra etapa amb aquell eslògan que era d'un vers del Palau i Fabra que deia que no podem renunciar a les quimeres. I aleshores, doncs, amb el Gabriel ens hem proposat una programació que inclou artistes que ens ajuden a través de la poesia, de la dansa, del teatre, de la música, imaginar alternatives possibles al nostre present.
1: És a dir, cal posar l'accent aquí, ja que, com tu bé has dit, no és un festival únicament de poesia, sinó que, com diu el títol, és poesia i més, per tant, s'hi podran trobar diferents disciplines. Fins a quin punt es podran experimentar aquestes altres disciplines?
2: Clar, o sigui, nosaltres amb aquest festival ens proposem fer una cosa que, de fet, ja forma part, d'alguna manera, de l'ADN de la tradició catalana, que és barrejar les diferents disciplines, no? Però al final totes atravessades per la poesia. I això forma part, no?, de la tradició catalana, perquè tenim molts artistes que no només van ser escriptors o poetes, sinó que també van ser pintors o van ser directors de cinema. I estic parlant, per exemple, de Santiago Rusiñol o Mercè Rodoreda o Víctor Català, però, per exemple, també cinema, exemples més recents, no? Tenim l'Albert Serra, que és director de cinema, però també va fer una instal·lació al Reina Sofia. Tenim, per exemple, la Mary Chordà, o tenim l'Enric Casasses, o tenim el Pere Jaume, i crec que això forma part molt de l'esperit del festival, no? Fins i tot per part del mateix Josep Palau i Fabra.
1: Si no corregeix-me, Leonardo, si l'any passat la programació es vinculava una miqueta més, et diria, en una poesia potser més radical, però enguany parleu de la necessitat de bellesa en un món incert. Per què diríeu que heu volgut posar l'accent aquí?
2: Aviam, jo crec que tots els temps són incerts, no? I tots els temps són difícils. Hi ha un conte, de fet, del Quim Monzó, que es diu Regne Vegetal, en què diu que tots els temps de la història, no?, han sigut difícils, però potser hi ha hagut moments on feia falta, de sobte, recuperar la brúixola i saber què és allò que realment és important per nosaltres com a comunitat, o com podem recuperar el nord, no? I aleshores ens semblava que la poesia i la bellesa, en tant que sinònimes, són un motor a l'hora de poder gaudir del nostre present i com poder, com et deia, imaginar altres mons possibles, no? Com també diria Mark Fisher.
1: Abans ens has comentat una mica per sobre el tema dels artistes, que hi ha una gran quantitat de professionals que fan possibles aquest festival, però una de les idees que destaqueu és la de donar el mateix espai i els mateixos recursos al que són veus noves i al que són els artistes ja consagrats. Per què creieu que és important fer aquesta aposta?
2: Jo crec que és important perquè es produeixi un veritable relleu generacional i que crec que això també ja està des de la mateixa direcció del festival, no? Perquè d'alguna manera l'Anna Maluquer, que és la directora de la Fundació Palau, és d'una generació més gran que la d'en Gabriel o la meva, i alhora en Gabriel també és d'una generació més gran que la meva, i crec que aquesta riquesa de diàleg ajuda a poder comprendre el món amb més diversitat i punts de vista diferents. I per nosaltres era important poder donar el mateix espai i temps a artistes, no?, que d'alguna manera ja són consolidats, com pot ser la Dolors Miquel, o el Pere Jaume, o l'Albert Roig, però donar la mateixa durada d'espectacle a un poeta jove o una poeta jove que comença o ja porta uns quants poemaris però no té d'alguna manera les mateixes facilitats a l'hora d'accedir a aquests espais, i per nosaltres era bonic, interessant crear aquest espai democràtic.
1: Per tothom qui ens estigui escoltant i ja se li comença a fer una miqueta la boca aigua d'aquest festival, val a dir, espero no deixar-me en cap, ho tinc aquí apuntat, que el festival es reparteix entre, atenció, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol, Vilassar, Dosrius, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac. Què diries que aporta aquesta dimensió comarcal al projecte?
2: Jo crec que aporta el fet de poder visitar tots aquests pobles, que són cadascun preciosos en la seva diversitat, i el fet de poder pelegrinar pel territori, que crec que és una idea que em sembla maca i que també ja feien els poetes abans, i d'alguna manera descentralitzar, no?, la cultura catalana de Barcelona i poder estendre aquest centre neuràlgic.
1: Una altra voluntat clara que teniu com a festival és arribar a públics nous, especialment els més joves, que potser desconeixen una mica més aquest món. Com es pot fer atractiu un festival de poesia, en aquest cas, a persones que potser no hi han tingut mai una primera toma de contacte?
2: Jo crec que el primer de tot és no abaratir d'alguna manera els espectacles, no? Perquè sovint, quan pensem en apropar-nos a la gent jove, s'entén com a sinònim de fer propostes més accessibles o fer propostes més ràpides, immediates, no sé com dir-ho, perquè d'alguna manera allò els capti. Jo crec que la manera d'apropar-nos, almenys com ho hem encarat amb en Gabriel, és intentant portar propostes que realment poden interpel·lar-los, perquè hi ha artistes, com et deia, de 25, 30 anys, 20, però també hi ha artistes consolidats d'una edat més avançada. I crec que el bonic és que algú, no, jove, que pugui arribar a aquest festival i que, per exemple, vagi a veure un recital del Jordi Bòssoms o el Guillem Gavaldà, es quedi després a veure una gran poeta, per exemple, com és l'Àngela Segovia, que és d'una altra generació, i crear aquests ponts i diàlegs.
1: I ara que parles de tot aquest ventall d'opcions que oferiu, recordar que la programació combina recitals, concerts, conferències, teatre, tallers familiars i fins i tot sessions de DJ. És a dir, una mica, suposo que busqueu que el públic pugui entrar al festival des de molts llocs diferents, no? Com bé has explicat.
2: Totalment, no? O sigui, per nosaltres és... La idea que teníem era com voler fer que un festival de poesia fos igual de guai que anar al Primavera Sound, no? I, per tant, si un canal d'accés potser no és tan atractiu, potser una altra porta pot ser més amable, no sé. Crec que la diversitat està molt bé.
1: Després de més de 20 anys de trajectòria, com hem dit al principi, què creieu que ha portat el Poesia i Més al panorama cultural del Maresme i també el de la poesia catalana contemporània? Una pregunta una mica més intensa, potser, ara.
2: Jo crec que el festival ha aconseguit consolidar-se com el gran festival d'estiu de la poesia, no? Perquè normalment l'estiu l'associem als festivals de música, que també n'hi ha molts i són molt importants, però també la poesia pot ser un espai de gaudi i de relax, fins i tot, a l'hora de poder gaudir de l'estiu i poder gaudir de propostes, no?, que et trasbalsin o t'emocionin o et facin passar-t'ho bé. I el festival ha aconseguit que, d'alguna manera, la nòmina de poetes que hi ha a Catalunya pugui poder anar a aquest festival i de gaudir i d'alguna manera posar una part, no, del seu art en aquest festival.
1: Molt bé, doncs, i, aquí a la ràdio malauradament tenim el temps molt comptat, però crec que ha quedat molt clar la idea d'aquest festival i ens sumem a aquesta proposta cultural. Per acabar, tenim 30 segons, més o menys. Si haguessis de convèncer algú a venir al festival, què els hi diries?
2: Jo els hi diria que és una bona oportunitat de sortir de Barcelona, que a més fa molta calor, poder anar al Maresme, poder anar a la platja, poder anar a escoltar un recital o un concert i poder fer-te una cervesa allà vora el mar i poder gaudir de totes aquestes propostes tan diverses.
1: Leonardo Granados, codirector artístic del festival, moltes gràcies per venir a l'Ona Maresme i molts èxits, que segur que anirà molt i molt bé aquest festival. Gràcies per venir.
2: No, gràcies a tu.
0: Doncs seguim avançant. Vinga, moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran. Jordi, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Gemma.
0: Comencem felicitant a les personalitats que avui fan anys.
3: Mira, avui fan any Tom Cruise, que fa aquests 64 anys, i qui no coneix a Tom Cruise, un dels actors i productors més taquillers i icònics, a través de la història de Hollywood, que el podeu conèixer sobretot per la Missió Impossible, és especialment conegut per la seva insistència, perquè ell sempre vol rodar les escenes d'acció més perilloses i no vol buscar dobles. També, avui és l'aniversari de Sebastian Vettel, avui fa 39 anys, l'expilot alemany de Fórmula 1, que és una llegenda, ha guanyat 4 campions del món consecutius i a dia d'avui encara conserva el rècord de ser el campió mundial més jove de la història, amb només 23 anys, que el va guanyar. També avui faria anys Franz Kafka, que és un dels escriptors més excepcionals i influents de la literatura universal. Gemma, avui és un dia internacional, he trobat que avui, que era un, he trobat més cosetes, he trobat que és el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic, que és una data assenyalada a l'agenda ecologista mundial per conscienciar sobre la necessitat de reduir l'ús d'aquest material d'un sol ús, que pot trigar més de centenars d'anys en degradar-se i fomentar el consum responsable i sostenible.
0: Important, eh? Des de l'Ona Maresme enviem missatge que porteu doncs les bosses de casa o utilitzeu doncs una bossa doncs de tela i així doncs no generem tants de residus, eh?
3: I tant. Quan vas a comprar, Gemma, utilitzes aquestes bosses ja reutilitzables o agafes d'allà al supermercat?
0: Quan compro poca cosa, directament ho poso dins el bolso, sense bossa, i si no, si expressament haig de comprar més coses, sí que agafo alguna bossa que tinc a casa, o un cistell.
3: Sí, sempre amb aquelles bosses que donaven abans antics al supermercat, però que són com de tela que encara duren, amb allò sempre va perfecte.
0: Una tote bag, eh?
3: Sí, pràcticament.
0: Molt bé,
3: Gemma, més cosetes. Si vols, anem a passar una mica...
0: Sí,
3: exacte, anem a passar a aquestes efemèrides històriques, i és que el 1886 neix el primer automòbil modern. Avui, un 3 de juliol, l'enginyer alemany Carl Benz va presentar per primera vegada al públic el Benz Patent Motorwagen. Aquest invent de tres rodes està considerat oficialment el primer automòbil de la història dissenyat específicament per funcionar amb un motor de combustió interna, el que passava que la màxima màxima velocitat només era de 16 km per hora.
0: Anava valent, a poc a poc, què més passava?
3: El 1985 es va estrenar El retorn al futur. Hi va arribar als cinemes dels Estats Units una de les millors pel·lícules de ciència-ficció més legendàries de la cultura pop. Les aventures espaciotemporals de Marty McFly i Dr. Brown al bord de l'icònic cotxe de DeLorean va marcar tota una generació i va ser l'èxit de la taquilla d'aquell any. Has vist aquella pel·lícula?
0: Uf, no. No.
3: Home, és mítica.
0: No crec que l'he vist.
3: Són de les pel·lícules, Gemma, que t'has de veure almenys algun cop per ficar el tic a la llista de pel·lícules icòniques.
0: Doncs em prenc nota i la veuré aquest cap de setmana si no tinc gaire cosa a fer. A una altra efemèride important, aquesta que ve ara.
3: Sí, he deixat l'última per la més important i és que el 2005, tampoc fa gairebé tant, entra en vigor la llei històrica per legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquí a Espanya va convertir el país en el tercer de tot el món en fer-ho a nivell nacional, fer un salt de gegant en la lluita pels drets civils, just en un mes que també s'està fent aquest mes de l'orgull.
0: Mm-hmm. Molt bé, perfecte. Doncs interessant també conèixer aquesta efemèride històrica. I l'efemèride musical, de què tracta?
3: Mira, doncs és que el 2001 Destiny Child va llançar Botylicious, que és un tema de R&B, de pop urbà, que aquest grup format per Beyoncé, Kelly Rowland i Michelle Williams tenia un ritme tan encomanadís que va tenir un impacte molt gran en la cultura popular que la paraula Botylicious, és a dir, el títol de la cançó, va acabar sent afegida oficialment al prestigiós diccionari d'Oxford, pocs anys després.
0: Per tant, estem dient que aquesta paraula té un significat en concret, no? No només és el títol d'una cançó.
3: Sí, correcte, va acabar sent com dir que tens un cos molt bonic, que diguem-ho així.
0: Mira, de fet, si ho busquem a internet, booty és cool, sí. I licious és deliciós, per tant, seria...
3: Ens podem imaginar, ho he intentat dir una mica en general, però sí, arribaria a ser això.
0: Bueno, que tindria uns glutis espectaculars, no podríem dir
3: sí,
0: què significa.
3: Sí, unes natges, té unes natges boniques.
0: Molt bé, m'encanta aquesta paraula. Natges, la trobo en català com molt, molt divertida, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Nalgues és com en castellà, nalgues, no?
3: Natges m'agrada més.
0: Natges fa riure. Molt bé, doncs sí. Amb aquesta cançó de les Destiny Child arribarem al punt de 57. Gràcies, Jordi. Fins ara.
3: De res, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al Parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà, Andic, que estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Gran Depart. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: I tot seguit, quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Què ens expliques avui?
5: Avui, per acabar la setmana, Gemma, en el nostre particular viatge en el temps, anem fins a un altre article de la revista Reporter del juliol de l'any 94, en aquest cas. I parlem de política perquè el ple de Malgrat d'aquell mes va acabar, atenció, amb insults i agressions entre el públic. El ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar va acabar amb agressions i insults entre un militant del Partit Popular i un altre d'Esquerra, després que l'alcaldessa Conxita Campoy aixequés la sessió perquè el pare d'un regidor del Partit Popular, Antonio Tagua, la va insultar en el torn de precs i preguntes. El regidor Joan Carles Tagua va abandonar el ple davant de les manifestacions del seu pare, que no va voler marxar tot i la petició del seu fill. Malgrat la mediació d'alguns regidors, el militant del Partit Popular, José Hato, i el d'Esquerra Republicana, Francesc Carril, no van fer les paus i van sortir de l'edifici constitucional a insultar-se. Tal com indica l'escrit, la discussió entre Hato i Carril es va produir perquè el militant d'Esquerra va dir des del públic que el portaveu del Partit Popular, Gonçal Prieto, era un fatxa. Això ho va dir mentre Prieto defensava dues mocions d'urgència presentades pel grup del Partit Popular, que finalment va desestimar l'equip de govern, que era format pel Partit Socialista, Esquerra i Iniciativa. Els portaveus de l'equip de govern van coincidir a dir que el Partit Popular va anar al ple a provocar, però Prieto va assegurar tot el contrari. En tot cas, els portaveus dels diferents grups van lamentar els fets, que van qualificar de tristos i de lamentables. Com veieu, doncs, un episodi que no s'hauria de repetir, però que a vegades hem de narrar també des dels mitjans de comunicació.
4: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Fins ara. I bé, com sabeu, avui és divendres i quina millor manera d'acabar la setmana que fent un concurs als nostres a Sergi Ferrer, que ens tens preparat.
0: T'he de dir, Gemma, que ja hi ha gent escrivint pel grup. Imagina't
6: quines ganes
0: té la gent. Ai, aquí el tenim, aquí el tenim. Imagina't les ganes que té la gent de fer aquest concurs.
4: Quina ansietat, eh?
6: Home!
4: En clau positiva, no?
6: Home, sempre, sempre. Ostres, Sergi, mira què he pensat. Posaré el jo i no s'entenarà ningú ara. I veig que estàs atent a totes, eh?
0: Sí, sí. Bueno, us explico una mica, ¿vale? Com ja va ser tradició en aquest programa, tornen els concursos, i com no, avui, presidit per mi, torna el concurs musical. Recordem una mica ràpidament les normes. Sonarà una cançó de qualsevol gènere possible durant uns segons i vosaltres l'haureu d'endevinar. En aquest cas, doncs, juguen els locutors de l'Ona Maresma, que no sé qui tenim per aquí, així m'apunto els noms i porto la puntuació.
7: Hola.
0: Vale, Gemma.
6: Martí, jo estic suposo. Per aquí, també.
4: Martínez.
0: Vale, per aquí?
8: A Tordera també estem preparats.
4: Molt
0: perfecte,
4: bé.
0: Perfecte. I, òbviament, els oients doncs, també poden jugar des de casa. Però, bueno, recordem una mica el nostre funcionament, que per jo donar pas a qui sàpiga la resposta, doncs tornarem a posar en marxa el mètode jo, que ja no cal explicar-lo, és universal, jo
7: el
0: diria.
7: El mètode jo.
0: El mètode jo. De fet, la primera persona que em surti a mi donaré pas i vale. Haurà d'adivinar la cançó. I avui ho farem diferent, jo crec, perquè podreu dir o nom de la cançó o nom de l'artista. I ho dic perquè és una mica difícil, però no impossible avui, d'acord? Només us dono aquesta pista. Generalment seran cançons d'aquestes que sonen, però que costa trobar el títol. Llavors, quan vulgueu, comencem, i el nostre tècnic, en Marçal, doncs, quan vulgui, ja pot posar la primera cançó.
6: Ai, sé quina no, és. Senta la seva de cap, però no sé el nom.
4: Jo sí.
0: Gemma Palet.
4: Pump It.
0: Wow. No és Pump It, però quasi. Oh. Crec que has dit una versió, si no m'equivoco. És una versió del Black Eyed Peas, el que has dit.
4: Vale.
0: Però la que sona és l'original.
4: Oh.
0: Tornem-la a posar.
6: Wow.
0: En Martí, jo crec que la sabria.
6: És que te la sé cantar, o sigui, sé quina és, però perfectament, sí. Però és que no sóc incapaç de dir-te el nom.
0: Si em dieu la pel·lícula, us ho conto.
4: La pel·lícula?
0: És una cançó que surt a l'inici d'una pel·lícula, doncs, molt famosa.
6: No és de Pulp Fiction, no?
0: És correcte, Martí, és Pulp Fiction.
6: Olé!
0: Primer punt per Martí, sí senyor.
6: Hòstia, això sí que no m'ho he vist venir, eh?
0: És l'inici de la pel·lícula. De fet, no us ho he comentat, però bueno, tinc curiositats per si voleu que us les comenti de cada cançó. Jo tiro endavant.
4: Sí.
0: Tradicionalment és una cançó de dansa del ventre de la Mediterrània Oriental de principis del segle XX. De fet, el so de la guitarra elèctrica imita en realitat un instrument tradicional anomenat ut, que és similar al laúd.
4: Molt bé, curiós, eh? Ara que ho dius sí que té un aire així com oriental.
0: Correcte, sí, sí, sí. Doncs primer punt per Martí, que va al capdavant, però encara podeu remuntar, perquè hi ha bastantes cançons. Anem amb la següent, vinga. Martí, capçada, tens l'oportunitat de seguir avançant al marcador.
6: Ai, perquè mai no és massa tard per tornar a començar. Ai, quin és el nom? Oh, et diré... Ai, quina ràbia, és que la gent me la sap segur a sobre. Et diré sopa de cabra, però no, és que no. Que mala...
0: És sopa de cabra, és
6: sí?
0: Camins. Sí, senyor, sí, senyor.
6: Ai, oh, ai, clar, que burro.
0: Sí, sí, sí. De fet, la melodia principal té una forta influència del folk nord-americà, recordant estils com Bob Dylan i Bruce Springsteen, i Gerard Quintana, líder de la banda, ha confessat que la lletra és una metàfora visual de la incertesa del futur que sentien en separar-se com a banda.
6: Molt bé, doncs un temacle, eh, aquest?
0: Temacle, que, bon, per cert, Martí, dos punts, a veure si remunteu els altres. Ara ve una cançó, us donaré una pista, ¿vale? Perquè no és un nom fàcil de dir, però us sonarà segur. Som-hi. és que Marçal també posa un segon o menys, eh? Però bé, crec que és Gemma, oi?
7: Sí.
0: Si no m'equivoco.
7: Sí. Vale, c'est Gemma. Mr. Saxo Beat.
0: Correcte.
7: You make me, bring me up, bring me down. Make me move like a freak. Mr. Saxo. Molt bé.
0: Cançó de l'Alexandra Stan, romanesa, per cert. De fet, el famós solo de saxòfon no el va tocar un músic d'estudi en directe, sinó que es va crear digitalment mitjançant un sampler d'àudio.
7: Super, molt bé, m'encanta.
0: Sumem punts. Gemma, un punt. Martí, dos. Jordi, encara tens temps per remuntar, no et preocupis, perquè, a més, ara ve un gènere... No us vull donar pistes, però, bueno, va, som-hi. Heu anat tan ràpids que no sé ni qui ha escrit. Diria que ha sigut en Jordi.
7: No, després del Martí Capçada, o sigui, a les 4 i 10, a les 4 i 10 he escrit jo, Jordi, jo, Martí, jo, i ara jo.
0: Doncs fem una cosa, si ho dieu els 3 alhora, us sumo un punt als 3, perquè ara mateix no tinc ni idea. Vale. Us dono la compta enrere i
7: però
0: feu...
7: Però és que ara m'he oblidat de la cançó.
0: Sí, jo també.
6: Torneu a posar. La dic jo.
7: No, no, Martí, no siguis dolent.
6: Va, deixem.
7: Una mica més, un segon més, un segon.
0: Oh.
7: Vale.
6: Ei!
0: Enrique Iglesias! Vale. Bueno, un ja ho ha dit, però va.
6: La diem?
0: Dieu els 3 a la va. 3, 2, 1...
7: Bailando!
0: És correcte.
8: Enrique Iglesias!
9: Jo tinc un problema amb aquesta cançó i és que me'n recordo més de la versió de Cracòvia que de l'original.
0: És veritat. Bueno, us comento una mica... Sumeu punt als 3, òbviament, perquè al final ho heu dit els 3. Enrique Iglesias va rebutjar per primera vegada aquesta cançó quan la va escoltar, perquè la va escriure una altra persona, i després de rebre una versió més masteritzada, es va enamorar del tema i fins i tot va aturar el llançament del seu propi disc per incloure-la. O sigui, va retrasar el llançament del seu disc per posar aquesta cançó, que al final va ser un complet èxit.
6: Home, bona decisió, no? Perquè et diria que és de les més famoses de l'Enrique Iglesias.
0: Completament, sí, sí. No sé si ens dona temps a Gemma,
7: sí,
0: si no.
7: Sí,
0: en tinc 4 més, intentem-les fer totes. Anem amb la següent. Vinga, som-hi. Diria que Martí.
7: A veure, després de Bailando, què et surt a tu?
0: Martí.
7: A mi em surt a mi.
0: Va, Martí, fes-me feliç.
7: Martí! Que no t'ho saps!
0: Ha posat jo i
7: que
0: no ho saps.
7: Que tu ets de robar el alba!
6: És que... No, deixa'm explicar. Sé quina és i sé que és molt fàcil. Llavors he dit, vale, la sé.
7: Que l'està buscant al Google, va.
6: No, que no, Gemma,
0: no
6: de veritat.
0: Clar.
6: Ja, digues tu, home. Digues tu.
7: Jo?
0: Va, Gemma, vinga.
7: Satisfaction! Sí.
0: No. Tornem-la a posar. És probablement el riff de guitarra més famós de tota la història del rock.
7: Sí.
0: O sigui que...
7: No és
0: un nom fàcil per qui no sigui fan d'aquesta música.
6: A veure, dic jo un grup per dir alguna cosa. AC/DC?
0: No.
6: No.
0: No és correcte, no és correcte.
6: No,
0: si ningú la sap,
7: posem
0: us ho dic
7: més.
0: Jo, si voleu.
7: No, posem
0: més.

0: En Marc Ferri de Palafolls us ha donat una pista.
1: És...
0: que ell la sap segur pel que veig.
2: És que és la típica que si no sabem amb el rift aquest tan famós, ja encara que em posis la cançó sencera no et trauré el nom, jo crec. Jo em dono per vençut.
0: Doncs us ho comento. És Smoke on the Water de Deep Purple. És... està basat, de fet, el riff de guitarra, probablement no, és el més famós de tota la història del rock per mi, està basat en la sinfonia número 5 de Beethoven, però està tocat a la inversa. De fet, la lletra narra una història 100% real. El casino de Montreux, de Suïssa, es va cremar durant un concert de Frank Zappa perquè un fan va disparar una bengala al sostre i d'aquí ve el nom del títol, Smoke on the Water.
1: Molt bé, interessant.
2: Carai, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mm-hmm.
1: Déu-n'hi-do.
0: Punt per Palafolls, aquí, per cert. Mm-hmm. L'apunto. I anem amb la següent cançó, vinga.
3: Hola.
0: Gemma Palet.
1: A veure, m'he tirat aquí, com diríeu vosaltres, un triple.

0: Doncs si vols ja anem amb l'última cançó per desempatar.
1: Vinga, va, som-hi.
2: Home, Gemma, però si no, no havia ni sonat.
0: I tant, i tant que sí.
1: Sí, home. Sí, deixem-la una mica més, va. A veure, dic, em surt Martí Capçada...
0: Jo l'he sentit, de veritat, us ho prometo, eh? Escolta.
3: A mi m'ha sonat més al mòbil la notificació que m'hi tu abans de la música.
0: Sí. Pues m'esteu boicotejant.
1: Clar, jo no sé si la Gemma ha escrit abans...
0: Que tinc cara de mentidera.
1: Acord.
0: És broma, és broma. Ai, pues,
1: ara no tinc ni idea, eh? Què fem? És que és el desempat, eh?
0: No, és que no me la sé. És que ara...
1: Sí, ja l'acabes de dir.
0: Ah, es diu així?
2: Sí. Home, però no ho digueu!
0: Però si l'estava cantant...
1: De fet, en Marc ho diu, eh, al grup. O sigui que heu cantat just el títol de la cançó, sí, sí.
0: De qui és?
1: És de Pitbull.
0: Ah! Aquesta a Martí li agrada, eh? Martí...
2: Molt, molt.
0: Se pega uns bailes amb aquesta música a la dutxa que me l'imagino allà. Amb el pantent.
2: Ho has endevinat, eh? Realment, aquesta és de les meves cançons preferides, et diria. Pitbull, sí. M'encanta.
0: Abans de sortir de festa, segur que t'arregles amb
2: no ella. No com de les preferides, però sí que, no sé, sempre és això que diu la Gemma, donen ambient per sortir, no?
0: Sí, sí.
1: De fet, us comento petit detall, eh? I canviem ja. El videoclip es va rodar... De fet, es podria haver gravat perfectament aquí al Montnegre en ple agost, perquè el van gravar a Mojave, a Califòrnia, gairebé 40 graus, malgrat que la tornada de la cançó suplica que plogui. De fet, Rain Over Me.
0: Clar, per això tenien tanta calor i cantaven això, no?
1: És possible.
2: Es van inspirar.
0: És broma. Molt bé, doncs, Sergi Ferrer, com sempre, moltes gràcies per aquest superconcurs que ens fa doncs, pensar i fer servir les neurones. Fins ara.
1: Sí, exacte. Fins ara.
0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i també amb en Martí Capçada. En Martí, ja tens les crispetes preparades per prendre nota i doncs anar al cinema amb les propostes que ens porta la Mireia?
2: Ja tinc aquí un bol de crispetes, però de les de supermercat, eh? Que si no et foten una clatellada que et fan caure de cul. Mireia, com estàs? Un plaer escoltar-te de nou.
4: Sí, molt bé. I tu com estàs?
2: Molt bé, anem fent, ja de divendres. Sí. Tu ets d'aquelles que et demanes crispetes o no, quan vas a veure una pel·lícula?
4: No, perquè normalment hi vaig com, vaig com a primera hora de la tarda, llavors com que ja acabes de dinar tampoc tinc moltes ganes de menjar crispetes, no sé.
2: Ah, mira, una bona estratègia per fer cartera, eh? Que, com hem dit, et foten cada cop més cares.
4: Sí, bueno, i també és molt salades, no? Que has de comprar després la beguda.
2: No cal que ho juris, saps? Mínim, clar, llavors ja, si tires de crispetes, has de tirar de beguda, també, i ja et surt com un menú del dia, pràcticament.
4: Deixa bueno, 50 euros.
2: Sí, i dona gràcies. Anem a veure el repertori que ens has vingut a portar aquesta setmana, que començarem, com sempre, amb les estrenes al cinema. La primera cançó, per aquells que tinguin ganes d'anar aquest cap de setmana a veure alguna pel·li, és La muerte de Robin Hood. Què en tens a dir d'aquesta pel·li?
4: Doncs és un drama d'aventures que ens arriba de Nord-Amèrica i que està protagonitzat per Hugh Jackman, que es posa a la pell del Robin Hood, hem de dir un Robin Hood molt més madur. Tenim aquest personatge que intenta lidiar amb els seus dimonis del passat, és a dir, en la seva llarga vida de crims i assassinats, i quan és greument ferit en una cruenta batalla, l'envien a un misteriós castell on una dona li donarà la seva darrera oportunitat. L'actriu Jodie Comer també interpreta un personatge en aquesta pel·lícula.
2: És a dir, que hi té a veure, eh, amb la famosa pel·lícula o el llibre de Robin Hood?
4: Sí, sí, és el mite de Robin Hood. De fet, n'hem vist moltes pel·lícules. Ara mateix recordo, per exemple, la del Kevin Costner o la del Russell Crowe, però aquesta pel·lícula se centra més en els seus últims anys, per entendre'ns.
2: D'acord. Doncs tothom qui li hagin agradat les darreres pel·lícules...

0: com aquestes que acabes de citar, doncs, que li doni una oportunitat a la muerte de Robin Hood, i veurem si està a l'altura. Passem a la segona pel·lícula, Mireia, que s'anomena sí. Dia de caza.
1: Sí, aquesta pel·lícula és una comèdia dramàtica espanyola que està protagonitzada per Carmen Machi, Rosy de Palma i Blanca Portillo i està dirigida per Pedro Aguilera. En aquesta ocasió, aquesta pel·lícula fa una versió potser més moderna del clàssic La caza de Carlos Saura, que va dirigir el 1966. En aquest cas, ens situa a l'estiu del 2024, tres dones, la Blanca, la Rosa i la Carmen, són tres amigues de mitjana edat, que decideixen anar a caçar en un terreny que la Blanca va heretar del seu oncle. I a partir d'aquí, doncs, tot el que això implica.
0: És a dir, interpreto pel que ens estàs dient que té una mica de misteri, aquesta pel·lícula.
1: Sí, bé, si heu vist la caça, la pel·lícula del Carlos Saura, doncs ve a ser una coseta com aquella, com, és una versió més moderna, femenina, perquè en aquella pel·lícula doncs, eren homes els protagonistes. Llavors va per aquest... és que, clar, si explico molt ja em carrego la pel·li, no? Però no és ben bé... És com una mica a veure que... O sigui, cada una té un paper important, és a dir... Per exemple, estan posades en coses d'ajuntaments, de política, llavors una d'elles intenta aconseguir coses. Més una intriga com més del dia a dia, no? Com una reflexió molt actual.
0: Clar, és que, Mireia, tu tens una feina molt complicada, val a dir, que és haver-nos d'explicar les pel·lícules però sense fer-ne cap spoiler. O sigui, clar, hi ha cops que suposo que no saps molt bé on ficar el baremo, no?
1: Sí, a més, és això, que si expliques massa, doncs ja no val la pena veure-la, no? A vegades és parar justament allà on t'intriga i deixar-ho ja està, perquè si no, si expliques massa, doncs no vas bé.
0: Molt bé, doncs anem a veure si ens passa el mateix en la categoria de pel·lícules en streaming que has seleccionat i començarem amb la primera de les propostes, que és El último vikingo, que es podrà veure a través de la plataforma Movistar Plus.
1: Sí, en aquest cas és una comèdia negra danesa que està escrita i dirigida per Anders Thomas Hansen i protagonitzada per Matt Mikkelsen i Nikolai Likas. Se centra en l'Anker, que surt de la presó després d'una condemna de 15 anys per un robatori. Els diners de l'atracament van ser enterrats pel seu germà Manfred i només ell sap on són. Però, per desgràcia, en Manfred té un trastorn mental pel qual ho ha oblidat tot.
0: Carai, ja és mala sort,
1: Sí, molta mala sort. I bé, doncs, aquests dos germans emprendran un viatge a veure si poden recordar, o almenys en Manfred pot recordar què em va fer dels diners.
0: A veure, ja pots fer memòria, que carai, tu, a saber aquí el tresor que trobaria. Anem a la quarta proposta, Mireia. No sé si la pronunciaré bé, si no corregeix-me, però és Pillion, que es pot veure a Movistar Plus. Això, correcte. Movistar Plus i també per Filmin.
1: Sí, aquesta pel·lícula és un drama britànic sobre la homosexualitat. Està escrit i dirigit per Harry Linton, basat en la novel·la d'Adam Marsh Jones i protagonitzat per Alexander Cargan i Harry Melin. En Colin, un home introvertit, s'enamora d'en Ray, el carismàtic i atractiu líder d'una banda de moters que acabarà amb la seva rutina i canviarà la seva vida.
0: Molt bé, doncs veurem si canvia cap a bé o cap a malament en aquest cas. No sé, aquestes no sé pas si té gaire bona pinta el canvi de vida, perquè ja m'espero la pitjor de les notícies, potser.
1: No aniria desencaminat en aquest sentit, però bé, també ho deixem així en punts suspensius, a veure com se'n surten d'aquesta situació.
0: Molt bé, exacte, ho deixem a l'aire. Doncs anem a la cinquena i última proposta, que ens portes The Killer, que en aquest cas també es pot veure a Movistar Plus, però per qui no ho tingui, hi ha l'opció d'Amazon Prime Video. Sobre què va aquesta pel·lícula?
1: Sí. Aquest és un thriller d'acció nord-americà que està dirigit per John Woo, és tot un expert en aquest tipus de cinema, i que compta amb les interpretacions de Natalie Emmanuel i Omar Shai. Lassie, una misteriosa assassina a qui se la coneix com la reina dels morts als carrers de París, rep l'encàrrec de matar una jove cega, però quan es nega a fer la feina quedarà atrapada en una sinistra conspiració. Aquesta pel·lícula, doncs, és ja de més acció, és a dir, repartir ja bufetades i aquestes coses,
0: Ei,
1: persecucions
0: però
1: i aquest
0: m'agrada,
1: estil.
0: eh? M'agrada l'argument.
1: Sí,
0: Així,
1: sí.
0: no sé pas com acabarà la cosa.
1: Sí, és un argument que enganxa, però a més, doncs, si us agrada el cinema d'acció, aquesta és una molt bona pel·lícula.
0: Doncs molt bé, per tots aquells que els agradi el cinema d'acció i pels que no, doncs ens has portat un gran ventall de propostes com cada setmana, Mireia. Moltes gràcies per venir aquí
1: A
0: a l'Ona
1: vosaltres.
0: Maresme i ens escoltarem la setmana que ve amb més propostes i veurem si millors.
1: Perfecte, gràcies. Fins aviat.
0: Adéu, una abraçada. Bueno, doncs hem acabat ja de parlar amb la Mireia sobre les propostes que tenim al cinema i ara esperarem a la Gemma Palet que farem el repàs de la pregunta del dia, si no m'equivoco. Estàs per aquí,
2: sí,
0: Gemma?
2: Sí, sí, sí, estem per aquí, estem per aquí. Molt bé, sí, doncs fem aquest repàs a la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
0: Doncs avui la pregunta del dia anava relacionada sobre si us sentíeu segurs a la nostra comarca aquí al Maresme. Les respostes eren que sí o que no, i la nostra audiència, bueno, els nostres oients, millor dit, s'han decantat cap al sí, però amb un 66%. Així que sí que sembla que la balança és positiva, però també hi ha una gran part de gent que diu que no s'acaba de sentir del tot segures. Bé, suposo que és una problemàtica que s'hi haurà de posar fil a l'agulla i veurem sobretot com evoluciona en llarg d'aquests mesos o anys.
2: Totalment, totalment, eh? Martí, tu et sents segur al Maresme?
0: Bueno, jo sóc de Barcelona i precisament aquesta pregunta l'hem formulat degut a la tràgica mort d'aquest noi de 15 anys. Jo sempre he sigut ferm defensor de que s'exagerava molt la delinqüència i la perillositat de Barcelona o del Maresme, dels dos llocs, però bé, és veritat que aquests últims mesos s'està anant una mica de les mans, la cosa. Jo sempre m'he sentit segur, la veritat, ni he tingut cap problema, però comencen a sortir moltes notícies negatives.
2: Total.
0: Així que, bueno, pregunta-m'ho d'aquí mitja anyet i potser
2: vale.
0: Et pongo una cosa diferent.
2: Molt bé. Doncs, Martí, aquesta és la pregunta del dia, com sempre. Gràcies, eh? Estem preguntant si et sents segur al Maresme. Fins ara, Martí.
0: A tu. Adéu, Gemma.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I com cada divendres, és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma amb en Jordi Pratsavall. Jordi, què ens proposes avui?
3: Doncs sí, efectivament, Gemma, toca parlar de teatre a l'Ona Maresma. Prepareu agendes teatrals, doncs, perquè heu de marcar en vermell la data del 12 de juliol, data d'estrena d'un musical que de ben segur us agradarà al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Un musical que porta per títol Bienvenido a Notting Hill, o bàsicament Notting Hill. De fet, en parlem amb una de les seves directores, és l'Aina Rite. Aina, molt bona tarda, benvinguda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Gràcies per ser amb nosaltres. De ben segur el títol ens sonarà a molts, eh? Coneguda pel·lícula dels anys 90.
4: Totalment. Jo crec que tothom té a l'imaginari aquesta pel·lícula i aquesta portada amb Hugh Grant i amb Julia Roberts. I bueno, el que hem fet ha sigut transformar-ho en un musical, en un format teatral. I mira, el primer que vull destacar és que és un producte, és un musical totalment original, que no s'ha fet a cap lloc, ni podreu veure a cap altre lloc. Mm-hmm. És que ni a Broadway s'ha adaptat.
3: Perquè, de fet, aquí hi ha molta feina darrere, Aina, i és una de les coses que us vull reconèixer, perquè no només us heu posat a la direcció, també a la part artística, sinó que tot això comença molt més abans. És a dir, agafar la pel·lícula, reubicar, crear el text, que tot funcioni bé, que tot tingui coherència. Per tant, hi ha molta feina darrere.
4: Sí, això fa molt, molt de rato que ha començat. Això fa, doncs, gairebé 2 anys que està al forn, que es va tenir la idea, el Gustavo principalment, d'adaptar el guió d'aquesta pel·lícula, de respectar la història original de la famosíssima que s'enamora d'una persona normal, de Notting Hill, d'una persona que té una botiga de guies de viatge, però alhora doncs, d'adaptar el guió i afegir personatges molt frescos que porten molt a la història, afegir cançons tant del musical com d'altres comèdies romàntiques que tothom coneixerà i crear unes lletres 100% originals, el que et deia, personatges originals, cançons amb lletres originals, el guió també, hi ha molts personatges nous, inventats. Vaja, que és totalment nou, que el que et deia no es pot veure a cap lloc i que fa molt, molt, molt que estem preparant. Mm-hmm. I que estem a punt d'estrenar, per tant, doncs tenim sobretot moltes ganes de que la gent vegi això que hem preparat doncs, des de casa primer, després amb el nostre equip, i que ara ja serà de tothom.
3: L'escena comença, o l'estrena, de fet, serà el pròxim 12 de juliol a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural i Recreatiu. De fet, hi ha més dates repartides al juliol. Les entrades ja són disponibles, després en parlarem. Però com tu deies, Aina, és un projecte de molta gent al capdavant i sou vosaltres, l'Aina Rita i en Gustavo Jiménez. Avui parlem, doncs, amb el 50% de la direcció. Però aquí hi ha coreografia, aquí hi ha cant, aquí hi ha microfonatge, aquí hi ha molts efectes tècnics. Per tant, un engranatge complicat d'ajuntar i que per això es treballa amb tant de temps, no?
4: Sí. Fa 9 mesos que vam començar els assajos. Ha sigut una mica com una gestació, un embaràs. Mm. Vam començar a treballar a les coreos. Tenim un equip molt xulo, tant a coreografia, amb l'Aida del Cid, la direcció musical, la part tècnica, o sigui, els nostres tècnics, un equip tècnic que estic totalment agraïda perquè fa una feina que després sembla o potser hi ha gent que no veu i que ens veu només a la gent que estem a dalt d'escenari, però que de veritat sense aquesta gentada que hi ha al darrere, ajudant-nos amb el vestuari, amb les llums, amb els micros, amb tot això, no, és que no brillaria ningú a dalt de l'escenari sense aquesta gent al darrere.
3: Mm-hmm. A més, amb efectes tècnics, Aina, no vull dir gaire cosa, no t'obligaré a desvetllar absolutament res, però mm-hmm. que jo diria que poques vegades s'han vist al Centre Cultural, per no dir que és primera vegada que podem veure en un musical. Entenc que això també s'ha de treballar també perquè és assaig-error, en aquest cas s'ha de comprovar que tot funcioni perfecte abans de l'estrena.
4: Sí, són dies que has d'invertir l'assaig en aquestes coses tècniques i no assajar l'escena com a tal, o els números musicals com a tal, perquè són coses que també s'han d'assajar, també porten un temps, són coses que potser ja entenem menys i que, per tant, doncs és més frustrant a l'hora d'aprovar. Però jo crec que està tot molt ben encaminat, que és un projecte que neix del cinema i d'una pel·lícula de que tothom d'una generació... bueno, una mica més endavant que la meva, eh? Jo sóc molt jove, però tothom ha vist el cinema o tothom ha vist a casa, i sí que mantenim una mica aquest format cinematogràfic i, sí, aquest estil cinematogràfic. Llavors, bueno, hasta aquí puedo leer.
3: No, la gent...
4: Per aquí va una mica tot lo tècnic.
3: La gent ha de venir a veure-ho, òbviament.
4: Total.
3: Sí que vull fer menció també de... Si encara ens queda alguna excusa per venir a veure-la, sens dubte són les cançons. Òbviament, veus en directe i cançons d'aquelles dels 90 que de ben segur ens portaran bons records, Aina.
4: Sí, jo crec que ja et dic que la lletra és 100% original, però tothom coneixerà la melodia, tothom coneixerà el ritme, i jo crec que casen molt bé amb les històries, casen molt bé les cançons amb les històries, i que hi ha de tot, hi ha números musicals més bonics o entranyables, hi ha números musicals molt divertits, i que hi haurà un... Bueno, jo crec que tothom tindrà com algun personatge preferit dins de les històries, alguna trama més preferida que d'altres, i que cadascú tindrà el seu, que cadascú li haurà agradat alguna de les històries diferents que hi ha dintre del musical.
3: I ara que ens expliques precisament això de sentir-nos identificats amb molts dels personatges que acabaran sortint en aquest musical, si tiro de maroteca, diguéssim, i el referent que podem tenir nosaltres, que és la pel·lícula de Notting Hill, de ben segur molts ens sentirem identificats amb la història d'amor principal, no? La d'aquella actriu de cinema que s'acaba enamorant, o a l'inversa, d'aquell home que és una mica tarambana, no? I que viu en un pis gairebé perdut, pobre, del barri de Notting Hill. Crec que no desvetllo res, aquesta és la principal història d'amor de Notting Hill, on molts, per exemple, ens hi podrem sentir identificats, no? També.
4: Sí, en realitat, potser molts dels que estan encantats tenen un amor platònic en alguna actriu, algun actor, algun cantant. Imagineu-vos, doncs, que apareix a la vostra feina o que apareix al costat de casa vostra aquesta persona famosa, i com us sentiríeu, no? Aquest nerviosisme on et portaria a fer tonteries davant d'aquesta persona. I aquesta, com tu dius, és la història d'amor principal o que la gent coneix per la pel·lícula, però hi ha moltes històries noves dins d'aquest musical, i potser no t'has sent identificat amb això d'una estrella de Hollywood vingui a casa teva, però sí que et pots sentir identificat, doncs, amb altres tipus d'històries que hi ha noves dintre d'aquest musical.
3: Això fa molt, sens dubte, i que i em consta que ho heu treballat moltíssim també des del punt zero. Dia 12 estrena. Estem gairebé a una setmana i pocs dies. Aina,
4: sí.
3: Com van aquests nervis?
4: Doncs mira, jo ja fa com 2 setmanes que tinc malsons perquè el teatre, doncs és llançar-te davant del públic i que passi el que tingui que passar. No em vull posar en el pitjor, però sempre penses en tot el que pot sortir malament, però jo crec que realment tot sortirà bé, perquè el teatre té aquesta part de màgia que han de sortir a escena moltes coses, molts objectes, molt atrets, o moltes persones, moltes coses tècniques, i que tot sembla que s'hagin d'alinear els planetes perquè surti bé, però després puges a l'escenari, s'encenen els focus, la gent està predisposada a passar-s'ho bé i a passar una bona estona i acompanyar-nos, i això fa, al final, que el públic ens acompanyi, fa que es produeixi la màgia, perquè aquesta màgia, els assajos no existeix quan hi ha un públic que està acompanyant-te i que té ganes de passar-s'ho bé.
3: A més, amb aquestes ganes de passar-ho bé, ve molt de gust a l'estiu, un musical fresc, com dèiem, no? Reconeixerem totes les cançons, ens identificarem amb els diferents personatges, ho passarem bé durant una bona estona i sortirem amb un somriure d'orella a orella, que entenc que aquest és el principal objectiu, no?, des de la creació d'aquest musical, Aina.
4: Sí, totalment, totalment. És la típica comèdia romàntica que vols veure al cap de setmana per la tarda. I és això, és una comèdia romàntica i musical, o sigui que ho té tot. I et convidem a venir a sentar-te a les butaques del Centre Cultural, a estar fresquet, a viure una comèdia romàntica, a passar-t'ho bé, a estar amb un somriure i, sí, com tu dius, a sortir amb un somriure d'haver-t'ho passat bé.
3: Oh, i tant. I amb el plus, encara, que dèiem que són actors de carn i ossos, que dalt de l'escenari no és una pel·lícula, és el que està passant en fet real, i això que ens agrada, com sempre, veure teatre i fer teatre. Parlem de dates. El dia 12, Aina, és aquesta estrena, però també, de moment, tenim les dates del 18 al 19 i el 25 i el 26 de juliol, tot plegat a les 7 de la tarda, oi?
4: Sí, és el 12 estrenem i els dos següents caps de setmana, tant dissabte com diumenge a les 7, i aquestes són les dates que tenim de moment, sí.
3: No, i t'anava a dir, les entrades ja són disponibles per qualsevol d'aquests 5 dies,
4: Exacte, queden entrades, algunes, pels primers dies està molt ple ja, així que animo la gent a comprar-les aviat. I estan disponibles a ccrpineda.cat.
3: Doncs escolta, que la gent de la comarca del Maresme vagi directament cap al ccrpineda.cat a comprar les seves entrades. No perdeu l'ocasió de veure aquest musical fresc creat des de zero, ens deia l'Aina, que és la primera vegada que s'hi han posat, en aquest cas, com a referent, molts gags de pel·lícules, sobretot la de Notting Hill, però que d'alguna manera també han fet seu el musical i que el podreu veure al Teatre de Pineda el dia 12 de juliol, el 18, el 19, el 25 i el 26, i poder algunes dates més que, en aquest cas, haurem d'estar atents a les xarxes socials.
4: A veure.
3: Doncs...
4: Sí, de moment el dia 12 estrena Mundial.
3: Perfecte, doncs que vagi tot molt bé, Aina. Gràcies per atendre els
4: gràcies
3: micròfons de l'Ona Maresma i serem, com sempre, per aplaudir ben fort. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Aina.
4: Moltes gràcies.
2: Vinga, som-hi, encarem la recta final del programa d'avui divendres i ho farem parlant de l'estiu, concretament de coses que ens encanten i també de coses que odiem d'aquesta època de l'any. Ho farem amb els nostres companys locutors a l'Ona Maresma. Jo, si us sembla bé, us faig un llistat de coses i vosaltres em dieu si us encanta o, pel contrari, doncs odieu el que us explicaré. Què us sembla?
5: Vinga,
6: molt bé.
2: Molt bé, doncs la primera cosa que us pot encantar o que podeu odiar amb tota la vostra ànima. Anar a la platja o a la piscina? Sergi Ferrer.
5: Jo primer.
2: Tu primer.
5: A veure, jo no ho odio perquè no arribo a aquest extrem. No m'agrada massa, però sí que prefereixo anar-hi quan hi ha poca gent, és a dir, o tarda a vespre, però no ho odio. I platja i piscina, bueno...
2: Piscina...
5: Me. Piscina és me.
2: 6-7.
5: Joder.
2: Martí, què? A la
6: jo
2: platja.
6: Jo la platja l'odio, a més no poder. O sigui, et diria que és la pitjor activitat que hi ha a fer en aquest planeta Terra. I la piscina tant se me'n fum. O sigui, bé. Si anem a la piscina bé i si no també. Però és que la platja és que no puc. Crec que ja ho hem dit en algun altre programa. Però és que l'aigua freda, la sorra, els nens per allà corrent, la incomoditat, la calor... O sigui, és que no.
2: Potser la teva platja és la nudista, Martí, no ho saps.
5: Ep.
6: Bueno, no, dubto que canvi més, com a molt la comoditat d'anar més lliure.
2: Crec que nens no n'hi ha, però... no, a la nudista?
6: Home, no. Ojo,
7: home,
2: per això, doncs mira, esperem, si el que et molesta són els nens, vés a la
7: nudista. Tot és provar-ho, Martí,
6: Ui, sí, mira que estic obert a tot, però és que tot el relacionat amb la platja... Exacte. El relacionat amb la platja us costarà convèncer-me.
2: En Jordi, què? Anar a la platja o a la piscina li encanta o no?
7: Jo t'he de dir que a mi, bueno, aquí a Tordera no tenim platja. Per tant, sí que m'agrada molt anar de piscina, però... Si és d'aquestes de casa d'algun amic que estàs bé, esteu només vosaltres, que feu una mica el que vulgueu... I anar a la platja, bueno, per mi és un... està bé, passes molta calor, sues... M'agrada molt més anar a la platja, fer els típics plans de kayak, paddle surf, o anar a aquestes caletes, saps? O de despertar-te aviat per anar a veure sortir el sol... Bueno, coses així una mica que no són només banyar-te, estar tota amb la gent, doncs això sí que m'encanta.
2: Jugar pales, no?, també.
7: Sí, vòlei. Pràcticament a vegades he quedat més amb els amics per anar a jugar a vòlei i aprofitem quan tenim molta calor per banyar-nos, però sí que m'agraden els esports amb la sorra, sí.
2: Uh-huh. Amb Marçal, que la platja i la piscina, què tal, com ho portes?
8: És que cap de les dues. Jo si puc triar, me'n vaig a un gorg, sóc de Riu, uh-huh. Em temo que sóc nascut al Vallès i jo si puc me'n vaig cap a dalt, no cap a baix.
2: Ets més a muntanya, eh?
8: M'agrada molt la platja, uh-huh. Sí, és a dir, m'ho passo molt bé i és molt guai, però si puc triar, l'aigua d'un riu et refresca i et deixa... Mira, com deia mon pare, et deixa vacunat contra la calor, com a mínim durant un quart d'hora.
2: Clar, perquè ja està més fresqueta.
8: Correcte. Uh-huh. Ja et pot donar el sol a la cara directa, que tu estàs vacunadíssim.
2: Molt bé. Va, una altra cosa, que crec que aquesta hi haurà com un consens entre tots, o no, perquè també hi ha alguns factors que intervenen. Els sopars a la fresca, que són doncs, molt xulos, no? Però clar, també hem de tenir en compte els mosquits, la possible calor xafogó que faci aquell dia, la humitat... Sopars a la fresca, sí o no? Sergi, tu mateix.
5: Jo he de trencar una llança a favor meu, que no sé si estareu, us passa a vosaltres, però és que a mi a l'estiu els mosquits no em piquen. No sé per què, poder sóc de sang blava,
2: salada.
5: Sóc un avatar, però no em piquen.
2: Potser tens
5: la
2: sang...
5: Però sí, sopars a la fresca...
2: Salada,
5: com?
2: O potser no... No, que és
5: potser
2: curiós
5: no tinc,
2: que no et piquin els mosquits, eh? Però clar, potser la gent que està al teu entorn li piquen a ells i no a tu.
5: Sí, correcte, pot passar, sí.
2: Val, potser no, als mosquits no els agrada el teu gust, no?
5: Pot ser, és possible, sí. Però bueno, s'ho passa a la fresca, endavant, tot i que les aglomeracions no m'agraden massa, però endavant.
2: Mm-hmm. Martí?
6: A mi et diria que sí, que m'agraden molt els sopars a la fresca, ja que tot el que sigui teca, benvinguda sigui. El que passa és que em piquen els mosquits a mi molt i el que també em pica és la cartera quan es fan aquests sopars. Llavors, una mica aquestes dues coses sempre em fan ser una mica més reticent, però igualment és una activitat que sí que la disfruto molt.
2: Home,
6: i voto sí.
2: Si et preocupa el tema dels pèmpings, dels diners... Pots doncs, quedar amb els amics i portes una truita de patata o que la Maria Àngels cuini alguna cosa i així et surt gratis.
6: A veure, mira que seria molt de mi fer-ho, però em sap greu anar a un restaurant i portar menjar de fora, ni que sigui, mira, em
2: no,
6: demano
2: però
6: el més barat.
2: No, però a casa un amic, jo
6: ah,
2: començo.
6: Ah, bueno, sí.
2: Clar,
6: llavors,
2: no.
6: Sí, llavors la Maria Àngels ja està a punt ja per fer un tàper.
2: Sí, vas a un restaurant i portes mal menjar de casa, uf. Fatal, això.
6: Bueno, s'han jugat a tots els camps, també et dic. Vull dir, hem arribat a estar molt apurats i el típic que estàs a una terrasseta i d'amagat, doncs, poder treure un entrepà. Però, bueno, aquí no fem apologia d'això perquè és molt lleig el que estic dient.
2: Sí.
6: I d'això, un cop i basta.
2: I prou. Molt bé. Prou. Jordi, que sopars a la festa.
7: M'encanten. Sí, però de tots els tipus, d'estar amb els amics i el que has dit, Gemma, tu portes una trita i una bossa de patates i coses així, i d'anar fent un llopongo, i d'anar també a restaurants, ara que aquí a Tordera comencen a les nits a la fresca, demanes alguna cosa, sopes amb els amics, hi ha un monòleg de fons, barrient... No, a mi aquests plans m'encanten.
2: Molt bé, doncs va. Marçal, vols dir la teva? Sopars a la fresca, yes or no?
8: Absolutament sí. A l'estiu és l'únic moment en què pots sortir a fora i no rostir-te com un ou ferrat.
2: Mm-hmm.
8: I jo tinc ara la super sort de tenir una pèrgola que un amic meu m'acaba de regalar i puc fer soperillos a fora al pati de casa i estic a les mil meravelles.
2: Molt bé. Va, anem avançant. Una altra cosa que ens pot encantar o que podem odiar són els dies llargs i que es faci fosc doncs, quan ja és tard, no? Més enllà, fins i tot de les 9 alguns dies. Què, us agraden els dies llargs i que s'allargui la llum del dia o no? Sergi.
5: Jo, mira, quan jugava a bàsquet, era partidari de que quan sortia d'entrenar m'agradava que fos de nit. Sempre. Però quan sortia a entrenar i era de dia, no sé per què, no m'agradava. Llavors sóc més partidari de que es faci de nit aviat.
2: Mm-hmm. Martí?
6: Doncs vols que et digui que estic amb en Sergi? Perquè és com que ens hauria d'agradar que hi hagi la llum del dia, però a mi també quan són ara, sobretot aquestes dates, les 9 de la nit o així, i és tot completament clar, és com que em destirota una mica, o sigui, no sé, no... És com que em desquadra el meu ordre mental, et diria, o sigui, et votaria que no.
2: Molt bé, Jordi.
7: Doncs mira, vaig a portar la contrària. A mi és un fet que m'encanta, és a dir... que s'està fent fosc i encara hi ha llum del dia i és magnífic. A mi això de que l'hivern a les 5 de la tarda ja sigui de nit com si fossin les 3 del matí em genera depressió gairebé. No sé, el meu estat d'ànim baixa i a l'estiu és com em fa més feliç que encara hi hagi la llum.
2: Totalment, eh? Jo haig de dir que aquí farem doncs, un empat, eh? 2-2, en Marçal desempatarà.
7: Marçal desempata.
2: Perquè a mi m'agraden els dies llargs, Marçal, en el teu cas. Sí.
8: Em temo que també m'agraden els dies llargs, tot i que entenc la filosofia de la gent que defensa la contrària, però em passa això que també que m'agrada la llum i m'agrada llevar-me il·luminat i anar a dormir il·luminat.
2: Clar, clar, clar.
8: Perquè sóc un tio molt il·luminat. Sóc com un llibre del segle XI.
2: No, però també és cert que diuen que pel propi funcionament del nostre cos i el nostre organisme que ens hem d'alimentar durant les hores de dia i durant les hores que és fosc, no menjar, no? Això diuen que és seguir els ritmes circadians. Clar, és molt més fàcil alimentar-se d'aquesta manera quan a l'estiu el dia s'allarga més, no? Perquè podem sopar a les 8, a les 9, però a l'hivern, quan és fosc ja a les 5 o a les 6, clar, sopar a les 4 o a les 5 no és viable. I us asseguro que és molt millor pel cos menjar de dia.
9: Els alemans sopen a aquella hora, eh?
2: Sí, sí.
9: O sigui que...
2: És veritat. Ens haurem de tornar una mica...
8: Una mica alemanys.
2: Alemanys.
9: Sí, exacte.
2: Molt bé, doncs, companys, i nosaltres anirem acabant el programa. Per tant, doncs, Sergi Ferrer, Martí Capçada, Jordi Duran i companyia, gràcies a tots, com sempre, per aquests dies de feina. La setmana que ve és l'última setmana de l'Ona Maresma. El dia 10 acabem la temporada. Així que últim esforç i ens tornem a escoltar ben aviat.
6: Molt bé, bon cap de setmana.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar al notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Media, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos, perquè hi ha múscul econòmic, diu, per fer-ho.
2: La compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent. L'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho.
1: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compra-venda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Les demandes d'alguns grups que s'obrin aquest mateix estiu als contenidors de brossa han fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que, a criteri d'aquest partit, és el més important, que els contenidors funcionin i que en general funcioni el servei de recollida. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema.
3: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. Hem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que a l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
1: Pons es va exclamar, d'altra banda, que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica en una resposta al Partit Socialista a Instagram. L'Ajuntament espera tenir aviat del tot definit el règim d'accés i pas de vehicles pel tram del carrer Jacint Verdaguer entre Fleming i Plaça. I així mateix també s'estan acabant d'estudiar els mètodes de control i el règim sancionador. Ahir es va instal·lar un gran tòtem informatiu a la cruïlla entre Fleming i Verdaguer, que per un costat senyalitzava l'entrada al centre comercial i per l'altre exhibia un gran avís alertant de multes de 200 euros i càmeres de seguretat, presumiblement multes per l'accés indegut al carrer i càmeres per identificar els cotxes. Aquest avís va ser tapat poca estona després, però algú hi va fer fotos que han corregut per xarxes socials, on molts veïns s'han preguntat pel sentit de l'advertència. Des de l'Ajuntament ens diuen que en la mesura que el sistema que s'adoptarà no s'ha tancat del tot, de moment s'ha preferit tapar el tòtem i la informació, i ens asseguren que ben aviat s'haurà determinat el model d'accés a la via i les restriccions. Molt probablement es limitarà a veïns i a càrrega i descàrrega, i així mateix les possibles sancions a qui se salti la restricció. Paral·lelament, s'haurà de desplegar la senyalització viària corresponent. El cupó del sorteig de l'11 del dia 13 de juliol d'aquí a dues setmanes estarà dedicat a la Festa Major dels Pirates i Premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquest cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix 30 anys. A l'acte, que es farà a l'Ajuntament Premianenc dilluns a les 10 del matí, hi vindrà l'Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya, i l'Elisabet Marín, directora de l'ONCE a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció marcada del cupó. Circ i Gaudí, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del Circ Smile, instal·lada al terreny de Metalogenia al Torrent Malet, acull la primera edició del Gaudirem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El festival reunirà artistes de diversos països en una proposta que combina espectacles, competició i un homenatge a l'arquitecte català. El clown català Globo Vilar serà el mestre de cerimònies. Impulsat per la família Zabata Bojino, el festival s'inspira en els valors universals que comparteixen l'obra de Gaudí i el circ. Precisament, Globo Vilar explica que el repte ha estat traslladar aquest univers creatiu a l'espectacle, però assegura que ben aviat va descobrir que tots dos llenguatges tenen molts punts en comú.
5: Ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional, i el circ no deixa de ser molt universal, també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
4: El Gaudirem reunirà 8 números internacionals amb artistes procedents d'Ucraïna, Itàlia, Veneçuela, Catalunya i altres punts d'Espanya. El públic hi podrà veure disciplines com el mà a mà, els números aeris, les acrobàcies, els equilibris o el clown. Els participants competiran pels Dracs d'Or, els guardons del festival, que es lliuraran els dies 10 i 11 de juliol. L'organització també destaca que la carpa està climatitzada per garantir el confort dels espectadors durant totes les funcions.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana donem la benvinguda a una nova i estimulant onada de calor. A casa nostra, cap de setmana entre els 25 graus de mínima i els 30 graus de màxima.
6: Recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
7: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
8: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
9: Agafes els espaguetis.
10: Manel.
9: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
7: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
10: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
7: Doncs mira, ara li preguntarem, fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
11: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
7: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
11: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... Ja estem jugant al joc de l'espagueti.
7: Molt bé, Dani, tot teu, va.
6: Una Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
12: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Gracias.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar al notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Media, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial. I els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos, perquè hi ha múscul econòmic, diu, per fer-ho.
2: La compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent. L'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho.
1: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compravenda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Les demandes d'alguns grups que s'obrin aquest mateix estiu als contenidors de brossa han fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que en general funcioni el servei de recollida. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema.
3: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. Estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
1: Pons es va exclamar, d'altra banda, que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica en una resposta del Partit Socialista a Instagram. L'Ajuntament espera tenir aviat del tot definit el règim d'accés i pas de vehicles pel tram del carrer Jacint Verdaguer entre Fleming i Plaça. I així mateix també s'estan acabant d'estudiar els mètodes de control i el règim sancionador. Ahir es va instal·lar un gran tòtem informatiu a la cruïlla entre Fleming i Verdaguer, que per un costat senyalitzava l'entrada al centre comercial i per l'altre exhibia un gran avís alertant de multes de 200 euros i càmeres de seguretat, presumiblement multes per l'accés indegut al carrer i càmeres per identificar els cotxes. Aquest avís va ser tapat poca estona després, però algú hi va fer fotos que han corregut per xarxes socials, on molts veïns s'han preguntat pel sentit de l'advertència. Des de l'Ajuntament ens diuen que en la mesura que el sistema que s'adoptarà no s'ha tancat del tot, de moment s'ha preferit tapar el tòtem i la informació, i ens asseguren que ben aviat s'haurà determinat el model d'accés a la via i les restriccions. Molt probablement es limitarà a veïns i a càrrega i descàrrega, i així mateix les possibles sancions a qui se salti la restricció. Paral·lelament, s'haurà de desplegar la senyalització viària corresponent. El cupó del sorteig de l'11 del dia 13 de juliol d'aquí a dues setmanes estarà dedicat a la Festa Major dels Pirates i Premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquest cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix 30 anys. A l'acte que es farà a l'Ajuntament premianenc dilluns a les 10 del matí hi vindrà l'Àngel Ávila, subdelegat de l'ONCE a Catalunya, i l'Elisabet Marín, directora de l'ONCE a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció marcada del cupó. Circ i Gaudí, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del Circ Smile, instal·lada al terreny de Metalogènia, al Torrent Malet, acull la primera edició del Gaudirem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El festival reunirà artistes de diversos països en una proposta que combina espectacles, competició i un homenatge a l'arquitecte català. El clown català Globo Vilar serà el mestre de cerimònies. Impulsat per la família Zabata Bojino, el festival s'inspira en els valors universals que comparteixen l'obra de Gaudí i el circ. Precisament, Globo Vilar explica que el repte ha estat traslladar aquest univers creatiu a l'espectacle, però assegura que ben aviat va descobrir que tots dos llenguatges tenen molts punts en comú.
5: Ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional, i el circ no deixa de ser molt universal, també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
4: El Gaudirem reunirà 8 números internacionals amb artistes procedents d'Ucraïna, Itàlia, Veneçuela, Catalunya i altres punts d'Espanya. El públic hi podrà veure disciplines com el mà a mà, els números aeris, les acrobàcies, els equilibris o el clown. Els participants competiran pels Dracs d'Or, els guardons del festival, que es lliuraran els dies 10 i 11 de juliol. L'organització també destaca que la carpa està climatitzada per garantir el confort dels espectadors durant totes les funcions.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana donem la benvinguda a una nova i estimulant onada de calor. A casa nostra, cap de setmana entre els 25 graus de mínima i els 30 graus de màxima.
6: Media. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
4: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
8: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
9: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
10: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
11: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. I a més, avui, l'últim programa de la temporada.
12: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
11: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
12: També, per fer vacances. Necessitem... descansar una mica.
11: Vacancetes.
12: Clar que sí, clar que sí.
11: Ha estat una temporada intensa. Uh-huh. Hem parlat de moltes coses diferents, però mira, he trobat com fils conductors.
12: Molt bé, que uneixen sempre, tots els episodis.
11: Històries.
12: Molt bé.
11: Les persones i les seves històries.
12: Sí.
11: I reptes dels nostres temps. Que...
12: podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... però bé, m'agrada. Sí, bueno, sí, guapo.
11: Jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
12: Ja
11: fa temps que volia.
12: Exacte,
11: una cosa
12: veritat,
11: com
12: és
11: més
12: veritat,
11: així,
12: veritat,
11: però bueno,
12: veritat.
11: Aquí estem.
12: Molt bé.
11: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui sí. En tornem a portar de ballroom. Uh-huh. Vam descobrir aquest estil... bueno, per mi va ser un descobriment.
12: Sí, sí, per mi també.
11: De VIH i de dones. Molt interessant. De dones heterosexuals, també. Pensament crític i educació. Literatura queer, com sempre. Cultura popular. Habitatge.
12: Important. I vam ser molt reivindicatius amb aquest tema.
11: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
12: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
11: A veure, què vols dir?
12: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant, bueno. I ja la tenim a sobre. Però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
11: Haurem de fer el col·lectiu van passar muntanyes,
12: exacte,
11: vols dir?
12: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
11: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè tant. A més aquesta temporada també hi ha passat.
12: Exacte, també, sí, sí. No es volia perdre aquest darrer dia.
11: No es volia perdre aquest
12: Molt
11: darrer.
12: Bé. Doncs què,
11: comencem,
12: anem per feina?
11: Va.
12: Vinga, vam.
11: Avui, el Col·lectius en Xarxa, Triangles.
8: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge, i pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visita de nou. Pablo Westling, què tal?
13: Molt bé i molt content, és veritat, ja cop de la família, eh?
11: Que vegades... Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut tres vegades.
13: Tres vegades, una per llibre.
11: Sí, sí,
13: una
11: sí,
13: per
11: és
13: llibre,
11: veritat,
13: per
11: és
13: tant,
11: veritat.
13: Moltíssimes gràcies perquè, ja mira, ja quasi trauré llibre i només per venir aquí. I
12: el... Que bé. Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim, sí. Perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
13: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que... Toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen. D'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo, i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs... espectacular. Perfecte. I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
12: Sí,
13: que
12: sí,
13: guai,
12: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
11: era
12: amb tres cosetes,
11: mòbil.
12: Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
11: Bueno, hem tingut molta sort, hem tingut
12: és
11: molta
12: veritat,
11: sort.
12: És veritat.
11: Aquesta temporada vas passar pel programa Amamore,
13: sí.
11: I avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu... Quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
13: Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica que, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil. Perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
12: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
13: Jo crec... perquè tenim poc temps. Primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps. I després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols. I em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, jo ho reconec, i em sap molt de greu, que potser hi ha gent que em diu, quedem? I potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. Yeah. I ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. No. I jo crec que ens hauríem d'esforçar que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, poc podríem
11: tangible.
13: Dir.
11: Tangible, sí.
13: Sí, tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan, al cap de setmana sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que estem que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al cara a cara.
12: Total, sí, sí.
11: Ens passa també... Ens passa, sí, a que ens passin coses amb la gent.

0: aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt, i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecte, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar, després quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. Mm. No era una relació de, del que tu dius, d'updating, mm-hmm. no? De, i què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
1: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs, quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
0: Mm. I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina... Mm. I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. I ho dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. Yeah. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys...
2: Ja... Yeah.
0: Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Mm-hmm. Em deixo... Jo crec que això ho hem de... I, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics. Mm-hmm. Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
2: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
0: Sí?
2: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció.
0: Amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga, després també confio molt en l'editorial, sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
1: Clar.
0: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Mm. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
2: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
0: No.
2: No, eh?
0: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé per què... Jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara. De portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diuen, un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades. M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret, i llavors quan em va arribar aquesta portada en blanc i negre ja em va espantar.
2: Yeah.
0: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la, després que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre, el groc i gris... No sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara.

0: De fet, em vaig espantar perquè vaig escriure, perquè, a més, el que comentàvem abans, va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir, no, estaria bé que sortís al juny. Llavors, el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
1: Accelerat.
0: I llavors vaig dir que no, de primeres. Llavors em van enviar diverses opcions, i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar, està bé, m'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
1: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no? El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle, les lletres estan separades també en tres.
0: Sí, sí.
1: Té com molts easter eggs.
0: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia, ai, m'agrada molt, la gent sincera, eh? Aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que és més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada, sí, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic que aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
2: Clar.
0: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin, i sempre ha sigut així.
2: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses, aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
0: Doncs, no sé per què, tenia clar que volia una història de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar, sempre en ficció, jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera, i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans, una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre, que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo, i trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant, no sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
1: A la presentació que vas fer la setmana passada, explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura, no? I que ha estat especialment intens en aquest sentit, i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquesta aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
0: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu, i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores, està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores, ells són tres narradors i cada capítol narra un. I no sé per què tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou, pràcticament, i que doncs, tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no. I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè, clar, era la idea meva, del narrador. I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin i que eren dos caps completament diferents.
2: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir-ho en una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
0: Abandonar, no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
2: Sí,
0: i aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar a veure un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure que l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver-ho de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
2: molt
0: sí que
2: bé,
0: no.
2: Molt bé.
1: En part, bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica i necessitava com aquesta estructura.
0: Sí, no, i a més que hi ha un punt que s'ha... O sigui, has d'entendre que prenguin les decisions que prenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
1: Com que hi hagi un arc,
0: sí, que
1: hi hagi una evolució.
0: Que tu com a lector entenguis de, vale, ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però o sigui, tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
2: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
0: Doncs era... Jo, sobretot, jo és que llegeixo... El que escriu ho llegeixo molt. I a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa, l'esborro en seguida. I va ser, al final, el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar que molta història estava feta des del punt de vista d'un. I llavors vaig haver de...
1: reescriure
0: capítols que potser havien passat entre dos. Ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
2: Clar. Una mica de misteri,
0: una
2: no?
0: mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
1: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
0: Exacte.
1: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
0: Volem
1: alhora,
0: tot.
1: Ho volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
0: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona i, bueno, des de que tinc 22 anys, jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me'n a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, i són aquestes coses doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
2: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
0: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
2: Molt bé.
0: O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
2: Molt bé, doncs Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
1: Exacte.
2: Tornarem, esperem, gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
1: Més històries, sí.
2: Que vagi molt bé.
1: Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
2: Molt bé, doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
1: Sí.
2: Si tot segueix.
1: Si tot segueix.
2: I si no segueix, seran per coses bones.
1: Sí.
2: Però ens tornarem a trobar.
1: Ens tornarem a trobar.
2: I ho deixem aquí.
1: Ho deixem aquí.
2: Oh, m'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu.
1: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
10: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
11: Ladies and gentlemen.
10: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
12: Jazzit.
10: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
2: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
3: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
0: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilabenut i Palol de la Farga.
2: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que igual al registre de tot l'any passat.
2: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
4: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
2: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Aixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
5: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
0: En cultura, Brian Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
2: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total.
0: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Anastasia, Cafí Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
0: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
7: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment, d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, d'aquestes vies tallades per als incendis. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Doncs en aquest moment hem de parlar de quatre vies tallades i ja s'ha restablert la circulació amb una, tot i que la situació no millora, ja que estem en una situació d'emergència amb aquests incendis al Baix Empordà que afecten a la Bisbal, les Gavarres i la de Mulls, a la comarca del Pla de l'Estany. Continua tallada la 66 i a tres vies locals coneixen Cornellà del Terri i la de Mulls, la Bisbal i Calonja, i Llagostera i Calonja. Hem de reiterar la demanda, sobretot, que no us desplaceu a cap de les zones dels incendis, i ja que hi ha una desena de dies de municipis afectats. I a banda també hi ha molta mobilitat. Tenim una P7 amb forces problemes, en concret una avaria a Granollers està provocant 9 quilòmetres en sentit Girona, també problemes de retencions a Castellví de Rosanes, uns 8 quilòmetres, rondes amb molta mobilitat i, per tant, situació aquesta tarda i vendres molt complexa. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança en pes ara mateix per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu en nivell 3.
0: I pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés aquest incendi. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs l'última hora és que els bombers centren ara tots els esforços a tancar el flanc dret de l'incendi, el que apunta cap a la zona de Santa Cristina d'Aro, perquè és el punt que consideren clau per evitar que el foc pugui entrar de ple al massís de les Gavarres. Amb tot, ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, on aquest flanc, si no queda estabilitzat abans de l'entrada de la Marinada, l'incendi podria arribar a afectar un potencial de 10.000 hectàrees.
7: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canviï la Marinada, ara mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà, doncs, sembla que afluixa molt la Tramuntana i, per tant, la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i, per tant, aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
6: A hores d'ara el foc ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i treballen gairebé també 300 bombers amb el suport de mitjans aeris i terrestres. També s'han mobilitzat efectius fora de guàrdia i s'han demanat reforços a la unitat militar d'emergències per garantir capacitat de resposta davant un possible empitjorament de la situació. També ha comparegut davant els mitjans la consellera Parlon perquè ha explicat doncs, que evitin els desplaçaments cap a la Costa Brava i concretament al Baix Empordà aquest cap de setmana.
8: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
6: Pel que fa a les causes, els agents rurals apunten que l'origen més probable és l'ús indegut d'una radial al voral d'una carretera. Segons la investigació, i ja s'ha fet oficial, no? ja han detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que hauria provocat aquest incendi. Els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria Baix Empordanesa. L'empresa responsable també ha estat identificada i des del centre de comandament la prioritat continua sent contenir aquest flanc i protegir les urbanitzacions com els nuclis habitats del Baix Empordà.
0: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el que més preocupa. Ara mateix continuen confinada la població de Vilavenut i el Palol de la Farga per un incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió.
9: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilavenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
0: Gràcies, David Bertran. I controlat l'incendi a la Catalunya del Nord, a la Catalunya Nord, amb 40 hectàrees afectades i 3 càmpings evacuats.
4: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus al port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana de successos, un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets al menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
10: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
11: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
10: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
0: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
12: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
13: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
12: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
14: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
12: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
0: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, detinguts el 30 de juny, estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, o sigui, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo.
15: Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CECIRS. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CECIRS de Vic, que són 2 CECIRS, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'està

0: a un centre dels Estats Units i Barcelona Natal al Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte Eduard Gratacós.
1: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
2: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de decenes de milers d'euros.
0: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
3: I crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. Esther Minguell.
4: Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
5: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
4: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
6: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
8: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral.
3: Marc Pijuan.
9: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
3: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
10: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta del

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida de la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en aquest Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista doncs també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 1999 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge pel curs 26-27, el català Roc Pujades. El de Manlleu prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat reusenca. L'escoltem.
7: Molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallesà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. I en futbol sala, la selecció catalana masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. Sergio Sierra, jugador de Catalunya, valora el partit.
8: És un partit que a tothom li agrada jugar. És un partit contra Galícia, que els coneixem molt bé de la primera divisió. Tenen jugadors molt experimentats i molt bons, i bueno, l'ambient de la selecció és espectacular. Ja els coneixem de fa molts anys i estem molt contents d'estar aquí.
2: I acabem amb un apunt d'atletisme, Lali, perquè el complex Palau Sacosta del Jaiec de Girona acull demà el Campionat de Catalunya Absolut.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
12: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
13: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
12: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

so I face the final curtain, my friend.

0: Bona tarda, i són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 750 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Jordi Fortià.
2: Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona. La petició l'ha fet el propi president Salvador Illa, que ja ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
3: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
0: Un altre incendi a la zona de Vilademuls, Fontcoberta. El Pla de l'Estany obliga a confinar els municipis de Vilavenut i Palol de la Farga.
2: Les flames avancen principalment per camps agrícoles i una de les prioritats és llaurar terrenys per crear franges de protecció que dificultin la propagació del foc.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona. Esdevé la setena víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
2: Els Mossos treballen amb l'hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc. Ho explica l'intendent de prefectura, Toni Rodríguez.
4: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
2: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. Elisenda Ixarc és la coordinadora mèdica i científica del projecte.
5: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortir de la 26a edició del Festival de Cap Roig.
2: Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total.
0: Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Anastasia, Cafí Quijano, Miqui Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals.
0: I en esport, Joel Gomis, falten menys de 24 hores per l'inici del Tour de França a Catalunya.
7: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel estaran rodant per Barcelona demà a la tarda en la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Serà la primera de les tres que es viuran a Catalunya. Diumenge el protagonisme serà per Tarragona i dilluns per Granollers.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment, d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu, en aquesta zona gironina, entrarà novament la tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí, amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb especial atenció a aquestes carreteres tallades afectades per l'incendi de les Gavarres. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali, de nou. Doncs en aquest moment són tres. Dues s'han normalitzat, cosa que no vol dir que la situació millori. Sembla que tot el contrari, estan molt pendents de cap on gira el vent. Segueix tallada la C66 a Palafrugell. La GI660, a la que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge, i la GIB-6212 entre Llagostera i Calonge. Aquestes dues últimes vies són vies molt, molt locals. Reiterem que no us desplaceu cap a aquestes vies on hi ha els incendis, ja que la situació és molt complexa, no està sota el control i en aquests moments és més important evitar acumular vehicles cap a aquesta zona. Per tant, demanar-vos de nou que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Continua sense control l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 1.200 hectàrees i ha obligat a confinar fins a 7 municipis del Baix Empordà. El foc, que comparteix característiques dels incendis de sisena generació, avança empès per la forta tramuntana. Des del govern s'ha demanat a la població de l'àrea metropolitana que eviti desplaçar-se a aquesta zona.
4: El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, davant l'abast del foc i la simultaneïtat amb altres incendis també actius a les comarques gironines. Illa també ha demanat als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona que no es desplacin al Baix Empordà aquest cap de setmana.
5: A tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent.
4: Com sentíem abans, l'incendi ha obligat a tallar el trànsit 5 vies que sumen més de 50 quilòmetres de talls, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L'origen del foc es situaria en l'ús d'una radial en treballs de desbrossament de carreteres, un ús indegut en ple pla alfa actiu a nivell 3.
0: Pel que fa al foc, el cos xifra en 10.000 les hectàrees potencials que podrien cremar les Gavarres en cas que no es controlés el foc. Anem a saber-ne, però, l'última hora. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs l'última hora és que l'incendi continua sense control i ja afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees, segons han confirmat els agents rurals. L'última hora també és que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament va provocar el foc mentre utilitzava una radial en una jornada amb el Pla Alfa 3, quan aquesta activitat està totalment prohibida. Està previst que passi a disposició judicial a les pròximes hores. D'altra banda, els bombers mantenen la prioritat de tancar el flanc dret, el que apunta cap a Santa Cristina d'Aro abans que demà torni a entrar a la Marinada. Segons l'inspector en cap, David Borrell, aquesta nit les condicions meteorològiques seran més favorables i permetran avançar les tasques d'extinció per evitar que el foc s'obri cap a noves zones urbanitzades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar que la ciutadania eviti qualsevol desplaçament innecessari al Baix Empordà i segueixi les indicacions dels serveis d'emergència. També ha confirmat que s'ha activat el suport de la UME amb 200 militars i una seixantena de vehicles preparats davant possibles nous incendis.
7: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides als riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
6: I com hem comentat, els Mossos d'Esquadra ja han detingut l'operari i a les pròximes hores estarà previst que passi a disposició judicial.
0: Moltíssimes gràcies, Raül. Ho dèiem ara, el de les Gavarres no és l'únic foc actiu a les comarques gironines, per bé que sí que el més preocupant. Ara mateix, però, ja s'ha aixecat el confinament de la població de Vilavenut i el Palau de la Farga per aquest incendi agrícola a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Banyoles Televisió, David Bertran, bona tarda.
8: Bona tarda. A prop de les 6 s'ha donat per estabilitzat l'incendi que aquest divendres ha afectat la comarca del Pla de l'Estany. El foc ha començat pocs minuts després de 12:45 del migdia. Els bombers han rebut l'avís que hi havien flames cremant en una zona agrícola situada entre els termes municipals de Cornellà del Terri i Fontcoberta, entre els nuclis de Palol de Farga i Espasens, concretament. Els bombers hi han hagut de destinar 28 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris que han treballat colze a colze amb els ADF. També ha estat importantíssima la col·laboració dels pagesos de la zona, que han agafat la seva maquinària agrícola i han estat llaurant alguns camps per evitar que les flames es propaguessin més del compte. Tot i això, les condicions climatològiques, amb elevades temperatures i tramuntana bufant bastant fort a la comarca del Pla de l'Estany, han fet que fos difícil d'arribar a poder controlar l'incendi. S'han tallat un parell de carreteres comarcals i també s'han confinat els nuclis de Palol de Farga, Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos, així com també s'ha demanat el confinament de Vilavenut i Fontcoberta. S'ha demanat també als veïns de Cornellà del Terri que tanquessin finestres i portes perquè el fum no entrés a casa seva. Finalment, com dèiem, el foc s'ha donat per estabilitzat a les 6, no per extingit. No es preveu que les flames segueixin avançant, però sí que els bombers hi seguiran treballant durant unes quantes hores més per donar per extingit l'incendi.
0: Gràcies, David. Recordem que aquests confinaments ja han estat aixecats i també els talls de les dues carreteres comarcals. Això quan l'incendi a la Catalunya Nord també ha pogut ser controlat. Ha afectat 40 hectàrees i 3 càmpings evacuats.
4: Els bombers remullen aquest divendres els càmpings i les naus del port de Canet de Rosselló per evitar que el foc revifi. El foc va deixar dijous 9 ferits, entre els quals un bomber voluntari ferit després d'una explosió i 2 policies locals que van haver de rebre assistència per inhalació de fum. Les flames han calcinat 40 hectàrees i van generar una gran columna de fum visible des de quilòmetres a distància.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un menor de 15 anys mor a trets aquesta nit a Barcelona, esdevé la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves han anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: I els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal.
9: Els Mossos han explicat que l'assassinat del menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona sembla una acció directa. L'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, ha explicat la hipòtesi inicial.
10: De l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
9: El director general de la policia, Josep Lluís Trapé, però no ha confirmat de moment l'enfrontament entre bandes i ha afegit que, per ara, cap element vincula l'assassinat amb el crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. Trapero ha subratllat que aquest assassinat és una línia vermella de màxima gravetat.
0: Doncs en el capítol de reaccions, mentre el govern condemna rotundament els fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Viver.
11: En una piulada a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio n'és el portaveu en declaracions a la xarxa.
12: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
11: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Es ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
13: És un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
11: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
0: I encara en la crònica de successos, 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
4: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i per un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: Científics catalans de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria de prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès.
14: Només 2 centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels 2 hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica, Elisenda Eixarch, i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
15: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri tres al cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
16: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
14: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge.
4: El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenges en vies del corredor litoral.
0: Marc Pijuan.
17: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a la 5 de la tarda.
0: Doncs encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el tram Besòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
4: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
0: En territori, la campanya de la pera engega a Ponent amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats per la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM, Pili García.
18: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
19: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
18: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: I en cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
20: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
0: Gràcies, Ferran. No marxis perquè Calella de Palafrugell celebra dissabte la 59a cantada de veneres a la platja del Portbó a 15:15 de la nit. Hi actuaran els Cremats, Portbó, Ultramar i Arjau. També es tornarà a cantar El meu avi després de la polèmica de l'any passat. El cap de setmana inclourà activitats prèvies divendres i concert diumenge.
20: La jornada es podrà seguir en directe per diferents mitjans i en pantalles gegants instal·lades a diferents punts de Calella i Palafrugell. També hi haurà un mercat d'artesans al passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau durant la tarda i la nit. Un cop acabada la cantada, diversos locals oferiran concerts de petit format. Per facilitar l'accés, s'habilitarà un servei d'autobús gratuït entre Palafrugell i Calella durant tota la jornada. Tot i això, el cap de setmana començarà divendres amb la projecció d'un documental i la cantadeta escolar al passeig del Canadell amb la participació d'alumnes a diversos centres educatius. Meritxell Paston, directora artística.
21: Portar la cantadeta que fan els nens petits, ja aquest és el 5è any que fan la proposta des de les escoles de música liderat per la Bet Mestre i en Pitu Piferrer, doncs portar-lo, per què no, a Calella, i llavors fer un cap de setmana realment viscut àmpliament les habaneres.
20: La programació es tancarà diumenge amb el concert dels Amics de les Arts dins el Festival Ítaca en 2026 a la platja del Portbó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 24 hores, la ciutat de Barcelona ja haurà donat el tret de sortida a la primera etapa del Gran Depart del Tour de França. Es tractarà d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslovè i vigent campió de la prova Tadej Pogacar són tres dels grans noms que participaran en el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
3: Poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig. I per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs, també bueno, és un reconeixement.
2: En futbol, el Tribunal Suprem dona per tancada la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana i ha dictaminat que el procés electoral del 2023, que va acabar amb Joan Soteras com a president, va ser íntegre. D'aquesta situació n'ha parlat el mateix Soteras.
4: Demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegi la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
2: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Anna Velázquez, migcampista nascuda a Logroño l'any 99 i que prové de la Lama de Múrcia. Velázquez ha enviat un missatge a l'afició blanquiblava.
5: Estoy encantada de ser nueva jugadora del Espanyol. Vengo a sumar y a devolver toda la confianza que han dado en mí. Ya tenéis una rebelde más con vosotros.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha renovat Kaiser per una temporada més. El central ha sigut una peça imprescindible dels dos ascensos consecutius dels arlequinats. I una categoria per sota, la Unió Esportiva Sant Andreu ha incorporat el migcampista Marc Delgado, un jugador que prové de l'Eibar B i que ha signat per dues temporades més una d'opcional. Mentre que el Nàstic de Tarragona ha fitxat Àlex Almansa fins al 2028. Es tracta d'un extrem català que prové del filial de l'Espanyol. En hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha presentat l'únic fitxatge del curs 2026-2027. El català Roc Pujades, el de Manlleu, prové de l'Sporting de Lisboa, on ha jugat els darrers dos cursos. Ens ho explica l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus.
6: El Reus Deportiu Brasília ja té un nou referent ofensiu. Roc Pujades, un jove talent de 24 anys que arriba procedent de l'Sporting de Lisboa. El fitxatge s'ha gestat amb una operació ràpida que ha permès al jugador quedar lliure del seu contracte a Portugal sense cap cost de traspàs per l'entitat reusenca. L'escoltem.
7: Molt content, molt il·lusionat. Sento que és el lloc ideal per mi. Sento que tenim un projecte molt maco.
6: La seva arribada confirma els objectius del club de mantenir la competitivitat demostrada aquesta temporada. Si els terminis es mantenen segons el previst, el jugador s'incorporarà a l'equip de forma immediata a l'iniciar la pretemporada.
2: Alcaldes ha anunciat que la Federació Espanyola ha ratificat l'acord entre el Club Vallèsà i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives per al curs vinent. D'aquesta manera, Alcaldes continuarà a l'Hockey Lliga. I el Mollerussa ha anunciat fa unes hores que és nou equip de l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada. La selecció catalana de futbol sala masculina torna dos anys després i juga un amistós contra Galícia a partir de 8:45 del vespre. I encara en futbol sala, el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, el mateix Barça s'ha dit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma. I acabem parlant d'atletisme, Lali, perquè el complex Palau Sacosta del Jaiac de Girona acull el Campionat de Catalunya Absolut aquest cap de setmana, més concretament demà dissabte. Les proves es podran veure al matí per les televisions locals i la xarxa més i a la tarda només per plataforma.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha la Bubacar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peixos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar al notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Media, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos, perquè hi ha múscul econòmic, diu, per fer-ho.
2: La compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent. L'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho.
1: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compra-venda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Les demandes d'alguns grups que s'obrin aquest mateix estiu als contenidors de brossa han fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que en general funcioni el servei de recollida. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema.
3: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. Hem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí cal a l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
1: Pons es va exclamar, d'altra banda, que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica en una resposta del Partit Socialista a Instagram. L'Ajuntament espera tenir aviat del tot definit el règim d'accés i pas de vehicles pel tram del carrer Jacint Verdaguer entre Fleming i Plaça. I així mateix també s'estan acabant d'estudiar els mètodes de control i el règim sancionador. Ahir es va instal·lar un gran tòtem informatiu a la cruïlla entre Fleming i Verdaguer, que per un costat senyalitzava l'entrada al centre comercial i per l'altre exhibia un gran avís alertant de multes de 200 euros i càmeres de seguretat, presumiblement multes per l'accés indegut al carrer i càmeres per identificar els cotxes. Aquest avís va ser tapat poca estona després, però algú hi va fer fotos que han corregut per xarxes socials, on molts veïns s'han preguntat pel sentit de l'advertència. Des de l'Ajuntament ens diuen que en la mesura que el sistema que s'adoptarà no s'ha tancat del tot, de moment s'ha preferit tapar el tòtem i la informació, i ens asseguren que ben aviat s'haurà determinat el model d'accés a la via i les restriccions. Molt probablement es limitarà a veïns i a càrrega i descàrrega, i així mateix les possibles sancions a qui se salti la restricció. Paral·lelament, s'haurà de desplegar la senyalització viària corresponent. El cupó del sorteig de l'11 del dia 13 de juliol d'aquí a dues setmanes estarà dedicat a la Festa Major dels Pirates i Premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquest cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix 30 anys. A l'acte que es farà a l'Ajuntament Premianenc dilluns a les 10 del matí hi vindrà l'Àngel Ávila, subdelegat de l'ONCE a Catalunya, i l'Elisabet Marín, directora de l'ONCE a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció marcada del cupó. Circ i Gaudí, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del Circ Smile, instal·lada al terreny de Metalogènia, al Torrent Malet, acull la primera edició del Gaudirem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El festival reunirà artistes de diversos països en una proposta que combina espectacles, competició i un homenatge a l'arquitecte català. El clown català Globo Vilar serà el mestre de cerimònies. Impulsat per la família Zabata Bojino, el festival s'inspira en els valors universals que comparteixen l'obra de Gaudí i el circ. Precisament, Globo Vilar explica que el repte ha estat traslladar aquest univers creatiu a l'espectacle, però assegura que ben aviat va descobrir que tots dos llenguatges tenen molts punts en comú.
5: Ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional, i el circ no deixa de ser molt universal, també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
4: El Gaudirem reunirà 8 números internacionals amb artistes procedents d'Ucraïna, Itàlia, Venezuela, Catalunya i altres punts d'Espanya. El públic hi podrà veure disciplines com el mà a mà, els números aeris, les acrobàcies, els equilibris o el clown. Els participants competiran pels Dracs d'Or, els guardons del festival, que es lliuraran els dies 10 i 11 de juliol. L'organització també destaca que la carpa està climatitzada per garantir el confort dels espectadors durant totes les funcions.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana donem la benvinguda a una nova i estimulant onada de calor. A casa nostra, cap de setmana entre els 25 graus de mínima i els 30 graus de màxima.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
8: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I què fem junts?
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Hey, little girl, won't dance with you all night long. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady, de Tremolos. Ah, records de la meva... Anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Però el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremeloes o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremeloes, els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremeloes també. Ell va tenir la intuïció de que Tremeloes tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se que s'havia equivocat quan els Beatles, i pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremeloes no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país, però, a banda del

entre els records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahara.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

Des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahar, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa. El Relax, del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomplir, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs, va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils, que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. Esclar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busquer, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

0: la música de la pel·lícula El hombre tranquilo, que, com us comentava, va ser un èxit mundial interpretada per Bing Crosby el 1952.
1: If you ever go across the sea to Ireland,

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

0: must be an ending to it all.
1: Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Geòrgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrada de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. It's my party and I'll cry if I want to. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Si t'has trobat en una circumstància semblant. No, no, no fa cap gràcia. Cantava Leslie Gore.

0: aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix, en certa ocasió, va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament, és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melancolia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat al teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort, ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari.
1: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
2: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar al notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Mèdia, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos, perquè hi ha múscul econòmic, diu, per fer-ho.
3: La compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent. L'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho.
2: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compra-venda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Les demandes d'alguns grups que s'obrin aquest mateix estiu als contenidors de brossa han fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que en general funcioni el servei de recollida. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema.
4: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. Hem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí cal a l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
2: Pons es va exclamar, d'altra banda, que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica en una resposta del Partit Socialista a Instagram. L'Ajuntament espera tenir aviat del tot definit el règim d'accés i pas de vehicles pel tram del carrer Jacint Verdaguer entre Fleming i Plaça. I així mateix també s'estan acabant d'estudiar els mètodes de control i el règim sancionador. Ahir es va instal·lar un gran tòtem informatiu a la cruïlla entre Fleming i Verdaguer, que per un costat senyalitzava l'entrada al centre comercial i per l'altre exhibia un gran avís alertant de multes de 200 euros i càmeres de seguretat, presumiblement multes per l'accés indegut al carrer i càmeres per identificar els cotxes. Aquest avís va ser tapat poca estona després, però algú hi va fer fotos que han corregut per xarxes socials, on molts veïns s'han preguntat pel sentit de l'advertència. Des de l'Ajuntament ens diuen que en la mesura que el sistema que s'adoptarà no s'ha tancat del tot, de moment s'ha preferit tapar el tòtem i la informació. I ens asseguren que ben aviat s'haurà determinat el model d'accés a la via i les restriccions. Molt probablement es limitarà a veïns i a càrrega i descàrrega, i així mateix les possibles sancions a qui se salti la restricció. Paral·lelament, s'haurà de desplegar la senyalització viària corresponent. El cupó del sorteig de l'11 del dia 13 de juliol d'aquí a dues setmanes estarà dedicat a la Festa Major dels Pirates i Premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquest cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix 30 anys. A l'acte que es farà a l'Ajuntament Premianenc dilluns a les 10 del matí hi vindrà l'Àngel Ávila, subdelegat de l'ONCE a Catalunya, i l'Elisabet Marín, directora de l'ONCE a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció marcada del cupó. circ i Gaudí, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
5: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del circ Smile, instal·lada al terreny de Metalogènia al Torrent Malet, acull la primera edició del Gaudirem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El festival reunirà artistes de diversos països en una proposta que combina espectacles, competició i un homenatge a l'arquitecte català. El clown català Globo Vilar serà el mestre de cerimònies. Impulsat per la família Zabata Bojino, el festival s'inspira en els valors universals que comparteixen l'obra de Gaudí i el circ. Precisament, Globo Vilar explica que el repte ha estat traslladar aquest univers creatiu a l'espectacle, però assegura que ben aviat va descobrir que tots dos llenguatges tenen molts punts en comú.
6: Ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional, i el circ no deixa de ser molt universal, també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
5: El Gaudirem reunirà 8 números internacionals amb artistes procedents d'Ucraïna, Itàlia, Veneçuela, Catalunya i altres punts d'Espanya. El públic hi podrà veure disciplines com el mà a mà, els números aeris, les acrobàcies, els equilibris o el clown. Els participants competiran pels Dracs d'Or, els guardons del festival, que es lliuraran els dies 10 i 11 de juliol. L'organització també destaca que la carpa està climatitzada per garantir el confort dels espectadors durant totes les funcions.
2: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana donem la benvinguda a una nova i estimulant onada de calor. A casa nostra, cap de setmana entre els 25 graus de mínima i els 30 graus de màxima.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
2: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia, de Neil Young, per aquesta tarda plorar una mica.
1: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ah, i segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat.

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Ah, però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. The shotgun, too, used to be the bad boobaloo.

funky street. Come on. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
1: No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics, oients, s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola, amigos de Cadena 13.
4: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
5: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió Maxi Single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 2, 4 a 2, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals, o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles, em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots, en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like we left the ties of... Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Ha. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

Night, Drowned All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment, que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer. Si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74. Running through my life like a river, like a song. The train can...

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys i va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal avança sense control i ja afecta una superfície de més de 2.000 hectàrees. Segons els agents rurals, el 95% d'aquestes són forestals i el 97% al massís de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat treballaran tota la nit amb 400 efectius, els que s'hi afegiran, els de la UME amb 100 més. Es mantenen confinats 7 municipis. L'objectiu dels bombers és estabilitzar el flanc dret les properes hores i confien que durant la nit les condicions seran favorables. Núria Parlon és consellera d'Interior.
3: Tota la nit es preveu doncs treballar, sobretot bombers té un objectiu, que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament. Durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això.
2: Volen evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres, sobretot de cara a demà a la tarda, tenint en compte el canvi de vent cap a Marinada. David Borrell és inspector en cap dels bombers.
4: Mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? A veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la Tramuntana i per tant la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
2: Protecció Civil, recordem, recomana evitar els desplaçaments a la zona. El president de la Generalitat està previst que es desplaci demà al centre de comandament d'aquest incendi. D'altra banda, els Mossos han detingut l'operari de l'empresa que treballava amb una serra radial que presumptament hauria provocat l'incendi amb una guspira a peu de carretera. L'home feia tasques de manteniment amb aquesta eina quan estava prohibit, ja que estem a nivell 3 del Pla Alfa. Tot plegat mentre el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor des de diumenge i fins dimecres. Els dies crítics seran dilluns i dimarts. Es poden arribar a superar temperatures de 40 graus a la plana de Lleida i per sobre de 35 a la resta. A més, a les nits poden arribar a superar els 25 graus. I en tot plegat, encara afegim, comença amb el Grand Départ del Tour de França, primera etapa a les 5 de la tarda de 19 quilòmetres i al vespre, darrer punt, que l'illa de Palafrugell té la 59a cantada de veneres. Aquest any sí, si tot va bé, se sentirà el meu avi.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

Benvinguts i benvolguts. Sóc el senyor Sommer i això que escoltes és el 29è episodi de la 9a temporada de Sèrie R. Ja en portem uns quants. I això és un programa de cine en sèrie i en sèrio. Com ja sabeu, els col·laboradors del programa van i venen, però qui m'ha acompanyat des de sempre, des del primer programa de la primera temporada, és la nostra mascota. És en Trufó. La veritat és que esta novena temporada hem tingut entrevistes molt top, entrevistes amb directors molt potents de l'escena nacional, i esta setmana us portem una grata sorpresa perquè tenim Sèrie R a dos directors dels que ens sentireu parlar. Són Luis Galindo i Ángel María Chivite, que mos parlaran de la seva nova pel·lícula. De fet, la primera que fan en Elcom Films, la seva productora, i és El Convento, a partir del 10 de juliol, a les vostres pantalles més properes. I aneu-hi, perquè patireu de terror. Sèrie R és un programa preparat i cuinat des de Ràdio Ràpita, que també podeu escoltar recuperant el podcast que trobeu a Ràdio Ràpita .cat, a iBooks i també a Spotify. Des de Sèrie R volem donar les gràcies a tots els nostres oients d'altres poblacions de Catalunya, ja que gràcies a la xarxa estem a les seues emissores. Com a inquilins d'una emissora del segle XXI, som algo més que un programa de ràdio, i és que el programa no se'ns acaba quan marxem d'aquí de l'emissora. Podeu seguir atents a les novetats de les nostres xarxes socials, a Instagram, on som r/sèrie, on pot ser que trobéssiu més informació que la que tenim temps de donar-vos durant el programa.

La música té molta importància des de fa un temps a Sèrie R i és que sempre us diem quina és la música que ens acompanyarà durant el programa i avui, fet que tenim una entrevista en dos directors d'una pel·lícula de terror, ens ha vingut ganes d'escoltar a Carpenter. I Carpenter començarà la seva sessió de Sèrie R amb Bela Lugosi.

La música inquietant, sempre inquietant, un dels ídols del programa de sèrie R, de John Carpenter, el director i músic, del que avui sentirem un grapat de cançons. Però ara hauríem de marxar a veure quines són les millors estrenes de la setmana segons el nostre criteri, segons el criteri de sèrie R. Així que llums, càmeres i acció.

0: Estic segur que quan sentiu esta sintonia, esta melodia que mos regala Sèrie R, vos fiqueu molt contents i contentes perquè sabeu que aneu al cine, sabeu que aneu a plantar-vos davant d'aquella cartellera que tant estimeu i aneu a triar una pel·li. Nosaltres hem triat algunes que volem compartir en vatros. Per exemple, 15 proves d'amor. És una pel·lícula francesa de 96 minuts, dirigida per Alice Duard en la seva primera pel·lícula en solitari, i que té com a intèrprets a Ella Gamf, a Monia Chokri i a la més coneguda Noemi Lvovsky. No sé si ho dic bé, però és Noemi Lvovsky. Sí, crec que ho he llegit bé. I mos parla esta pel·lícula de que Celine espera el seu primer fill, però no és ella qui està embarassada. En 3 mesos, la seva dona, Nadia, donarà a llum a la seva filla. Sota la mirada dels seus amics, de la seva mare i de la llei, Celine busca el seu lloc i el sentit de la legitimitat mentre lluita contra un sistema que li posa traves per aconseguir l'únic que desitja, ser la mare de la seva pròpia filla. Una pel·lícula que està portant molta controvèrsia, però alhora està portant molt bones crítiques. De fet, és una de les pel·lícules remarcables de la setmana perquè ve molt ben avalada. Sentirem un ratet del tràiler, tot i que és en francès, però sempre és agradable sentir cine en francès en versió original.
1: Va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là pour ton... tous les jours.
2: Vous avez fait comment, alors?
1: Ben, on a fait l'amour.
2: Ah, oui, non.
1: C'est une fille.
3: Oui.
1: Ah, c'est bien, tant mieux.
4: T'as pas peur d'être jalouse?
1: Jalouse de quoi?
5: Tu peux me garder Erika, s'il te plaît?
1: Ah non, non, je peux pas, là.
5: Je voulais t'entraîner, non?
1: Attends, reste là, on est solidaires, maintenant.
6: Attends, mais c'est toi, le babysitter, hein? Moi, je suis pas payée pour ça, hein.
7: C'était pas instinctif de t'imaginer coucher...
0: Bueno, no abuséssim. Cine de qualitat, cine de crítica social i cine... presentat a Cannes i que això ja és un segell de qualitat. Així que aneu al cine a veure 15 proves d'amor. I seguim amb més cinema i ara esta vegada cine d'aquí. Aneu a veure també Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, la directora i més coneguda per la seva faceta d'actriu en pel·lícules com, per exemple, Els nens salvatges, Rastres de sàndal, Durante la tormenta o La hija de alguien, per exemple. També apareix a la sèrie Hierro, etc, etc. Els Encants, Cites Barcelona, o sigui que és una actriu ja reconegudíssima que està explotant una mica ja la faceta com a directora. La pel·lícula es diu Viva, com veus, dèiem, és una pel·lícula espanyola, de catalana en este cas, de 112 minuts, i protagonitzada per ella mateixa, per Marc Soler, ella mateixa, l'Aina Clotet, que quede clar, per Marc Soler, Naibi Dacli, la Lloi Bertran, i per exemple, també tenim a Guillermo Toledo entre l'equip de protagonistes de la pel·lícula, amb una música de Clara Aguilar i la fotografia de Neil Moore. Ens parla la pel·lícula d'Aina Clotet, Viva, de que en un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona a les portes dels 40, enfronta el retorn de la seva vida després de superar un càncer de mama. I veurà trontollar els seus plans amb la irrupció de Max, un noi de 23 anys amb qui comença una relació amorosa. Una pel·lícula també presentada al Festival de Cannes, a la Setmana de la Crítica, i que està tenint també crítiques bastant positives. Us deixo amb el tràiler per a que valoreu el que sentiu i perquè així podreu decidir si realment val la pena que anéssiu al cinema o no. Des d'aquí és una de les pel·lícules triades per Sèrie R per a fer una espenteta per a que entresseu a veure esta pel·lícula. I aneu als cines, per favor, se disfruta molt més.
8: Bebedora!
9: Who wouldn't like to live 120 years?
10: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
11: El teu cosí. És que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
12: Jo vaig notar com electricitat.
13: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
14: No te preocupes, todo ha pasado ya.
15: Però és que és com que m'asfixio, saps?
2: Mira, una crisi és normal.
3: Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
4: La vida és això.
14: És impossible no viure amb ningú més.
15: Que necessito estar sola.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
3: Vale. Adéu. Gràcies, home. Ens truquem, eh?
4: Bueno, l'Aina Clotet dirigint Viva. Estes dos no són les úniques pel·lícules que recomanem aquí a Sèrie R, perquè també teniu en cartellera a partir d'aquest cap de setmana, a partir de divendres, una pel·lícula mexicana dirigida per Michael Franco, de 100 minuts, que s'anomena Dreams. És una pel·lícula protagonitzada per Jessica Chastain, que tots recordareu per mil pel·lícules com Interstellar o, per exemple, Marte, L'àrbol de la vida, etc. I aquí la pel·lícula de Michel Franco mos parla del romanç que floreix entre una dama decalada de l'alta societat i un jove ballarí de ballet mexicà. Creient que el seu amant li donarà suport, creua la frontera per perseguir els seus somnis a San Francisco. Però quan l'ambició i l'amor xoquen amb la realitat dura, ell s'ha d'enfrontar a la veritable naturalesa de la seva relació. Michel Franco és el director d'altres pel·lícules que haureu vist segur, com per exemple Memory o la genial Sundown, la pel·lícula en Tim Roth i Charlotte Gainsbourg, que a mi me va apassionar, i és un director a seguir, és un director a repassar la seva filmografia, a tirar enrere i veure després de Lucía, després de A los ojos, El último paciente crònic, amb Tim Roth també, i és un director de qui se'n sentirà parlar en un futur no molt llunyà. Passem a sentir una mica el tràiler i així ens fem una idea.
5: Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
6: Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
7: Es un bailarín. Trabaja en mi fundación en Ciudad de México.
8: Gracias por la entrada. Me ha gustado mucho.
7: La próxima vez iremos juntos.
9: ¿Puede hablarme del tipo de relación que los une?
10: ¿Está en tu programa?
7: No.
9: ¿Dónde aprendiste a bailar?
11: En México. Allí también mendigabas en la calle.
12: Nos conocemos, ¿verdad? El profesor de ballet.
5: Yo solo quiero que seas feliz. Pero hay límites, ¿sabes a qué me refiero?
13: Yo vine para estar contigo, pero no quiero esconderme todo el tiempo.
10: Nos vamos.
14: ¿Te avergüenza que te vean conmigo?
13: No creo que te importe lo que me pase.
7: Voy a decirte algo. Luego decide si quieres que sigamos juntos. Dime si quieres que vuelva después.
10: ¡No!
7: No me conoces para nada.
4: Segons uns rètols que apareixen durant el tràiler, la pel·lícula més potente de Michel Franco hasta la fecha. No sé si us irà o no, però la Jessica Chastain està impressionant el tros que es pot veure el tràiler i sembla una pel·lícula que valdrà la pena anar al cinema i utilitzar 2 hores de la vostra vida, o a veure quan dura realment utilitzar 100 minuts de la vostra vida per a disfrutar de Dreams, la pel·lícula de Michel Franco protagonitzada per Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rapper Friend i Marshall Bell, entre altres. Bueno, i per anar acabant ja en esta secció d'estrenes i passar a xerrar un rato en los directors del convento, a la nostra entrevista d'aquest

assignada a un cas relacionat en un jove gravement greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació a París. Si bé no troba proves de violència policial il·legítima, el cas adquireix un caire personal en descobrir que la víctima és de la seva ciutat natal i transformar el cas 137 en alguna cosa més que un simple número. Dir-vos que el seu director, Dominic Moll, només en la primera pel·lícula que va fer, en la seva òpera prima, ja té el cel guanyat en vida per a mi, perquè va dirigir l'any 2000 Harry, un amigo que os quiere, aquella pel·lícula tan inquietant en Sergi López com a actor protagonista. Després va treballar amb Charlotte Gainsbourg a Le Mink, va treballar en Vincent Cassel a El Monje i ha anat treballant des de llavors en pel·lícules que han anat guanyant en qualitat i sobretot en crítica, o sigui, en valoració crítica, perquè Solo las Bestias va tindre molt bona crítica, va tindre molt d'èxit a la taquilla, i després va vindre La Noche del 12, i ara ens porta este cas 137 en Lea Drucker al cap d'este repartiment que completa la pel·lícula. No és l'única francesa que hi ha aquesta setmana, ja us hem dit un parell, però és que també s'estrena El placer és mío, una pel·lícula de Rim Kerchi en François Closet, que ens explica com Fanny i Tom fa 20 anys que són feliçment casats i tot i això un dia surt a la llum un secret revelador, i és que Fanny mai ha tingut un orgasme. Tom, enginyer de professió, decideix posar-li fil a l'agulla per crear l'invent que revolucionarà el plaer femení. Tot un desafí, sí, tot un desafiament. La parella s'embarcarà aleshores en una aventura que transformarà la seva relació per sempre. I també tenim una altra pel·lícula per ahí de terror, que és sueca, que es diu Habitació número 13, que us posarà els pèls de punta. Totes aquestes estrenes que us hem dit esta setmana les tindreu a partir de divendres durant tot el cap de setmana, i esperem que duriguen unes quantes setmanes més, i per a que duren a la cartellera heu d'anar a veure-les i heu de fer gasto. Així que hem acabat en les estrenes i anem a parlar en els dos directors, Luis Galindo i Ángel María Chivite, de El Convento.

I si sou fidels oients de Sèrie R, sabeu que no marxem sense recordar que podeu participar en nosaltres i comentar al nostre Facebook, X o Instagram. I que si voleu recuperar este programa o qualsevol altre, feu en els podcasts que trobareu a radioràpita.cat, a iVoox o a Spotify. Apaguem el projector i encenem les llums de la sala. Gràcies a tots els nostres oients i torneu. Sigueu feliços i bon cinema.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar al notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Media, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos, perquè hi ha múscul econòmic, diu, per fer-ho.
2: La compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent. L'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho.
1: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compra-venda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Les demandes d'alguns grups que s'obrin aquest mateix estiu als contenidors de brossa han fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti el que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que en general funcioni el servei de recollida. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema.
3: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. Hem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí cal a l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
1: Pons es va exclamar, d'altra banda, que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica en una resposta del Partit Socialista a Instagram. L'Ajuntament espera tenir aviat del tot definit el règim d'accés i pas de vehicles pel tram del carrer Jacint Verdaguer entre Fleming i Plaça. I així mateix també s'estan acabant d'estudiar els mètodes de control i el règim sancionador. Ahir es va instal·lar un gran tòtem informatiu a la cruïlla entre Fleming i Verdaguer, que per un costat senyalitzava l'entrada al centre comercial i per l'altre exhibia un gran avís alertant de multes de 200 euros i càmeres de seguretat, presumiblement multes per l'accés indegut al carrer i càmeres per identificar els cotxes. Aquest avís va ser tapat poca estona després, però algú hi va fer fotos que han corregut per xarxes socials, on molts veïns s'han preguntat pel sentit de l'advertència. Des de l'Ajuntament ens diuen que en la mesura que el sistema que s'adoptarà no s'ha tancat del tot, de moment s'ha preferit tapar el tòtem i la informació, i ens asseguren que ben aviat s'haurà determinat el model d'accés a la via i les restriccions. Molt probablement es limitarà a veïns i a càrrega i descàrrega, i així mateix les possibles sancions a qui se salti la restricció. Paral·lelament, s'haurà de desplegar la senyalització viària corresponent. El cupó del sorteig de l'11 del dia 13 de juliol d'aquí a dues setmanes estarà dedicat a la Festa Major dels Pirates i Premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquest cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix 30 anys. A l'acte, que es farà a l'Ajuntament Premianenc dilluns a les 10 del matí, hi vindrà l'Àngel Ávila, subdelegat de l'11 a Catalunya, i l'Elisabet Marín, directora de l'11 a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció marcada del cupó. circ i Gaudí, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del circ Smile, instal·lada al terreny de Metalogenia al Torrent Malet, acull la primera edició del Gaudirem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El festival reunirà artistes de diversos països en una proposta que combina espectacles, competició i un homenatge a l'arquitecte català. El clown català Globo Vilar serà el mestre de cerimònies. Impulsat per la família Zabata Bojino, el festival s'inspira en els valors universals que comparteixen l'obra de Gaudí i el circ. Precisament, Globo Vilar explica que el repte ha estat traslladar aquest univers creatiu a l'espectacle, però assegura que ben aviat va descobrir que tots dos llenguatges tenen molts punts en comú.
5: Ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional, i el circ no deixa de ser molt universal, també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
4: El Gaudirem reunirà 8 números internacionals amb artistes procedents d'Ucraïna, Itàlia, Veneçuela, Catalunya i altres punts d'Espanya. El públic hi podrà veure disciplines com el mà a mà, els números aeris, les acrobàcies, els equilibris o el clown. Els participants competiran pels Dracs d'Or, els guardons del festival, que es lliuraran els dies 10 i 11 de juliol. L'organització també destaca que la carpa està climatitzada per garantir el confort dels espectadors durant totes les funcions.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana donem la benvinguda a una nova i estimulant onada de calor. A casa nostra, cap de setmana entre els 25 graus de mínima i els 30 graus de màxima.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, del control tècnic.

El folk dels Estats Units són músiques i, sobretot, cançons que segueixen la tradició dels primers anys d'aquest estat que tant ens ha entretingut i ens segueix entretenint a base de bé. Hem de pensar en gent com Woody Guthrie, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan, els bluesmen en general. El gran aplec d'aquest folk americà és i ha estat des de 1958 el Festival de Newport.

0: Chelsea Morning, el matí de Chelsea, al barri de Nova York. L'ha interpretat en directe la Joni Mitchell l'any 1969 al Festival de Folk de Newport, i per cert aquesta cançó era la favorita de Bill i Hillary Clinton, i per això li van posar Chelsea a la seva filla. Newport és una ciutat que està situada a Rhode Island, és a dir, entre Nova York i Boston, a la costa. Allà s'hi celebrava des de 1954 un festival de jazz, Festival de Jazz de Newport, i l'organitzador, el senyor George Wine, va copsar que s'estava esdevenint al país un renaixement del folk, el que es va anomenar Folk Revival, en el qual nous artistes, com Pete Seeger, recuperaven cançons de les arrels, com les de Woody Guthrie, Lead Belly o Big Bill Brunzi.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El darrer Folk Festival de Newport de la primera època va ser a l'any 1969. Van discontinuar el festival per problemes econòmics i per un comportament poc cívic de l'audiència, molt probablement causat perquè el cartell se'ls havia emplenat de rock and roll.

0: Thank you.
1: School Days és el padrí del rock and roll, Chuck Berry, en directe a Newport. El rock and roll havia arribat al festival de folk a través del blues, que és folk i tradició americana. Sentim blues, Baby Please Don't Go, Muddy Waters, el 1960.

L'organitzador del Festival de Jazz de Newport, vist el creixent revival de la música folk, va convidar en una edició a alguns artistes populars de folk, com Odetta o Pete Seeger, a actuar una tarda durant el Festival de Jazz. La ballada va tenir èxit i per això, a l'any següent, amb l'ajuda de Pete Seeger i Albert Grossman, que era el mànager de Bob Dylan i altres músics de folk i de rock, van organitzar el primer festival de folk de Newport. El festival inaugural va incloure gent com Pete Seeger, The Kingston Trio i Sonny Terry i Brownie McGhee, entre altres. Però l'actuació més notable va ser el debut sorpresa d'una tendra noia de 18 anys, de nom Joan Baez. Ara la sentirem fent duo amb Donovan, l'any 1965.

El Festival de Folk de Newport té fama de programar artistes no anunciats. Potser la més notable d'aquestes aparicions, com us hem dit abans, és el debut per sorpresa l'any 1958 de Joan Baez, amb 18 anys. La noia es va fer tota una senyora i més tard, 7 anys després, l'any 1965, va ser ella qui va presentar i apadrinar un jove Donovan, com hem pogut sentir.

Sonny Terry i Brownie McGee, La meva nena va canviar el pany de la porta. És un blues humorístic en què Sonny Terry resulta que no pot entrar a casa a la nit i la seva dona li diu: la teva clau ja no encaixa en aquest pany, Sonny.

L'actuació de Bob Dylan al Festival de Folk de Newport de l'any 1965 va ser la primera en què el que ja es considerava portaveu d'una generació de la cançó protesta es va acompanyar d'instruments elèctrics. Va marcar així un canvi radical amb la seva direcció artística i per la seva influència en la direcció del rock.

de res. Maggie's Farm és Bob Dylan a Newport l'any 1965. En les edicions de 1963 i 1964, en solitari o acompanyat per Joan Baez, ja s'havia consagrat com a artista de folk. Però en aquesta actuació es va electrificar i va canviar el signe dels temps, el signe del folk i del rock en general, fins al punt que un grup de puristes del folk, encapçalats pel mateix Pete Seeger, van reaccionar contra l'aparició d'un Dylan elèctric i van intentar boicotejar la seva actuació, tallar-li l'electricitat. Però la cosa anava endavant i la diversitat va seguir tirant i Newport va transcendir el folk i va incloure al cartell gent com Chuck Berry, el 66, rock and roll, el blues elèctric de Muddy Waters o B.B. King, Janis Joplin a l'any 68 o la Paul Butterfield Band que sentirem ara.

0: Blues with a Feeling. És la banda de blues de Paul Butterfield. Va ser el primer cop que els fans del folk sentien un grup de blues elèctric d'alta potència. Entre aquests fans hi havia un habitual del festival, Bob Dylan, que va convidar la Paul Butterfield Band a recolzar-lo en la seva actuació de l'endemà mateix. Bob Dylan va interpretar 4 cançons amb aquesta banda elèctrica i la resta ja és història.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Als primers anys 60, la música folk va encapçalar el moviment pels drets civils als Estats Units. Odetta Holmes, de nom artístic simplement Odetta, va ser apel·lada la veu dels drets civils. Va influir en moltes de les figures clau del renaixement del folk dels 60, com Dylan o Labaeff. La sentim a l'Odetta.
2: Feel kind of like a little girl going to her first party. This is so exciting.

Cotton Fields at Home és Odetta al Newport Folk Festival de 1959. Odetta va interpretar folk, blues, jazz i espirituals. La seva influència és tan gran que fins i tot es diu que va ser per causa d'ella que Bob Dylan es va convertir en cantant de folk. Va dir Bob Dylan: "Vaig sentir un disc d'Odetta en una botiga, i en una botiga de discos, i en aquell mateix moment vaig sortir i vaig bescanviar la meva guitarra elèctrica i l'amplificador per una guitarra acústica." És a dir, que si ens hi fixem, això vol dir que Dylan va ser elèctric abans que acústic, i no al revés, com creien els puristes del folk de Newport. El Festival de Folk de Newport és el que ens ocupa avui, amb actuacions com la de José Feliciano, "I'm Satisfied with My Baby".

0: José Feliciano, I'm satisfied with my baby. Aquesta actuació a l'edició de l'any 1964 del Festival de Folk de Newport va ser la consagració de José Feliciano, fins a aquell moment un cantant desconegut que actuava pels bars i els pubs. El Festival de Festivals de Folk americà que estem repassant avui ha estat un aparador privilegiat per nous cantautors com Leonard Cohen, Donovan, Joni Mitchell o aquest Phil Oakes.
1: His name is Phil Oakes and he's the most prolific young gentleman. Come over here, Phil.

0: La balada de Meg Evers és en Phil Ochs, un dels grans cantautors de la història, avui ja oblidat. Agut, sardònic, activista, va ser considerat un cantant de protesta a l'època dels clubs de folk del Greenwich Village de Nova York, però ell preferia ser considerat un cronista. Treia les seves històries del diari i de les revistes.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El Festival de Newport no es va celebrar entre els anys 1969 i 1985. Una de les actuacions de la darrera edició de la primera època va ser la dels Everly Brothers.

0: look inside your heart. Maybe I could find a reason that you were leaving. You done me wrong.
1: Great.
2: You Done Me Wrong, M'has Fet Mal, són els germans Don i Phil Everly cantant amb el seu pare, Ike Everly, al Festival de Newport. El Festival de Folk de Newport s'ha caracteritzat sempre pel seu eclecticisme. No només hi ha folk, sinó que també hi ha blues, country, tot el que tingui arrels nord-americanes. Per tant, un dels que no podia faltar era en Johnny Cash, amb el seu blues de la presó de Folsom.

0: Johnny Cash, sense cap mena de dubte, un dels grans de la cançó americana. L'hem sentit al Festival de Folk de Newport, un festival que va començar l'any 1959 i encara es celebra avui en dia. Ha viscut la cançó protesta, l'electrificació de Bob Dylan i ha llançat i consolidat una munió de cantautors i grups amb el factor comú de la música basada en els arrels del subcontinent nord-americà, posterior a la colonització dels blancs, és clar, faltaria més. Acabem amb una dona negra, Nina Simone, una actuació de 1960, quan Newport es va ampliar a 3 dies i es va posar èmfasi en la diversitat, especialment en el taller de blues. La sentim amb el tema Trouble in Mind.
1: We add the singing and the piano playing of Miss Nina Simone. Nina Simone.

0: Estàs escoltant?
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
2: Sergi, tu portes jo, ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
1: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
0: Estàs escoltant?

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
4: Yeah. I've been thinking a lot.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bye.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
2: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
3: ¿Está aquí?
4: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
3: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
5: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.